0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i...

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Monfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig Band. I pujo al metro de nit. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT.

0: has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres, a les dues del migdia, a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: atenta mai.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és Mori el Branc, de Fetus.
3: En Joan va baixar la fonda.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i amb

0: S'apagaren tantes veus. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és...
2: Quan el cel es torna negre.
1: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
2: Els veïns desemparats.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: vegades els meus pares m'esperen a la porta de l'institut quan surto de la feina per veure'ns i per passejar una estoneta. Normalment es queden asseguts al banc que hi ha just davant de l'escola i es troben doncs, amb aquell enrenou que fan els meus estudiants. I sabeu què? M'agrada. M'agrada que em vinguin a buscar els meus pares a la sortida de la feina, a la sortida de l'escola, de l'institut. Però em pregunto si m'hauria fet la mateixa il·lusió quan era adolescent que els meus pares m'haguessin esperat a la sortida de l'escola amb tots els meus companys mirant al voltant, no? Estic convençut que no, i reconec que em sap una mica de greu, no?, haver d'admetre-ho. Però bé, en fi, què hi farem? Com és la nostra relació amb les famílies? Per què l'adolescència es transforma en una batalla constant contra les persones que realment ens estimen molt? Som uns rancis rematats quan ens parlen? No els expliquem res del que ens preocupa? Som hermètics, antipàtics? Som una mica desagradables? Els mostrem la nostra millor versió, la nostra pitjor versió? I què me'n dieu de les famílies? Empatitzen amb els fills? Ells també van ser adolescents en algun moment. Se'n recorden o ja se n'han oblidat? El timbre indica que l'inici de l'hora del pati és aquí, així que tothom fora de classe, que avui toca parlar d'un gran tema, que és la relació amb les famílies. Però em pregunto si m'hauria fet la mateixa il·lusió quan era adolescent que els meus pares m'haguessin esperat a la sortida de l'escola amb tots els meus companys mirant al voltant.
1: Jo tinc dos mares, llavors no tinc pare.
2: Soc una persona molt carinyosa, sobretot amb la meva mare.
3: Em discuteixo molt amb la meva germana.
1: La meva mare surt defensant a la profe, saps?
2: Respecte als temes sexuals, amb la meva família estic molt verd.
0: Soc el Cristian Oliver i com a professor puc assegurar que hi ha tants tipus de famílies com d'alumnes. Com per exemple, no sé, les que estan molt a sobre, les que no deixen respirar els fills, les que accepten els comentaris dels profes, les que ho qüestionen absolutament tot, les que mostren confiança, les que se senten absolutament desbordades. Avui parlarem de la nostra relació amb les famílies, de les normes que ens posen i que no sempre estem disposats a complir, i també dels càstigs, de la confiança que ens donen i de com fiquen molts cops el nas en la nostra vida i en el nostre futur. I per comentar-ho amb pèls i senyals, hem convidat a quatre joves de Catalunya que venen amb ganes de xerrar i de formar part d'aquesta gran família que és l'Hora del Pati. Hola, com esteu?
4: Hola.
3: Hola. Hola.
0: Va, us els presento. Comencem amb la Bianca. Hola, Bianca.
5: Hola.
0: Què tal?
5: Molt bé.
0: La Bianca té 16 anys, va a quart d'ESO, i el que més li agrada de fer en família és anar a dinar.
5: Sí.
0: Però anar a dinar d'aquells dies de diumenge o qualsevol dia.
5: Aixecar-te a les 11, anar a dinar a un restaurant i no sortir d'allà fins a les 7 de la tarda. M'encanta.
0: Xerrar, fer aquell sobretaula, no?
5: Sí, sí, sí.
0: Molt bé. I amb la família en general o...
5: Amb la família, o sigui, hi ha algun cop que ens hem ajuntat dues famílies que no coneixíem.
0: Molt
5: i,
0: bé.
5: No sé, m'agrada molt aquell ambient.
0: Genial, aquest plaer. I també tenim el Lluc. Hola, Lluc, com estàs?
6: Hola, molt bé.
0: El Lluc té 16 anys, va a quart d'ESO, i per ell un dia 10 en família és en un parc d'atraccions.
6: Sí.
0: T'agrada,
6: sí, sí.
0: Eh?
6: Molt.
0: O sigui, per exemple, vas sovint a un parc d'atraccions a la teva família o què?
6: Normalment anem al setembre o així, agafem i anem a Port Aventura, al Tibidabo.
0: Molt, però més que amb els amics o què?
6: Bueno, aquí ja no ho sé, però a mi en general com que m'agraden la companyia sempre.
0: Molt bé, bueno, això és bonic, eh? La Noelia té 15 anys, vas a tercer d'ESO i el pla que més t'agrada fer en família és anar de viatge.
7: Sí.
0: On has estat de visita? Què has visitat, a veure?
7: Doncs Andalusia, també per Catalunya en general i, no sé, per Espanya.
0: Molt bé. Perfecte. Teniu algun viatge ara pendent, en breu?
7: Que jo sàpiga, no.
0: També tenim el Jan. Hola, Jan, com estàs?
8: Hola, molt bé.
0: El Jan té 15 anys, va a tercer d'ESO, i l'activitat que més t'agrada fer en família és mirar pel·lis junts.
8: Sí, és que jo sóc un tio molt mandrós de sofà, i doncs...
0: Aquell pla meravellós de sofà i manta i pel·li és genial, no?
8: És que no hi ha res igual.
0: No ha però res. Comenteu les pel·lícules o voleu
8: després.
0: Silenci absolut?
8: El dia després.
0: Ah, molt bé. Mentre dura la pel·lícula, sí.
8: Però, a veure, també és cert... Sóc culpable, sóc d'aquells que parlen a les pel·lícules.
0: Oh, no, i menys les crispetes i aquestes coses.
8: Oh, pare, m'encanten les crispetes.
0: Va, vinga, començo amb la primera pregunta relacionada amb les famílies. És una mica estranya, eh? Però jo us vull preguntar qui d'aquí creieu que té la família més original. entenem per original allò que surt del cànon que s'entén, no? Aquesta cosa rància, antiquada, de cànon estàndard familiar. A veure, aquí d'aquí creieu que és que la seva família és la que trenca més esquemes. A veure, algú vol dir alguna cosa? No?
1: Home, a veure, jo tinc dos mares, llavors no tinc pare.
0: Vale.
1: I a sobre tinc dos germans molt més grans que jo.
0: Ostres.
1: Llavors, bueno, normalment tothom sempre em fa moltes preguntes i això, o sigui que...
0: I però de bones, o sigui, preguntes de curiositat, no?
1: Sí,
0: sí. Molt bé.
1: Sí.
0: La resta, teniu alguna cosa que vulgueu comentar?
2: Jo sóc el petit de tres germanes.
0: Ahà. I això com, i això com es porta?
2: No parlem era broma. Doncs bé, però mentre les meves germanes eren adolescents, jo volia jugar al Playmobil. I havia de jugar amb els meus pares.
0: Saps que el Playmobil era la meva joguina preferida de petit, eh?
2: He dit Playmobil per dir alguna
0: cosa. No, però no ho diguis, que jo ja m'havia fet moltíssima il·lusió.
2: Jo era més de Lego. Em sap greu traicionar-te.
0: Aquesta batalla immensa entre Lego i Playmobil, eterna, eh? I vosaltres voleu comentar alguna cosa?
6: Bueno, jo tinc una germana més petita. I... a vegades també...
0: I això també trenca els esquemes, no?
6: De germà gran, i a mi això em canso una mica a vegades.
0: Està bé. I tu, Noelia?
7: Jo és que no sé, o sea, l'única cosa estranya així, que no és estranya, és com... jo crec que bastant corrent, que des de ben petita m'he criat amb els meus padrins, que no compartim sang ni res, però són com els meus ties.
0: Molt bé.
7: Llavors... no, o sea, no és una cosa estranya, però com que és una cosa que...
0: que et diferencia a tu,
7: sí,
0: no?
7: Que és especial per mi.
0: Molt bé. I vull fer-vos una pregunta. Jo he començat aquí a l'inici dient que hi ha situació dels meus pares que a vegades em venen a veure, no? I és cert, no m'ho he inventat. I que jo ara me'n sento absolutament orgullós i m'agrada que els meus alumnes fins i tot els saludin. Vosaltres, plantegeu-vos aquesta situació, que us venen a buscar a la porta de casa a secundària, eh? Quart d'ESO, a tercer... què? Sentiríeu una miqueta de vergonya?
2: Molta.
1: No.
0: A veure, tu ja n'has respost molt ràpid. Per què molta vergonya?
2: Amb tot l'amor del món, perquè m'estimo els meus pares com cap altra cosa del món. Em fa vergonya que els meus amics em segueixin veient, bueno, que em vegin com un nen petit.
0: Ja.
2: No és perquè vagi de guai, saps ser, jo sóc el millor, no depèn dels meus pares.
0: I tu creus els teus pares sí que et veuen encara com el nen petit? O no?
2: Sóc el petit de tres germanes. però no trobo el sentit aquest de sobreprotecció.
0: Tu, Bianca, has dit que no faria vergonya.
1: No, és que, bueno, jo de petita mai em venien a buscar, i perquè havien d'estar treballant. Llavors tenia una cangur i era com, jo era la que veia els altres, que els hi venien a buscar, jo de vegades plorava i això, però clar.
0: I ara et faria il·lusió que et vinguessin a buscar les teves mares. Doncs escolta, potser després d'escoltar-te aquí venen a buscar un dia a l'institut i t'ho fan de sorpresa.
1: Sí,
0: i
1: sí.
0: Home, si a més em faria molt feliç.
1: Sí.
0: I vosaltres què?
6: Bueno, faria... a mi, de fet, també venen a buscar quasi cada dia, perquè visc a un poble que està lluny, llavors estic acostumat i...
0: venen amb el cotxe, t'esperen allà amb el cotxe...
6: Sí.
0: Vale.
6: No em fa vergonya i si ho fessin de tant en tant, tampoc.
0: Molt bé. Tu, Noelia?
7: És que no sé, en plan, m'hauria de veure la situació, perquè jo crec que no, perquè... no sé...
0: que no et faria vergonya,
7: No, perquè és com... t'han vingut a buscar, no és res de... jo què sé... que et vinguin així, en plan, mi niña.
0: Bueno,
7: no,
0: està bé.
7: Però...
0: i en general, diríeu que teniu bona relació amb les vostres famílies?
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí.
7: Jo crec que sí.
2: Jo és que sóc una persona molt carinyosa.
0: Aquí una resposta,
2: Sí, sí, sí. Sí. Sóc una persona molt carinyosa, sobretot amb la meva mare. M'encanta donar-li abraçades.
0: Bueno, teniu aquesta mostra d'afecte, això és molt bonic, no tothom... arriba a aquest punt de mostrar-se l'afecte, no? Tant físicament com en paraules també, no? Que a vegades...
2: sí, sí, sí. És una part important.
0: Sí, sí. Vosaltres, si s'haguéssiu de puntuar de l'1 al 10,

0: I el tema de discussions és habitual a casa?
1: No molt, perquè a mesura que ha anat passant el temps ha millorat, però quan érem petits érem més dimoniets.
0: I ara ja no.
1: No tant, no tant.
0: I tu t'has posat un 10, Bianca, que ho he sentit. I per què? A veure... Defineix una filla perfecta, una filla de...
2: A veure, perfecta, perfecta no.
0: Ah, ja estem al 9 i mig, potser.
2: Sí, o al 9. A veure, la meva mare diria que no sóc un 10, però...
0: Què creus que podria faltar-li a la teva mare perquè et digui, vinga, va, falta això, Bianca, perquè siguis un 10? A veure, quina autocrítica faries?
2: A veure, jo sóc lenta per tot. En plan, m'estic arreglant cada dia una hora.
3: També és germano.
2: I la meva mare es desespera, bueno, les dues, tothom. Llavors, la meva cosina és una cosa que he de treballar.
0: Bueno,
2: ho sé, però...
0: Està bé, està bé. Reconeixeu és el primer pas, eh?
2: Sí.
0: I tu, Noelia, quina nota et poses?
4: Un 5.
0: Un 5, eh?
4: Aprovat pelat. Wow.
0: Però això és perquè hi ha moltes coses que s'han de millorar.
4: No, perquè jo, en plan...
0: Aquest aprovat raspadíssim, què vol dir?
4: Que si em diuen de fer alguna cosa, jo dic, ja vull.
0: Vale, i no hi vas mai. Ja passa, eh? Però ara fem una pregunta al revés, eh? Ara puntueu a la família de l'1 al 10. Quina nota els hi poseu?
3: 10 i mig.
0: 10 i mig, eh?
3: 9 i mig. Amb tot l'amor del món, ja que hi ha vegades que m'agradaria tenir una mica més de llibertat amb els amics. Un 5 més.
0: Bueno, ja passa això, eh? I per aquí?
4: 10.
0: 10, eh?
2: Sí, jo crec que en general...
0: Vaya bien quedas, que esteu sent, eh?
4: No, sí.
1: I tu, un 9.
0: Un 9,
1: sí.
0: Què li falta? A veure,
1: bueno,
0: demana.
1: Amb la meva mare compartim més les idees, no? I amb el meu pare sempre estem discutint a veure qui té la raó, per tant. Bueno,
0: està bé. Mira, hi ha un estudi de fa uns anys, del 1991, deia, o sigui, ha plogut, eh? Deien que només un 11% de les discussions a casa eren pel repartiment de tasques. Ara, el 57% de les discussions són per això. O sigui, ha augmentat.
4: Sí.
0: Vosaltres quan us discutiu és pel tema aquest de les tasques de la casa. Tu fas que sigui, Lluc.
4: Sí, sí, sí.
1: Totalment.
0: Perquè no les compleixes. Però tens unes tasques assignades o no?
1: No és que no... Bueno, també no les compleixo, però sempre m'han donat mi més que la meva germana i això també m'enfada.
0: És injust. I per aquí, vosaltres compliu...
4: Bueno.
0: M'encanta perquè avui esteu fent cares de bueno, avui potser s'han de millorar algunes cosetes, eh?
3: Acostumo a complir per tard.
0: Vale, però ho acabes fent.
4: Igual.
1: Sí.
2: No, jo sí que ho faig, però no discutim. En plan, jo sé que ho he de fer i ja està.
0: Bueno, està bé. Va, si us sembla, anirem a Patis Reals a escoltar a veure què opinen altres estudiants com vosaltres i després ho comentem.
5: Del 0 al 10, la relació que tinc amb la meva família la puntuaria d'una forma estranya, perquè els meus pares estan separats i llavors tinc la família dividida en dos.
6: Una nota de 9, perquè ens ho comentem, i ja siguin des de l'aspecte més quotidià i fins més personals, com si m'atrau una persona.
7: Jo em posaria a un 10, perquè ens portem superbé, ens agraden les mateixes coses i quasi mai ens barallem.
8: El 10 és impossible que existeixi, perquè sempre la gent discuteixi amb els pares per sigui la raó que sigui.
9: Li fico un 9, és bastant bona, però no sé, sento que sempre tot podria ser millor.
10: El 10 jo crec que tinc un 8, perquè ens portem molt bé i parlem de tot.
11: Un dels motius pels quals penso que a casa discutim és perquè tots som molt diferents i tenim pensaments diferents.
12: Per exemple, a mi m'agradaria fer-me una arracada, no em deixen, ni fer-me un tatuatge.
13: Normalment són per tonteries, però ho discutim a un nivell que a vegades no ve molt necessari.
14: Sobretot l'ordre, i perquè jo sóc una miqueta desordenat.
15: I si reben un comentari negatiu dels profes de l'escola, pues, també em porto una bronqueta.
14: Bueno, pues malament, la veritat.
13: No bé, però normal al respecte, una opinió bastant neutra.
12: Doncs els meus pares el que fan és primer preguntar què ha passat per assabentar-se de la situació, i si li quadra el comentari per alguns comportaments que han vist a casa, pues se'n foten la bronca.
0: Aquí parlo amb coneixement de causa, eh? Com a profe, a vegades les famílies no accepten els càstigs que us posem, no? Que posem els professors. Vosaltres creieu que les famílies accepten les sancions, els càstigs que es fan des de l'escola?
4: La meva sí.
0: Sí?
2: La meva també, sí? Sempre.
3: Jo és que no acostumo a rebre càstigs des de l'escola.
0: I el que veus amb la resta de companys, potser, perquè potser el que ens... passa a nosaltres no és el mateix que el que veiem a classe. Veieu que hi ha alguna família que potser fica el nas massa i comença a defensar allò indefensable,

0: us heu trobat casos?
1: Sí. Totes.
2: Sí, sí, sí.
0: Sí?
3: Sí. Tinc molts exemples. Un company que un dia va arribar a classe i li va dir a la profe: no, no, això no ho faré perquè la meva mama m'ha dit que no aprenc res amb això.
0: I com va reaccionar el profe?
3: La profe va dir: jo sóc la que decideix si tu fas això o no.
0: I t'has observat alguna cosa així també o què?
4: Jo normalment sóc jo el que fa aquest tipus de coses. No, no, ajuda'm, però...
0: O sigui, tu vas amb una versió una miqueta esbiaixada del que has fet a classe perquè et defensin o perquè...
4: No, no, a mi normalment jo accepto els càstigs que em posen, vull dir,
0: vale.
4: Sé quan ho he fet malament i quan no, però si algun cop realment sé que no ho he fet malament i ho trobo una mica injust, pues, li comunico a la meva mare i...
0: I quina mena de càstig després us posen a casa? Si heu fet alguna cosa malament, eh? Vull dir...
2: És que crec que mai... Tipo, un parte o una incidència no, mai no. M'han posat.
0: Hi ha una reflexió a casa...
1: Sí, o sigui, normalment són coses d'alt de classe, ja surten al grup del xat de mares, que totes en contra, i després la meva mare surt defensant a la profe, saps? Llavors reflexionem a l'hora de dir: no, perquè aquesta mare diu
0: tal. M'agrada aquesta mare.
1: Sí. I això, després jo el dia següent m'ho trobo i perfecte.
0: I creieu que el càstig és una bona mesura educativa, per exemple, per fer reflexionar, per fer canviar una mala actitud d'alguna persona de la vostra edat o no?
3: Depèn.
0: Depèn.
4: Sí, depèn molt del càstig.
3: Perdó.
0: Digues.
3: En el meu cas, vull dir que una cosa que m'enfada bastant és els càstigs sense previ avís.
0: Però no. Potser perquè s'ha fet una malifeta també sense previ avís, no? O no?
3: També, suposo. Bueno.
0: Sense paraules aquí, eh?
3: M'has pillat.
0: I tu, Lluc, volies comentar?
4: A mi no és que em castiguin molt, però normalment parlo més les coses que no pas que em castiguin.
0: I teniu la sensació que aquesta generació està com sobreprotegida? Perquè a vegades jo sento que s'ha de cuidar molt, que s'ha de vigilar amb el que us diem... Tu fas que sí, Bianca?
1: Sí, o sigui, bueno, la meva mare sempre em diu: a la meva època, a veure qui s'atrevia a anar a parlar amb la professora.
0: I fa molta ràbia aquesta mena de comentaris, eh?
4: Molta.
2: Sí. O també el...
0: I tenen molta raó.
1: Sí,
2: o el,
1: és que no.
2: Jo abans m'hem passat tot el dia al parc i és com, ara no puc perquè hi ha més perill per així dir-ho.
1: Llavors... També és veritat.
0: I jo faig una pregunta, teniu paga? Teniu paga mensual o setmanal?
2: No.
4: Jo...
1: Bueno.
4: Tenia, però ja no tinc perquè vaig començar a treballar fa poc i llavors ja van dir,
0: vale.
4: Ja en tens prou.
0: N'havies tingut abans, per això.
4: Sí, sí, sí.
0: Vale. Clar, no, diuen, els estudis diuen que no s'ha de donar diners als fills perquè compleixin les obligacions, però que la paga pot servir una miqueta doncs, perquè vosaltres aprengueu el valor dels diners i també administrar-los, no? No sé, quants d'aquí sabeu gestionar els vostres diners si us donen una paga? Sabeu gestionar això?
1: Sí.
4: Sí.
0: Sí?
2: Jo
0: sí.
2: Ui.
0: I us poden castigar sense diners? Us poden castigar sense quedar-vos sense aquesta paga o no?
1: No, bueno, és que no és fix en el meu cas. En plan, m'ho donen...
2: Jo quan... surto.
1: Exacte, sí, quan se'n recorden em donen, i potser em donen, jo què sé, 40 euros, però clar, ja és molt. I, per exemple, ara tinc estalviats uns quants perquè em vull comprar roba d'estiu, llavors m'he d'esperar a la roba d'estiu i no em puc comprar res d'hivern.
2: Jo estic igual.
1: Sí.
0: I jo vull fer-vos una pregunta. Vosaltres sou iguals, sou 100% vosaltres mateixos quan esteu amb les vostres famílies?
2: Sí.
0: Sí?
4: Sí, jo crec que més, soc més mateix amb la família que
0: ostres,
4: a l'institut.
0: Sí.
3: El meu sí. Gen amb la família és el gen més gen de tots.
0: Ah, sí? Ostres, això és boníssim. Sí. És que jo a vegades el que sí que percebo és que la gent canvia una mica i la seva millor versió la dona als amics. Vosaltres...
2: No.
0: No esteu...
4: Bueno, jo també, vull dir...
2: Ui, perdó.
4: Els amics que tinc molta confiança, evidentment, sóc jo mateix, però així, a la classe, no. A casa salto, canto, i a l'institut, no.
0: I si sou... Els hi dieu sovint que els estimeu?
4: Molt.
1: Sí.
0: Mare meva, o sigui...
3: Jo és que sóc molt carinyós.
0: Quin és l'últim cop que els hi he dit t'estimo, a veure?
2: Quan he sortit de casa.
0: Sí, avui,
4: sí, jo també.
3: Quan he sortit de casa.
0: El que ha de fer autocrítica com a mal fill sóc jo, que jo no ho dic mai. És fortíssim. No, no. I ara que ens hem posat una mica romàntics, els hi expliqueu els vostres amors i desamors? O...
3: Sí, sí, sempre.
0: Sí?
3: Són els primers en enterrar-se.
4: A mi em pregunten, que... però...
0: I no et fa una mica de vergonya?
4: Sí, però no els hi dic gaire.
0: Ah, o sigui, no, o sigui t'ho pregunten però no respons.
4: No gaire, no gaire.
0: Va, i tu, Noelia, ho expliques?
2: És que... o sea, les coses que em passen són, o sea, com que ja ho veuen i mm-hmm. com mai...
0: Què vols dir que ja ho veuen?
2: Tipo, mai passa com res novedós. Plan, mm-hmm. per exemple, per Sant Jordi l'any passat em van com deixar una rosa a la, mm-hmm. a la taula i jo en plan, mira, i hacen com la bromita.
0: Però perquè era una rosa que tu havies rebut d'algú
2: sí,
0: important.
2: Sí, segueixo sin saber de qui és.
0: Oh, ostres, sí. Roses, que, roses anònimes, això és meravellós. I la resta teniu aquesta confiança també, com deia ella.
2: Sí.
0: Molt bé. Bueno, ens hem posat així una mica romàntics, si us sembla, anem a escoltar diferents patis de Catalunya, també que ens expliquin i després ho comentem.
5: Jo crec que sóc un 8 com a fill, degut a que ho conto tot, no li s'amago res.
6: Com a fill jo crec que sóc un 8 perquè no crec que faci coses dolentes i crec que em porto molt bé.
7: Un 7 i mig, no sé per què. Sento que podria ser molt millor del que sóc, però...
8: Un 8, em ficaria un 8. Tinc una bona relació amb els pares.
9: Ficaria jo com a fill i em posaria un 11 de 10 o un 10.
8: Quan sense les normes a casa les compleixes, no, la veritat és que això no. Les compleixo i quan no les compleixo, doncs hi ha un càstig.
9: Hi ha poques normes, però sí, les compleixo. No tinc xerrades amb educació sexual. Això que de moment puc començar a aprendre, però de moment encara no vull saber-ne res.
7: Poc a poc ho estem parlant, poc a poc.
5: Sí que hi parlo amb els meus pares i per aquest punt és molt positiu la meva família perquè ho parlo de tot.
0: Teniu germans?
2: Sí.
0: Com és la vostra relació amb els germans?
2: Ara bona.
0: Són més grans o més petits?
2: És més gran.
0: Val. I per què ara és més bona i abans no?
2: Perquè quan jo era petita ella estava en l'adolescència, llavors passava de la meva cara.
0: Vosaltres també teniu una relació així que ha anat millorant o que és complicada?
1: No. Bueno, jo tinc dos germans uh-huh. i un és 23 anys més gran que jo.
0: Wow.
1: I l'altre és 30 anys.
0: Vale.
1: Llavors... Sí. No, però és
0: I amb ells els consideres més germans, amics, o en aquest cas tiets fins i tot?
1: No, són els meus germans. I...
0: Germans.
1: Sí.
0: Vosaltres teniu bona relació amb els germans? Els considereu amics?
4: Jo sí. Ara sí. Abans,
0: ara,
4: Sí, quan érem més petits la relació era com... Ens discutíem per tot i això, però com que jo he crescut i al final hem madurat una mica més, doncs ja...
0: O sigui, aquest és el que et va provocar el canvi cap a l'amistat, és que tu fessis que
4: sí.
0: fossis més gran.
4: Quan ve que ella ja va com a punxar per discutir-nos, dic com, uh-huh. ho intento esquivar.
3: Jo és que una de les meves germanes és una persona molt extrovertida i per això jo, que també sóc una persona molt extrovertida, no m'hi costa tant. L'altra és més introvertida i per molt que me la segueixo estimant molt... segueixen a venir aquestes personalitats que són una mica xocants uh-huh. I sorgeix alguna discussió més de les que m'agradaria admetre, però tinc una bona relació amb ella.
0: Mentre escoltàvem els patis que hem anat allà a buscar, es parlava de l'educació sexual, no? I hi havia diferents opinions. Què en penseu vosaltres? Parleu a casa? És un tema que tracteu amb naturalitat? Que fa vergonya?
4: Sí, Lluc. Allà, bueno, jo a casa meva parlo sense filtre sobre això. Uh-huh. Si tinc alguna consulta els demano i hi ha confiança total.
0: Tu també, Jan?
3: Jo, respecte als temes sexuals amb la meva família estic molt obert uh-huh. Inclús alguna vegada alguna broma una mica pujada de to, alguna tonteria, que no és res però dius aquesta naturalitat de poder fer bromes d'aquest tipus amb els meus pares com si fossin amics a mi em genera molta confiança.
0: I creus que això és habitual amb gent de la teva edat, per exemple, amb els de la teva classe, que tinguin aquesta confiança de parlar de tot?
3: Ho dubto bastant.
0: I què creus, com creus que són les altres famílies perquè potser no parlin d'aquests temes amb els fills? Què haurien de fer perquè sí que s'obri aquest pas, no? Aquesta confiança, si els altres també voleu comentar.
3: Wow, no tinc ni idea.
0: És a dir, com a famílies, què han de fer?
1: Jo crec que des d'un primer moment, no sé, a l'escola, uh-huh. quan es fa doncs, la reproducció, s'explica i tal, doncs la meva mare doncs, va dir ai, que esteu fent això? I em va començar a explicar i tal. Llavors ha de ser des d'un primer moment que els pares s'obrin perquè després els teus fills doncs, et parlin.
0: Ha de ser una cosa naturalitzada des de petit,
4: sí,
0: no?
4: Sí,
0: vols, de
4: sí.
0: cop, vinga, parlem de sexe, no?
1: Jo tinc amigues que no li diuen res als seus pares perquè els seus pares no li han explicat
0: clar.
1: Res, llavors. Clar.
0: Clar. Quan és un tema censura des de principi, no? Mm. Doncs aleshores, i tu no, Elia? També en parles?
2: És que no surt mai com el tema.
0: No surt mai el tema, o tu no vols que surti el tema?
2: No, que a mi em dona igual, en plan, perquè la meva germana, llavors, o sea, la meva germana sí que feien bromes i tal, però com
0: però
2: que...
0: Però mai... no, eh?
2: No, perquè no, no, perquè plan, no, no hi ha el context de fer la broma.
0: Quantes excuses, o sigui, que en realitat et fa vergonya.
2: No.
0: Por.
2: No, tampoc.
0: No vols parlar amb ells, simplement.
2: No, en plan, si surt el tema jo parlo sense problema, però com que mai surt el tema...
0: Però com que no surt... Sí, tu ja creus que ja les respostes ja les tens.
2: No, és que... No sé.
3: Ni tan sols ho havies pensat.
0: Estic puxant avui, eh? Bueno, va, si us sembla, deixarem aquí el debat una estona, perquè ara entrem a la secció de les preguntes extremes, perquè a tots vosaltres us proposaré un dilema i haureu de triar entre dues opcions, la que més us agradi o menys us desagradi, perquè ja veureu que algunes... I si voleu, al final me'n podreu fer també a mi alguna, de pregunta extrema. Va, comencem amb el Lluc. T'has preparat?
4: Sí.
0: Vinga, va. La pregunta és la següent. Trobar l'amor de la meva vida però que es porti a matar amb la meva família, o trobar l'amor de la meva vida i portar-me jo a matar amb la seva família?
4: Portar-me jo a matar amb la seva família.
0: Vale, o sigui, la teva família que no la toquin, no?
4: Clar, home. I segurament... Sí, que la meva família no la toqui. Va.
0: Vinga, Bianca, vaig amb tu. Tenir una família rica però que no em faci cas, o tenir una família amb pocs recursos però que em doni molt d'amor?
1: La segona.
0: La segona.
1: Tenir una família amb pocs recursos i que em doni... És que
0: et cuidin.
1: Sí, és que la meva família per mi és tot.
0: O sigui, que bonic, això.
1: La meva mare jo crec que és la meva millor amiga. També.
0: Ai, que bonic.
1: Sí, sí, li Ostres. Explico tot. És, no sé, jo la veig i dic...
0: I tu creus que això sempre serà així?
1: Sí.
0: Ai, que bonic.
1: Sempre ha estat així, llavors.
0: I no canviarà, clar.
1: No, no.
0: Jan, vaig amb tu, eh? Vinga, passar més temps amb la meva família o passar més temps amb els meus amics?
3: Sent molt de carinyós cap als meus amics, més temps amb la meva família.
0: Ja això que... no vol dir menys tenir els amics, eh? Si no...
3: No, no, els meus amics ja saben que me'ls estimo molt, però amb la meva família, no sé, no és
0: tu?
3: Que em senti més com... Soc més jo, clar. Soc més tonto, soc... Bueno, tonto soc a tot arreu.
0: Ets pallacete, una mica. Sí?
3: Sí.
0: Noelia, vaig amb tu, eh? Pregunta extrema. Si la teva família no et donés suport en una cosa important, seguiries el teu propi criteri o els faries cas?
2: Depèn del context i jo crec que...
0: No val la pena, eh?
2: Ah.
0: Una o l'altra.
2: Jo crec que faria el que jo crec, perquè és com, si és una decisió meva que... Uh-huh. Com se dice? Que em contagia a mi, per així dir-ho.
0: Sí, i t'has trobat en aquesta situació que hagis hagut de decidir tu i potser no haver trobat el suport esperat o no?
2: De moment no.
0: No? Bueno, està bé, està bé. Va, doncs, si us sembla, jo crec que en aquesta edat el tema famílies, doncs, és molt important. I jo us faig una altra pregunta. Creieu que els adults jutgen els gustos, per exemple, dels joves o no?
3: Sí.
0: Sí?
4: Sí.
0: Concretem, a veure, en què us heu sentit jutjats alguna vegada?
4: En la música.
0: Amb la música.
2: Sí, sí, sí, sí.
0: Amb la música és que es nota molt que si no t'agrada una cosa d'ara, sembla que no l'entens, però clar, també hi ha diferents gustos, no, al final?
4: Sí, bueno, jo personalment escolto molta música i de tots els anys i de tots els estils, però sí que a gent de la meva edat que està tot el dia escoltant la mateixa música... Uh-huh. Els adults els
0: també ho sentiu bastant. Així, eh? Amb el tema gustos sí que us heu sentit
1: no.
0: alguna vegada. No, tu no. Tu notes que sí, que respecten allò que t'interessa.
1: Sí, que es van com modernitzant molt, en plan, hi ha coses que, hi ha vegades que la meva mare em parla d'un tren i jo, que diu, no, sí, perquè la influencer aquesta porta tal pantaló que es comença a portar jo. Mm-hmm. I jo ni m'he enterat, o sigui, no sé.
10: Perquè digues un tren, de veritat.
3: Estava en un altre lloc,
4: ara. Del vehicle, no, no. Del vehicle.
0: I a vegades una cosa que també es diu és que les famílies quan volen com apropar-se... Els fills ho fan gairebé amb una mena de tercer grau, preguntant-te, i avui què has fet, i avui que no sé què, i avui en qui has anat. Teniu aquesta sensació que es força tant... Tu en el teu cas no, perquè pel que deies, no? Però la resta teniu aquesta sensació que és com difícil que s'apropin perquè potser ho fan d'una forma molt brusca o no?
3: No,
2: no,
3: no? Perquè el que explica sóc jo, no cal que em preguntin.
2: Igual.
4: Sí, jo igual, explico sempre.
0: I us...
4: A vegades m'han de dir que calli, fins i
2: tot.
3: A mi també.
0: I us donen espai per la vostra privacitat? Us miren el mòbil, per exemple?
4: No.
2: No, tinc un rol parental, llavors.
0: Teniu... Vale. Sí. No, no. I teniu la sensació que teniu espai per la vostra privacitat o no?
2: Sí.
4: Sí.
0: Sí?
3: Sí, de sobre.
0: Però... Els pares que ens estan escoltant, què els hi diríeu? Perquè a més vosaltres parleu molt bé de les vostres famílies. Mm-hmm. Què podrien fer per apropar-se als seus fills? Aquells que potser no tenen aquesta relació tan fluida. Què els hi recomanaríeu?
4: Jo crec que si al final no li estàs molt a sobre i veu que li dones confiança, ja és un gran pas, vull dir.
0: Digues.
2: Buah.
3: Fes-li un detallet, perquè un dia que jo estava amb febre a gairebé 40 graus
0: però
3: i em ve el meu pare.
0: Un detallet vol dir una cosa material, un regal?
2: Sí, un regal. O preparar-li l'esmorzar.
3: Ja ho sé, és una tonteria.
0: Un materialista.
3: Però bastant. I què? Em va venir el meu pare. Em va dir, tinc un detallet per tu. Quan vaig sentir això, no m'importava. No em va importar
0: perquè
3: més.
0: Perquè tu només estaves veient el regal. Per això...
1: No.
3: És... Era un dia que em trobava malament.
0: I quin detall era? Que era tan...
3: Ah, no, em va donar una puga de guitarra, que em va encantar.
0: Bueno, a tu t'agrada molt la música.
3: Sí, bueno, mira.
0: La resta, voleu dir algun consell?
1: Sí, jo crec que has d'intentar entendre el teu fill. Mm. Ja des de primera hora no li pots dir ai, és que ara amb això no pot ser, no sé què. No, perquè si no ja no, doncs no t'explicaré res, no? Si no t'interessa, no.
0: I suposo que tampoc no pensar que és una extensió vostra, d'ells, no? Que no els esteu imitant, que sou personalitats totalment diferents, no?
3: No és un mini-mi.
0: Exacte. Va, si us sembla, deixem aquí aquest debat i ara entrem a la part sagrada de l'hora del pati, que és l'entrepà. El tenim aquí. Lluc, el vols obrir? Vols destapar-lo a veure de què és aquest entrepà d'avui?
4: Vale.
0: Vinga, va. Sabeu que aquest entrepà sempre ens descobreix un missatge, una situació que després haurem de reflexionar i posar-nos d'acord entre tots. A veure, pots llegir en veu alta aquest missatge?
4: Quan la Bruna està sopant amb la seva família, està seriosa, distant i fins i tot antipàtica. En canvi, quan està amb els amics, tothom la veu com la més divertida, espontània i propera.
0: Bueno, ja veieu, és una situació que pot ser bastant habitual. Segur que ho heu vist en els vostres amics, no? Que potser vosaltres són estupendos i en canvi a casa més tancats, més reservats. Sí. Què li diríem a la Bruna? És just amb la seva família, per exemple?
2: És que hauria de veure la situació també de com a lo millor la família li trata.
0: Mm-hmm. Sí. Sí, que potser ella no està sent com és ella perquè tampoc no se sent a gust.
1: Clar.
3: Mm-hmm. Jo, el que anava a dir és preguntar-li quin problema tens amb la teva família.
0: Vale, està bé. La resta què li diríeu?
4: Jo que s'obri, que parli i que expressi també, perquè és el més important, no? Al final expressar i explicar és el que dona la confiança.
2: Sí.
0: I ara a la Bruna, per tant, ja tenim clar que hauria de doncs, intentar mostrar-se d'una altra manera, no? I veure que, no, com és la seva situació. Jo us faig una pregunta. Vosaltres heu tingut alguna vegada por de decebre a les vostres famílies?
2: Sí.
4: Sí. Sí.
0: Amb el tema estudis, per exemple, amb el tema... Amb què? Tots heu dit que sí, eh?
4: Amb els estudis.
2: Sí.
0: Amb els estudis.
4: Sí.
2: O amb l'esport.
0: En quin sentit, per exemple, tu tindries por de decebre'ls amb els estudis?
4: Que ja els he decebut prou, no cal que els decebri més.
0: Va, o sigui, tu creus que poden patir si tu potser no acabes de provar alguna cosa?
4: Sí,
0: o...
4: sí.
0: I tu dius amb l'esport, eh?
2: Sí.
0: Perquè,
2: no sé, cada cop que vaig a competir, és com... Sí, ho faig perquè m'agrada molt competir i fer karate i tal. Uh-huh. Però, per exemple, si com que si estic com a punt de llegar a quarts de final i de sobte perdo el combat, és com... Buah.
0: I sents, sents com aquest pes de...
2: Sí, o sigui, ja no per mi.
0: Estan contentíssims igualment de veure't allà
2: ja,
0: competint,
2: ja
0: no?
2: Sí, o sigui, ja no per mi, sinó també per... que tenen, o sigui, és bastant lluny on hem d'anar de normal. Uh-huh. Llavors és com... he vingut per res.
0: I en el tema del futur, per exemple, creieu que us pregunten molt pel vostre futur, fiquen massa el nas, volen que feu el que ells diuen o el que voleu vosaltres, no sé, i també el que observeu a classe, eh? Jan.
3: Jo, els meus pares, respecte al futur, sempre m'han deixat decidir el que jo he volgut i és que jo sóc amb això... potser un mal exemple, ja que això que se sent sempre a les pel·lícules de ai, deberías estudiar medicina, doncs jo vull estudiar medicina.
0: Bueno, està bé, eh?
3: I dius, doncs és una cosa que decep poc els pares, però tot i així, jo sé que els meus pares tant que m'entenen tant com ho fan, els hi semblaria bé que fes el que fes.
0: I la resta?
1: Bueno, jo vull fer periodisme, però la meva mare, bueno, jo sóc trec bones notes a mates i a ciències, i la meva mare sempre ha tingut com aquesta cosa de, ai, una filla científica. I, no sé, quan surt a la tele una dona de un premi de, jo què sé, ha descobert, jo, una medicina...
0: I et mira tu una mica de reull, no?
1: Diu, mira, Bianca, diu, mira, tu podries estar allà, i jo... No, és que no m'agrada, però... En realitat vol que jo sigui feliç i que faci el que vulgui, però
0: està
1: sí.
0: Bé.
1: Sí, sí.
0: I una pregunta rapidíssima, eh? Teniu alguna afició compartida amb les vostres famílies?
2: Sí.
0: Sí? Com ara, per exemple, així ràpid, eh?
2: Jo què sé, la música.
0: La música.
2: Tenim gust musical.
4: La música, també.
0: També...
1: Anar de compres.
0: Oh, molt bé.
3: També la música.
0: Molt bé. Va, doncs ara, si us sembla, encararem la recta final del programa d'avui i farem una cosa que a mi m'encanta, que és donar-vos l'oportunitat de castigar algú. Vale? Us proposaré quatre candidats que han dit alguna cosa que potser està una mica fora de lloc i haurem de decidir dels quatre a qui deixem sense pati. Esteu preparats?
1: Sí.
0: Sí? Ens haurem de posar d'acord, eh? Perquè haurem de consensuar la resposta. Va, anem al primer. El primer és el Manel, que diu...
3: Ui, Manel.
0: Vull que el meu fill estudiï el mateix que vaig fer jo i m'és igual si no li interessa. Una mica en relació al que estàvem comentant fa una estona, eh?
3: Molt malament, Manel.
0: Tenim a l'Eva. L'Eva diu... He prohibit a la meva filla que vagi amb les seves amistats perquè no m'agrada la pinta que fan.
1: Va.
0: Amb l'Eva heu fet tots una respiració continguda. Anem a l'Antònia, que diu: a l'últim dinar familiar vaig estar comentant amb els avis i els tiets les males notes del meu fill. I el Joan, l'últim: si el meu fill arriba a casa amb notes més baixes d'un 9, ja es pot preparar.
4: Jo estic entre el primer i l'últim.
0: O sigui, el primer és el Manel.
4: El Manel, jo.
0: Allò el futur del Manel, que li és igual, que vol que faci sí. El mateix. I l'altre, quin era? L'últim. El de les sí. Notes menys d'un 9, fatal.
1: És que, sí. Bueno,
0: però amb la resta també rebufat,
1: sí.
0: Eh?
1: Amb el sí. Que... Amb el Xavi crec que era el,
0: o sigui, el Manel era el primer, el que el volia que estudiar el mateix. L'Eva era la de prohibir a la filla que vagi amb les amistats. L'Antònia és la de comentar les notes amb la família. Aquest és molt xungo,
3: és que, sí, és que això és xunguíssim.
1: No, home, és que això de fer és parlar que... d'una cosa personal en un dinar familiar, en plan, no.
0: Jo sempre penso que quan arriben les vacances de Nadal, després de les notes, aquí ha tingut un mal trimestre, pringa, aquell sí, Nadal pringa totalment. Perquè es comentarà sí. Només això. I és una... I és un error, jo crec. Per tant, aquí deixem sense pati al Manel, a l'Eva, a l'Antònia o al Joan.
1: És que
3: entre el
1: Joan...
3: tercer i el quart.
0: Entre el tercer i el quart, va, decidim.
4: El tercer quin era?
0: El tercer, l'Antònia.
1: És que el primer. És que todos.
0: Podem fer una excepció i castigar uns quants, eh?
4: Personalment, el Manel...
0: El Manel és el que no...
4: Que vol que estudiï el mateix, no? Doncs pues jo, el meu pare va estudiar mecànica, no? Per exemple... I si ara em digués que m'hauria de posar a estudiar mecànica quan a mi m'encanta tot l'artístic que no té res a veure,
3: és que
4: em faria mal.
0: La resta sí, està d'acord sí, que el
3: perquè,
0: Manel...
3: Perquè potser... els càstigs han de ser limitats.
0: Ja. La resta està més o menys d'acord que el Manel... Que deixi el seu fill estudiar el que vulgui, no?
4: Sí.
0: El deixem sense pati.
1: I això encara passa, eh? Tot i que no ho sé.
0: Sí,
1: és que... Bueno.
0: Va, doncs ara sí que estem a punt d'acabar el programa i us demanaré que us quedeu amb un titular, amb una frase de tot, allò, de tot el que hem comentat, no? De la relació amb les nostres famílies i amb què us... Que una reflexió, amb què us quedeu?
2: Que la família ho és tot.
0: La família ho és tot, bonic, això. Lluc, amb què et quedes?
4: Que... També, que la família... s'ha d'estimar, sobretot, i que t'has de, si trobes que tens una relació distant, pues, apropar-t'hi perquè val la pena.
0: Missatges bonics, eh? Tu, Bianca, amb què et quedes?
1: Doncs que la família, doncs, cadascú ha de donar el 100% i que intentar, doncs, apropar-se al teu germà, al teu fill, perquè és l'únic que tens, i això, explicar-li les teves coses, perquè al final seran persones, doncs, que no et jutjaran i que et podran ajudar. Exacte.
0: Que bé. Sí. I tu, Jan, amb què et quedes?
3: Ni tu tries la família, ni ells et trien a tu. Així que amor incondicional per tot arreu.
0: I amb aquests missatges jo trobo que és una molt bona manera de tancar el programa d'avui. Gràcies, Jan, Bianca, Noelia i Lluc, pels vostres comentaris i per la vostra sinceritat. I gràcies a qui ens escolteu. No us discutiu gaire a casa i feu una abraçada a la família després d'escoltar aquest podcast, que semblava molt bé una miqueta de contacte humà. I ara sí que sí, l'hora del pati s'acaba. Tothom cap a classe i fins ben aviat.

0: agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: La xarxa de comunicació local. Paraules habitables.
2: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
1: Farigola, mata de la família de les labiades, molt aromàtica, de fulles oblongues i petites i flors bilabiades, rosades, violàcies o blanques, en inflorescències terminals, freqüent a les timonedes i als matollars mediterranis, de la qual s'obté el timó.
0: En aquest Paraules Habitables recuperem la botànica del Termcat, l'Antònia Julià, per parlar d'aquelles plantes que els humans hem fet servir al llarg de la història per les seves propietats. D'aquí que el terme que hem escollit sigui farigola, que, atenció, a la web del Termcat acumula fins a 57 noms. Oh!
3: Per la farigola i, per exemple, per l'albercoquer i pel presseguer, què passa? A la pàgina on tu vas entrar et correspon a un diccionari que es diu Noms de plantes, Corpus de Fitonímia Catalana, que és una obra que, descriptiva, que conté tots els noms recollits i documentats en obres de confiança per les espècies de plantes i arbres de Catalunya. I hi ha plantes per les quals hi ha una gran quantitat de sinònims, fins i tot diríem el que tècnicament en diem geosinònims, que vol dir que són sinònims vinculats al territori. En el cas de la farigola, hi ha una part del territori de parla catalana que en diu farigola, però hi ha una part molt important que en diu timó. I de fet, a partir de timó, que ve del Timus vulgaris, que és el nom llatí, formem el nom de les formacions vegetals, que serien les timonedes, i també el nom de la substància aromàtica majoritària que conté la farigola o timó, que és el timol, i que li dona les propietats medicinals i remeieres conegudes.
0: Farigola i timó amb les seves múltiples variants, però també altres opcions més creatives i divertides, com herba pixadora, raïm d'os o pometes de pastor.
3: Bé, probablement de l'enginy popular, moltes vegades tenen un component metafòric o de similitud amb altres noms ja existents. Bàsicament el que vam veure és que hi ha deformacions fonètiques boniques vinculades a les parles locals i fins i tot a microterritoris. Però també hi ha aquesta altra gran font de varietat, que seria justament això, les metàfores. Pometes de pastor, doncs potser perquè les flors acaben formant capítols que semblen com una poma petitona i que en un moment determinat potser el pastor se'n fa una sopa, la sopa de farigola.
0: Antònia, i per què passa això, que hi hagi plantes amb tants noms?
3: Pot passar per múltiples raons i per cap. És a dir, que és molt difícil de pronunciar-se amb contundència, de dir això ha estat degut a... Perquè, per exemple, les plantes d'ús ens pot semblar que estan més consensuades, però hi ha el cas del blat de moro. El blat de moro rep molts noms segons la zona, com a blat d'indi, blat de les Índies, dacsa, moresc, panís... I encara si entrem a parlar dels noms de les parts de la panolla, trobaríem moltíssims noms més. És més freqüent que hi hagi molts noms que no pas que n'hi hagi un de sol. Per exemple, el cas de romaní romer, on hi ha molt poca variabilitat, és menys freqüent que el cas de la farigola o timó, faringuler, buixeringa, en què hi ha tanta variabilitat.
0: Una altra flor col·leccionista de noms és la rosella, oi? Quants en té?
3: Moltíssims noms, i que són noms els ètims dels quals poden estar relacionats amb, fins i tot amb un joc infantil. Qui no ha jugat al joc del gall o gallina, obrint una flor encara no oberta de rosella, que si és un color és gall i si és un altre és gallina. En el cas de gall, podria tenir relació amb la cresta del gall, però de gall a gallaret... Gallaret és un estendard vermell, i d'aquí a un altre nom, republicans, es documenta també en el territori perquè és de color vermell. És a dir, que els fils que uneixen la història de les denominacions són fantàstics, de vegades una mica entortolligats.
0: Però tornem als usos de les plantes. N'hem anat descobrint propietats amb el pas del temps, però hi ha unes quantes que sempre ho han posat fàcil, a humans i a insectes.
3: Totes les que formen la flora mel·lífera, és a dir, aquelles plantes que fan nèctar o pol·len en quantitats suficients perquè les abelles i altres insectes el puguin recollir i transformar en mel, en pròpoli, en gelea, en cera, etc. Són unes plantes molt importants perquè afavoreixen la biodiversitat i actualment també serveixen com a indicador de la salut dels ecosistemes perquè les abelles estan realment en perill a nivell mundial. I a Catalunya en tenim de molt xules, d'espècies mel·líferes. Per exemple, el romaní, la farigola, l'esbarzer, que fa una mel de multifloral molt bona, o el bruc, la mel de bruc. Però també tenim arbres com el castanyer, el tiler o les acàcies. És a dir que per les persones que volen conèixer la flora d'un lloc, la flora mel·lífera ofereix una oportunitat bonica de veure com col·laboren les abelles i les flors en benefici dels humans.
0: Doncs, mel·líferes o no, repassarem algunes de les plantes que ens aporten beneficis. Remeieres, en diuen.
4: Abelleta vola per la farigola. Abelleta vola pel farigolar. Jacint Verdaguer.
3: De la farigola, que és una planta de la família de les labiades, que són unes plantes aromàtiques que contenen substàncies i essències amb propietats remeieres o medicinals reconegudes, però que també tenen usos gastronòmics. En el cas de la farigola, amb el timol, per exemple, es pot fer l'aigua de farigola per netejar, per les seves propietats asèptiques, però també se'n fa una sopa boníssima que diuen que a més té propietats bones per la microbiota, i això és un saber antic que s'ha anat transmetent.
5: Per una flor de romaní l'amor daria, per una flor de romaní l'amor d'unir. Josep Carner.
3: Igual que la farigola, el romaní, que també és una planta labiada, amb essències, fa molt bona olor. El romaní el que té és que té una floració molt àmplia, per tant, el podem trobar florit a l'hivern, cosa que no passa tant amb la farigola, i l'utilitzem, per exemple, per fer alcohol, per fer fregues, per aquestes propietats remeieres que té, però també el posem en les barbacoes perquè doni bon gust a la carn.
4: La sàlvia, el romaní i la sajolida, amb ses fragants olors, sembla que em criden refrescant ma vida. Som les mateixes flors. Francesc Camprodon.
3: La sàlvia és una planta salvífica que ens ajuda. És una planta que té propietats remeieres molt reconegudes, que també s'utilitza en gastronomia. Es fa servir, igual que el marduix, en la preparació d'adobs per olives o per fer sopes. Totes aquestes plantes, la sàlvia també és una labiada, una d'aquestes plantes amb essències.
6: Té l'espígol callada resplendor, com si tot ell esdevingués olor, i ens reca de deixar-lo tan endins del vent i dels camins. Jaume Gelet.
3: L'espígol o barballó, que aquí, quan parlem d'espígol, hi ha una confusió realment, perquè a nivell macroscòpic les espècies es poden assemblar, l'espígol, que té aquesta olor tan característica. Hi ha zones on en diuen lavanda, però hi ha d'altres zones on la lavanda designa una planta similar. En aquest cas, potser no estaria tan indicat pels usos gastronòmics perquè té un component molt fort, però, per exemple, jo ho he vist anunciat per posar a dins de ginebra. Si es pren un gin tònic, se'l pren amb una miqueta d'espígol.
7: Em plau d'atzar, d'errar per les muralles del temps antic. I a la costa de la fosca, sota un llorer i al peu de la font tosca, de remembrar Sallut, setge i batalles. Josep Vicenç Foix.
8: El llorer, en aquest cas, estem parlant d'un arbre, no pas una planta aromàtica menuda, sinó d'un arbre amb unes fulles, sobretot, molt aromàtiques i enganxoses, i que s'ha fet servir en adobs perquè dona molt bon gust, i s'ha fet servir també per preparats medicinals. Però en alguns casos, el llorer seria un exemple, aquestes plantes remeieres o medicinals s'han de dosificar, no es poden donar alegrement. El llorer a algunes persones els hi pot causar alguna reacció estomacal indesitjada. Cal mesurar-ho.
7: Vola lluny, plomall de flor, cor de vent, ales de gasa. Puja amunt pel cel d'estiu, cerca espai i nova casa. Lola Casas.
8: La dent de lleó és una planta que en diem ruderal, o sigui que creix per les vores dels camins, que a pagès s'ha fet servir molt. La dent de lleó, pixellits, a molts llocs en diuen. S'ha fet servir per fer unes amanides boníssimes, tradicionalment. És una planta que en alguns estadis deixa anar una mena de suc blanc, que els sucs blancs ja és un avís. I allò que sigui tan blanc vol dir que hi ha persones o animals als quals allò els pot causar una certa reacció urticant. Però en principi hi ha moltes amanides avui dia de pixellits, i no, en les fulles no es produeix aquesta reacció.
9: Pel braç no us dono una figa, que sembla cabiró de viga i el porteu mal estès. Es necessitaria ortiga que el nervi us estengués. Ai, marquès, marquès, marquès, d'engany sou farcit i ple. Guillem de Berguedà.
8: L'ortiga, o pica-pica, o pica-picots, també és una planta que té molts noms. Té propietats, a banda de les sopes d'ortiga, que són molt bones. Clar, el nom fa una mica de cosa, perquè penses, ai, m'ho prendré i això em farà... No, no, és boníssima. Una sopa d'ortiga ben preparada és sensacional. Però també s'ha fet servir en preparacions, per exemple, per la pell, qüestions dermatològiques. Sí, sembla que no. L'ortiga, com el seu nom indica, és urtica dioica, l'espècie més comuna. És urticant, o sigui, produeix aquella reacció, però... La substància que contenen els pèls urticants, convenientment preparada, pot produir efectes beneficiosos.
10: I no n'hi ha prou amb no respirar?
8: A veure, el no respirar sembla que, no, que la sensibilitat disminueixi, potser en aquell moment no et pica, però quan tornes a respirar ho notes. O sigui, això és una llegenda rural.
11: Heura que m'envaeixes el ventre i la follia. Freu entre el vel i l'aigua, ennuvolat de foc. T'estim. Sóc la pluja que amara l'enderroc. D'on tenàs, s'obre un fruit amb colors d'alegria. Maria Mercè Marçal.
8: L'heura és una planta que, a banda de ser una espècie silvestre, moltes vegades la plantem als jardins per entapissar els murs. I té unes flors molt poc vistoses, que en principi no fan res, però... A partir de les fulles, sobretot, i dels fruits, tenim substàncies, l'ederina, que tenen propietats vomitives i purgants. Llavors s'ha de fer servir amb molta prudència i sota control mèdic, però podem gaudir mentrestant de tenir-la entapissant un mur, que normalment serveix perquè els ocells hi facin niu o s'hi amaguin insectes.
7: Àrnica, calèndula, naftalina i càmfora. Eren quatre fleumes, quatre bledes solellades. Eren com flors trèmules, frèvoles i pàl·lides. I malgrat l'estènia, sempre ben empoleinades. Teresa Grau.
8: La calèndula, també coneguda com a boixà, que bona part del domini lingüístic, és una planta anual de flors entre groc i ataronjat. Aquí també s'hi barregen les varietats de jardí. Però bé, si ens referim a la planta silvestre, té unes propietats calmants.
10: Ai.
8: Que fan que, per exemple, l'ungüent de calèndula es faci servir per assuaujar inflamacions de la pell produïdes o per picades d'insectes o per per cops o per cremades. A part d'això, s'ha plantat molt en jardins perquè realment és una flor molt vistosa, de floració llarga i que està associada com al benestar i a la primavera.
0: I també la demanem a la farmàcia com a àrnica, no?
8: Àrnica és allò de la sinonímia que explicava, que fa servir un mateix nom per plantes que potser no tenen res a veure. La aculturació botànica que s'ha produït al viure a les ciutats i a l'estar allunyats del que és la vida, la natura. Moltes vegades la gent diu àrnica a la calèndula, perquè tenen aquesta semblança que són plantes de la família de les compostes, amb aquell botó floral de color groc ataronjat i unes fulles que també s'hi assemblen, i clar, la confusió està servida.
0: Doncs a l'àrnica, allò que és de l'àrnica, que no calèndula, i la lectura dels poemes a qui l'ha feta. En aquest cas, les companyes de la xarxa, com l'Anna Fortuny, la Carme de Fez, la Núria de José, l'Anna Ruiz, la Maite Polo, la Marta Pardell, l'Helena Puigdueta, l'Eva Corbacho i la Cristina Álvarez. Gràcies a totes.

0: Què engreixa més, l'oli d'oliva o la mantega? Tenint en compte que l'oli d'oliva es compon principalment per greixos, existeix la creença popular que engreixa molt. Doncs això és un fals mite. L'oli d'oliva no afavoreix l'augment de pes sempre que es consumeixi de forma moderada. Es tracta d'un aliment d'origen vegetal, de manera que no té colesterol. Això és un gran punt a favor per la cura de la salut cardiovascular. En comparació amb altres olis, com el de girassol, el contingut en àcids grassos monoinsaturats és molt alta, 70 grams per cada 100. D'ells, la proporció més gran correspon a l'àcid gras omega-9, que enforteix el sistema immunològic i redueix els nivells de colesterol. A més, té propietats antioxidants en ser una font rica de vitamina E. L'oli d'oliva és un aliment molt calòric i aporta 884 calories per cada 100 grams. La recomanació dels experts és consumir 40 ml al dia per gaudir de tots els seus beneficis. Per part de la mantega, hi ha diversos mites que és important desmentir. La margarina és més sana? Sempre s'ha fet creure que la margarina és millor per la salut que la mantega, però no és gaire clar si això és així. Alguns experts assenyalen que la mantega és més sana en no incloure greixos trans, mentre que altres asseguren que la margarina és més sana en tenir menys greixos saturats. La veritat és que totes dues tenen la mateixa proporció de greixos, amb l'única diferència que tenen una procedència diferent. També es diu que la mantega engreixa més que l'oli d'oliva. Això tampoc és així, ja que tots dos aliments tenen pràcticament la mateixa aportació calòrica. La mantega no es compon única i exclusivament de greixos. És un producte làctic que s'elabora a partir de llet i que també compta amb olis vegetals. L'aportació calòrica de la mantega és de 717 calories per cada 100 grams. Per tant, la mantega aporta menys calories que l'oli d'oliva.
1: La xarxa.
2: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio. Quantes veus?

platja, piscina, sol i Ràdio Vilafant. La combinació perfecta.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. Els bombers donen per estabilitzar l'incendi declarat ahir al nord del Parc Natural de la Serra de Collserola, Nou Barris. Durant la nit han aconseguit controlar el perímetre i el focus secundaris i la millora de les condicions meteorològiques amb menys vent i més humitat fa preveure que el foc es pugui donar per controlat aquest mateix dimecres. Les flames han afectat 35 hectàrees de Collserola, principalment de vegetació, i també han provocat afectacions en línies elèctriques de mitjana tensió. El foc també ha obligat a confinar preventivament veïns de Torre Baró i Ciutat Meridiana i ha provocat també afectacions al trànsit, rodalies, metro i autobusos. I pel que fa a la mobilitat, la retirada de dos camions accidentats ahir a la Pesata Montroig del Camp deixa la via completament tallada i es fan desviaments per l'S-281. També la retirada d'un altre vehicle accidentat a la BB-5224 a Sant Pere de Torelló també deixa desviaments senyalitzats. També un accident a hores d'ara a la C-58 a Badia del Vallès deixa un carril tallat en aquest punt i a banda encara ara hi ha afectacions per inundacions a la 7 a Vilaseca. I de fet, Tarragona i altres punts del Camp de Tarragona fan balanç dels danys de la forta tempesta del dilluns. A la capital es van registrar 77 litres per metre quadrat en 3 hores i unes 400 trucades al 112. Hi ha hagut arbres caiguts, afectacions al subministrament elèctric i desperfectes en càmpings, mentre els serveis municipals treballen encara per recuperar la normalitat. En aquest sentit, una mare i una filla continuen en estat crític pels aiguats del dissabte a Roda de Berà. Totes dues van resultar ferides en quedar atrapades sota un mur que va cedir al port de Roda de Berà per la intensa tempesta. La noia va resultar ferida crítica i la mare ha anat empitjorant des del dissabte. I un ciclista mort aquest dimarts en una caiguda a la via C-147 al terme municipal d'Alta Àneu, al Pallars Sobirà. Per causes que encara s'investiguen, el ciclista va caure a la via i va acabar morint. Es tracta d'un home de 59 anys i veí de Tremp. Segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit, des de principis d'any ja són 89 les persones que han perdut la vida a les carreteres, 6 dels quals eren ciclistes. I els treballadors del Consorci de Biblioteques de Barcelona decidiran a principis de setembre el nou calendari de mobilitzacions en el marc de la vaga indefinida que mantenen des del 26 de maig. Els sindicats denuncien que la negociació continua bloquejada i que no hi ha cap nova reunió prevista. I pel que fa al temps, avui tindrem un matí força ennuvolat i amb possibilitat d'algunes gotes, sobretot a bona part del territori, a l'Alt Pirineu i l'Aran. Hi haurà, això sí, més estones de sol. A la tarda els núvols marxaran i se'n posarà el sol amb algunes restes de nuvolositat arreu del país.
0: Notícies en xarxa.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
3: Toda la noche es que voy a la disco a perrear.
2: La ràdio que ens uneix.
3: Yo sé que te va a joder recordarme las canciones tristes.
4: La teva companyia diària.

0: de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Bon dia, benvinguts, com estem? Dimecres, 26 d'agost. Ei, poquets dies, perquè s'acabi l'agost. Això sí, dimecres. Demà comença l'Acústica Figueres. I aquest cap de setmana també Medievals a Besalú, per exemple. Una altra activitat de la que podem gaudir. Déu-n'hi-do, A l'Alt Empordà és que no parem, Quan és una cosa, és una altra, I tothom està de farra i festa sempre. I mirem el calendari, veiem pocs dies ja per la Festa Major del 18, 19, 20, a casa nostra, Vilafant, Festa Major de Sant Cebrià, al setembre. Però també mirem el calendari i veiem que s'acaba el mes d'agost, que comença el setembre, i això vol dir que tornada a l'escola. Per a molts, final de vacances. Una mica tornada a la normalitat, entre cometes, perquè després el setembre diu que fan vacances els que tenen calés, els rics, els senyoritos. Serà per això que no faig mai jo el setembre. No sé, m'ho haig de mirar, això, Però sí, hi havia aquesta tradició de que a l'agost feien els pobres, els treballadors, els de les fàbriques i els botiguers, classe mitjana alta, feien el setembre. Eren el mes de la gent de Calarons, que anaven als hotels i tot això, ja els esperaven, gastaven més. Aquest any, he tingut un any de turisme bestial, o sigui que jo no sé si hem arribat al tope, si encara podem pujar una mica més, no ho sé. És aquell botiguer que està a la porta i diu: com ha anat avui? I ha venut tot el que tenia dintre. Ha passat un senyor, li ha comprat les lleixes, un altre li ha comprat el rètol de la porta, un altre li ha comprat el tendal, o sigui, li ha deixat la botiga pelada, i diu: bueno, així és així, el botiguer, quan li pregunten, diu: bueno, així és així. O quan diuen els hotelers: no, tenim ple només el 99%. Tenim alguna habitació lliure i el garatge no dorm ningú i tenim un trastero amb un llitet que podia dormir algú, ja m'enteneu, Avui, 26 d'agost, dimecres, Sant Ceferí, Sant Simplici, Santa Irineu, Sant Abundí, Sant Alexandre, Sant Víctor, Sant Segon, Sant Constanci, Sant Victorià, Sant Rufí, Sant Feliu i Santa Teresa Jornet. Felicitats a tothom que avui celebri el sant, l'aniversari o qualsevol cosa en especial. Dimecres és el dia que més mercats hi ha a tot arreu. Tenim mercats avui a Mer, Anglès, Banyoles, Begur, Cassà de la Selva, Llançà, Maçanet de la Selva, Ripoll, Salt, Sarrià de Ter, Sant Antoni de Calonge, Sant Miquel de Fluvià, Sant Pere Pescador i Vilabrareix. Refrany del dia: pel fruit hom coneix l'arbre. Pel fruit hom coneix l'arbre. I la cita del dia, una frase d'Abraham Salenitsky, que diu que crec que si volem entendre els empresaris hauríem d'observar els delinqüents juvenils. Aquesta és forta, Crec que si volem entendre els empresaris hauríem d'observar els delinqüents juvenils. Vaja, El sol ha sortit a les 7 i 9 minuts al matí, s'amagarà a les 8:33. Dos quarts de nou, Això canvia, de mica en mica. El sol surt més tard i s'amaga més aviat. Avui, 26 d'agost, es celebra el Dia Internacional contra el Dengue. Dia de Namíbia. Dia Internacional de l'Actriu i l'Actor. I Dia del Gos, que es celebra als Estats Units i també alguns països iberoamericans, Avui també, aquests noms estranys que a vegades no són tan coneguts, és Sant Ginés, Sant Cesario de Arles, Sant Simplicio i la Nostra Senyora del Mar. Winnie Young va dir que no hay nada noble en ser superior a alguien más. La verdadera nobleza está en ser superior a ti y yo anterior, a tu yo anterior. Home, la vida hem d'evolucionar, Moltes vegades, home, a base d'anys, de base de plantofades de la vida, anem aprenent. Tot i que alguns, per molt que li vagi la vida d'una forma o altra, no n'aprenen mai. Avui lluna creixent, 94,84% il·luminada. La propera lluna plena serà el 28 d'agost. Falten dos dies per lluna plena. Tal dia com avui, l'any 1991, Linus Torvalds, un estudiant de Finlàndia i desenvolupador del sistema operatiu Linux, escriviu un missatge en el grup de notícies Usenet sobre el nou kernel Linux que havia estat desenvolupant. L'any 1990 va passar la matança de Puerto Urraco en una pedania de la província de Badajoz, en la que són assassinades 9 persones i 12 resulten ferides com a conseqüència de les baralles entre dues famílies rivals del poble. L'any 1978, Joan Pau I és anomenat papa número 263 de l'Església Catòlica Ciutat del Vaticano, a Roma. Moriria un mes després. L'any 1961, el país de Birmània es convertia en la primera república budista del món. I l'any 1952, per primera vegada a la història, un avió fa un viatge d'anada i tornada creuant l'oceà Atlàntic, en un mateix dia, per un de Havilland Comet, el primer avió a reacció comercial. I l'any 1936, la cadena de notícies BBC realitza la primera transmissió mundial de televisió a Londres, al Regne Unit. Això era l'any 1936, com aquell que diu quan va néixer la tele. Tal dia com avui, 26 d'agost, és l'aniversari de Keke Palmer, actriu cantant nord-americana, 33 anys, Dylan O'Brien, actor nord-americà, 35, James Harden, jugador de bàsquet nord-americà, 37, Joe Mulaney, cantant nord-americà, comediant també, 44, Chris Payne, actor nord-americà, 46, Macaulay Culkin, aquell noi, aquell petitó, que ara ja és molt gran, però que feia aquelles pel·lícules de solo en casa, 46 el Macaulay Culkin, I veiem les pel·lícules que era un nen que tenia poder 8 anys, 9. Com passa el temps, Es fent grans, Thalía, cantant, actriu i empresària mexicana, 55. Melissa McCarthy, actriu i escriptora, 56. Shirley Manson, cantant britànica de la banda musical Garbage, 60. Valerie Simpson, cantant nord-americana de Ashford and Simpson, 80. Déu-n'hi-do, Passen els anys i passen per tots, No hi ha ningú que es quedi enrere. Bé, avui tenim 20,8 graus, gairebé 21 graus de temperatura. Una humitat del 76%. La velocitat del vent molt petita, 1,6 km per hora. La pressió ha pujat. Ahir teníem 1011, avui 1012 hectopascals. I podem dir-vos que aquest mes hem tingut 35 litres per metre quadrat de pluja, 35 litres per metre quadrat, i la pluja acumulada durant l'any, 514.

0: A l'Alt Empordà per un referent. Lourdes Camps tanca portes a Figueres. Ai, quanta d'aquesta botiga, la botiga de sempre, de tota la vida, han anat tancant. I espera aquell comerç, un local de proximitat, aquell de coneixença, que et saludava. Hola, què tal? Bon dia, no sé què. Ara cada vegada són més botigues portades per estrangers i sobretot per franquícies. L'alcalde de Portbou, Cael Rodríguez, ironitza sobre la idoneïtat del president de Renfe. Detenen el conductor de la moto implicat a l'accident mortal a Castelló d'Empúries el dilluns 24 d'agost. També podeu consultar la programació de la Festa Major de Santa Màxima de l'Escala. Besalú Medieval, també és aquest cap de setmana. Acústica, déu-n'hi-do, Bon dia, benvinguts, si us acaba d'incorporar una vegada més un servidor Toni Guerrero aquí. Anem a començar amb Juan Magán i Omar Montes i el seu Ayer la vi.
1: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
2: Con su amiga en una calle de Madrid.
1: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

La veritat és que ahir, quan sentíem la notícia de que Dolly Parton havia perdut la vida, ens havia deixat, va ser un sotrac, perquè amb ella hem gaudit i disfrutat de cançons boníssimes, eh? Com aquesta 9 to 5, anar a treballar de 9 a 5. Recordem a Dolly Parton. Descansi en pau.

una de les moltíssimes cançons d'èxit de la Dolly Parton, eh? El 9 to 5 era una d'elles, però en té moltíssimes cançons molt bones i que ha interpretat temes amb molts cantants.

0: Ens ha deixat una gran, una diva de la música.
1: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador U de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
0: Són ells, són

Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 € a nitsdecirc.com.

Diumenge 6 de setembre, trobada motera de Ve de Gust de Figueres. A les 9 del matí esmorzar i tot seguit ruta per l'Empordà per arribar a Terrades. Al migdia pica-pica i dinar amb carn a la brasa. Recordeu, diumenge 6 de setembre, trobada motera a la cafeteria Ve de Gust de Figueres. Oberta a tot tipus de motos i trails. Per més informació, truqueu al 606 33 71 41 o al 972 50 07 51. Trobada motera de cafeteria Ve de Gust de Figueres. Estem al carrer Empordà 74 de Figueres. Vinga, va, agafa la moto, el trail i apunta't a aquesta trobada motera que és ja típica i tradicional de cada any amb cafeteria Ve de Gust de Figueres, eh? Ricky Martin, Joan Santana, versió diferent del Extraños. 8:26 minuts al matí.

0: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 26 d'agost tens el pit de pollastre filetejat Carrefour format estalvi a un preu imbatible de 5,99 € al quilo. La safata de 900 grams aproximadament et surt a 5,39 €. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: Vinga, anem amb un clàssic, sopa de cabra en viu i en directe al Palau Sant Jordi, l'Empordà.

0: Vilafant fa la festa major més solidària. Aquest setembre, la festa major de Vilafant també tindrà una causa solidària i tu pots decidir quina serà. Del 12 al 31 d'agost, les persones majors de 16 anys empadronades a Vilafant podran votar entre aquestes quatre entitats: MIFES, TEA l'Empordà, l'Associació Tramuntana Després del Suïcidi i l'Associació de Malalts d'Alzheimer de Figueres. L'entitat més votada rebrà els diners que recullin a les guardioles solidàries durant els actes de la festa major. Pots votar fàcilment a través de l'app Vilafant o presencialment a les urnes de l'Ajuntament i el pavelló municipal. Participa, tria la teva causa i fem, entre tots i totes, una festa major encara més solidària.
1: Busquem algo d'estiu i era això. Això és el que buscàvem d'aquest estiu amb els tiets. Era això.

Festa Major de Sant Cebrià 2026 a Vilafant. El divendres 18 de setembre, a 6:15 de la tarda, proclamació de l'acció de la pubilla i d'hereu a l'Ajuntament de Vilafant. A la mateixa hora, concentració de capgrossos casolans, també a l'Ajuntament de Vilafant. A 7:45, cercavila de gegants i capgrossos i pregó. Sortida de la plaça de l'Ajuntament fins a l'aparcament de l'església al nucli antic, amb la colla gegantera i grellera als Rajolers. A 8:45 del vespre, tronada de festa major, a l'aparcament de l'església. I a 9:00, Vilafant Fest 2026, a l'aparcament de l'església al nucli antic. Concert d'Ernest Prana, concert de versions amb el nen del barri, Digi Alegre, anys 90-2000, Digi Atco, any 2010 fins a l'actualitat, amb Revolució Jove de Vilafant. Recorda, divendres 18, dissabte 19 i diumenge 20 de setembre, Festa Major de Sant Cebrià 2026 a Vilafant. Ei, no hi falteu, us esperem. Mueve tu culito así, vinga, va, som-hi. Aquesta és la de Pitbull i Lil Jon. Plegats aquest estiu ens han presentat el Satalana.

0: Recordeu que teniu a la vostra disposició la deixalleria municipal, de dilluns a divendres de 10 a 13 hores i de 16 a 19 hores.
1: I podeu portar envasos, fluorescents, piles, bateries, pintures, tèxtil, olis vegetals, plàstics, vidre, ferralla i metalls, mobles, electrodomèstics i runa de construcció.
0: De dilluns a divendres de 10 a 1 i de 4 a 7.
1: Dissabtes de 10 a 13 hores.
0: Diumenge tancat.
1: I recordeu que de setembre a juny les tardes són de 15 a 18 hores.
0: Per a la recollida de mobles i voluminosos, recollida de poda a l'hivern a domicili, truqueu al 972 54 60 20 abans de dimecres a les 14 hores.
1: Deixalleria de Vilafant. Fem entre tots un municipi més net i sostenible.
2: Tots tenim un jo d'abans, eh? Aquell jo d'abans. Ozuna també el té. Millor de antes.

0: Tens un munt de llibres i no saps què fer-ne? Estàs buscant un llibre vell o descatalogat des de fa temps? Doncs, a partir d'ara, podeu anar a la Taverna Librària, una llibreria solidària situada a Figueres. Les voluntàries de la Taverna Librària s'encarreguen de rebre'ls, classificar-los i donar-los una segona oportunitat. La trobaràs al carrer Narcís Soler 6 i a les xarxes socials.
1: Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Un estiu per gaudir.
2: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: Benvinguts en aquest dimecres 26 d'agost a aquesta edició del nostre butlletí informatiu municipal i comarcal. Aquestes són hores d'ara les notícies més importants i destacades que han arribat a la nostra redacció. Figueres estrena a partir del 15 de setembre l'àrea verda per als veïns del Poble Nou. Un vehicle localitzat a Figueres destapa una trama de cotxes robats valorat en més de 640.000 euros. L'Alt Empordà centra un nou model sanitari amb atenció continuada per a pacients crònics i fràgils. Les càmeres d'intel·ligència artificial de l'AP7 i l'A2 ja han detectat més de 8.500 conductors utilitzant el mòbil. Detenen el conductor de la moto implicat en l'accident mortal de Castelló d'Empúries del 24 d'agost, aquest passat dilluns. S'enfilen a prop de 400 les denúncies contra l'agència de viatges de l'Escala investigada per estafa. Són les notícies en aquesta edició del nostre informatiu.
4: L'Ajuntament de Figueres i Fisterra implementaran durant el mes de setembre una nova àrea verda d'aparcament prioritari per a residents al barri del Poble Nou. La mesura, impulsada a petició dels veïns i amb la col·laboració de l'Associació de Veïns, té com a objectiu facilitar l'aparcament a les persones que viuen i treballen al barri. La nova zona disposarà de 316 places i quedarà delimitada pel carrer Empordà, la carretera d'Olot, l'Avinguda Salvador Dalí i la Via Emporietana. A partir del 15 de setembre començarà un nou període d'informació i adaptació i a l'octubre el servei entrarà plenament en funcionament. Els residents podran aparcar sense límit de temps per 20 cèntims al dia, 1 euro a la setmana o 13 euros al trimestre. Per als no residents, els primers 15 minuts seran gratuïts i posteriorment s'aplicaran tarifes d'1 euro amb 20 per una hora i de 2,55 euros per dues hores. Coincidint amb la posada en marxa de l'àrea verda, també s'habilitarà un nou aparcament asfaltat de 25 places a la Via Emporietana, a la Cruïlla amb els carrers Tallaferro i Tarragona. Aquestes actuacions formen part del Pla d'Aparcaments de Proximitat de Figueres, que preveu superar el miler de noves places d'estacionament a la ciutat abans del 2027.
3: Els Mossos d'Esquadra han detingut el conductor de la moto implicada en l'accident mortal d'una jove de 22 anys a Castelló d'Empúries aquest dilluns. Els agents l'han arrestat a la matinada d'aquest dimarts després que l'home de 33 anys sortís de l'Hospital Josep Trueta de Girona, on va ingressar per les ferides de l'accident. Els fets es van produir pels vols de quarts a 6 de la tarda quan el conductor va perdre el control i va xocar contra una furgoneta que circulava davant seu en direcció a Figueres. La investigació apunta que la topada es va produir per una imprudència del conductor de la moto, motiu pel qual serà detingut. S'espera que en les properes hores passi a disposició del jutjat de Guàrdia de Figueres. Arran del sinistre es va activar 5 patrulles dels Mossos i diverses unitats terrestres del sistema d'emergències mèdiques. Recordem que l'accident va perdre la vida una noia de 22 anys.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
4: Salut desplega 3 nous projectes d'atenció integrada a la regió sanitària de Girona per tal d'adoptar el sistema als reptes de l'envelliment de la població, l'augment de malalties cròniques i les particularitats de cada territori. A l'Alt Empordà, el projecte es centrarà especialment en millorar la continuïtat assistencial dels pacients crònics i fràgils. La comarca té 68 municipis, una elevada dispersió geogràfica i una població cada vegada més envellida. L'eix principal serà la ruta de complexitat 2.0, que coordinarà el seguiment dels pacients crònics complexes entre l'Hospital de Figueres, el Centre Bernat Jaume i les 8 àrees bàsiques de salut del territori. També s'impulsarà l'hospitalització a domicili com a alternativa a alguns ingressos convencionals. El projecte també preveu utilitzar dades i mapes interactius per conèixer millor la realitat social i demogràfica de la comarca i orientar les polítiques locals de la salut. A més, la nova Càtedra d'Envelliment i Salut, creada el 2026 per la Fundació Salut Empordà i la Universitat de Girona, vol convertir l'Alt Empordà en un espai de referència per desenvolupar solucions destinades a la gent gran. Les previsions indiquen que la població de més de 65 anys podria créixer un 52% fins al 2042. La localització a Figueres d'un Fiat Panda híbrid que es pretenia matricular amb documentació presumptament falsificada ha permès als Mossos d'Esquadra destapar una trama relacionada amb vehicles sostrets a diversos països europeus. La investigació ha acabat amb la recuperació de 9 vehicles valorats en prop de 640.000 euros que havien estat robats a Dinamarca, Itàlia i França. Segons la policia, els vehicles havien estat manipulats, especialment els números de bastidor, per poder-los matricular i vendre fraudulentament a l'Estat. El cas també ha permès esclarir una presumpta denúncia falsa pel robatori d'un Porsche 911 a Sant Feliu de Guíxols. Un home de 51 anys ha estat denunciat penalment com a presumpte responsable de diversos delictes, entre els quals falsificació documental, receptació, estafa i blanqueig de capitals. Entre els vehicles recuperats hi ha 4 Porsche Carrera 4 GTS, un Range Rover Sport SBR, 2 motocicletes Harley Davidson, un Maserati Levante Modena i el Fiat Panda localitzat a Figueres.
3: El nombre de denúncies contra una agència de viatges de l'Escala s'acosta ja a les 400. Segons la informació recopilada pels Mossos d'Esquadra, que mantenen la investigació oberta i no descarten que apareguin més afectats. De moment no hi ha cap persona detinguda. Els agents estan recopilant les denúncies i investigant el funcionament de l'agència, després que diversos clients denunciessin que no havien recuperat els diners de viatges cancel·lats. Els primers casos van aparèixer quan algunes famílies van anul·lar les seves vacances, tot i esperen durant setmanes, no van rebre els imports pagats. Posteriorment, a principis d'agost, alguns clients tampoc van poder agafar els seus vols perquè encara no havien rebut els bitllets. Els altres casos, els afectats, van descobrir durant el viatge que part de l'estada no estava pagada. L'agència havia guanyat clients a través del boca a orella oferint paquets de vacances a preus molt competitius i amb la condició de pagar-los íntegrament i per avançat. Alguns dels afectats asseguren que anteriorment havien viatjat amb aquesta empresa sense tenir cap problema. Actualment l'activitat es feia de manera telemàtica, sense oficina física, a través d'una pàgina web i les xarxes socials, que van deixar d'estar actives la setmana passada. El cas també ha arribat a l'Agència Catalana de Consum després de les reclamacions presentades per diversos clients.
4: La intel·ligència artificial comença a tenir un paper destacat en la vigilància de les carreteres. El Servei Català de Trànsit ha aprovat durant els mesos de juny i juliol un nou sistema instal·lat en un remolc mòbil equipat amb càmeres d'alta definició i algoritmes d'IA. La tecnologia permet detectar conductors que utilitzen el telèfon mòbil mentre condueixen o que no porten correctament cordat el cinturó de seguretat. Les proves s'han fet a l'A2 i a l'AP7, on les càmeres han detectat més de 8.500 casos d'ús del mòbil i més de 4.500 d'infraccions relacionades amb el cinturó. El sistema pot identificar tant els conductors que subjecten el mòbil amb la mà com el que els porten a sobre les cames. La precisió ha superat el 70% de la detecció de possibles infraccions i ha arribat al 84% en el cas de l'ús del telèfon. Durant la prova, l'ús del mòbil va ser més freqüent a la 2, amb un 5% dels conductors, davant del 3,6% a l'AP7. En el conjunt de l'estudi, la mitjana es va situar amb el 4,3. Pel que fa al cinturó, les infraccions van augmentar sobretot durant els caps de setmana i en horari nocturn i de matinada. El Servei Català de Trànsit estudiarà ara els resultats de la prova per valorar l'aplicació d'aquesta tecnologia en la vigilància habitual de les carreteres.
3: Gràcies, Marce Mainé, per aquesta informació. Anirem a la previsió del temps.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: I sabrem quina és la previsió per les pròximes hores amb els companys de la xarxa.
5: Bon dia, situació avui força suau, càlida de fet a les comarques de Girona, i és que el vent a estones anirà girant cap a sud, especialment a l'interior de l'Alt Empordà, també a la Baixa Garrotxa, cap al Gironès, a la comarca del Pla de l'Estany. Aquí arribarem a passar molt fàcilment dels 31-32 graus aquesta tarda. També amb més vent, compte perquè serà variable, estones de llevant i després de sud, sobretot aquesta tarda, però arran de mar en algun moment aquest vent serà intens. També ja avançat aquest migdia, primeres hores de la tarda, déu-n'hi-do entre el Ripollès, la comarca de la Garrotxa, la Selva, la serralada transversal, de fet, en general, aquest vent com arribarà a xiular. De pluges ben poquetes, alguns núvols que s'aniran arrossegant des del sud, emblanquinant el cel, bàsicament, i com a molt alguna gota despistada, que, atenció, vindrà acompanyada de fang. N'estem pendents a la xarxa.
3: Gràcies per aquesta informació.
2: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: En aquesta edició de l'informatiu d'aquest dimecres us hem destacat que Figueres estrena a partir del 15 de setembre l'àrea verda per als veïns del Poble Nou. vehicle localitzat a Figueres destapa una trama de cotxes robats valorat en més de 640.000 euros. L'Alt Empordà centra un nou model sanitari amb atenció continuada per a pacients crònics i fràgils. Les càmeres amb intel·ligència artificial de l'AP7 i l'A2 ja han detectat més de 8.500 conductors utilitzant el mòbil. Detén el conductor de la moto implicat en l'accident mortal a Castelló d'Empúries del passat dilluns 24 d'agost. S'enfilen a prop de 400 les denúncies contra l'Agència de Viatges de l'Escala investigada per estafa. Més informació, més dades a les hores en punt amb els companys de la xarxa de comunicació local i també a través d'internet, quan vulgueu, al portal empordà.info. Gràcies per la seva atenció.
1: I la informació continua a empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca. Platja, piscina, sol i Ràdio Vilafant.

0: el Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Pablo Alborán, Algo de mi. Una peça amb la que arribarem al butlletí de les 9 del matí i a l'Obert per vacances.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Els bombers donen per estabilitzar l'incendi declarat ahir al nord del Parc Natural de la Serra de Collserola, Nou Barris. Durant la nit han aconseguit controlar el perímetre i els focus secundaris i la millora de les condicions meteorològiques amb menys vent i més humitat fa preveure que el foc es pugui donar per controlat aquest mateix dimecres. Escoltem ara Sebastià Massaguer, cap dels bombers de Barcelona, en declaracions a la xarxa, que explica què els preocupa ara mateix.
2: Tenim diferents punts d'emplaçament i ens preocupa principalment la zona de focus secundaris que ahir la tarda va llançar sobretot amb una olla que ha fet entre Torre Baró i Ciutat Meridiana. Aquest és el punt on vetllarem al llarg del dia, que no tinguem possibles represes, i sobretot a les hores de migdia, que no tinguem més calor i s'aixequi una miqueta el ventet.
1: Les flames han afectat 35 hectàrees, principalment de vegetació, i també han provocat afectacions en línies elèctriques de mitjana tensió. El foc va obligar també a confinar preventivament veïns de Torre Baró i Ciutat Meridiana, que ja han pogut tornar a casa. A banda, també ha provocat afectacions, i encara ho fa, en trànsit, rodalies, metro i autobusos. I pel que fa a la mobilitat, la retirada de dos camions accidentats ahir a la P7 a Mont-roig del Camp deixa la via completament tallada i es fan desviaments per l'S-281. També la retirada d'un vehicle a la BV-5224 Sant Pere de Torelló deixa desviaments senyalitzats. També un accident a la C-58 a Badia del Vallès deixa un carril tallat i a banda encara ara hi ha afectacions a la 7 a Vilaseca per inundacions. I de fet, una mare i una filla continuen en estat crític pels aiguats del dissabte a Roda de Berà. Totes dues van resultar ferides en quedar atrapades sota un mur que va cedir al port de Roda de Berà per la intensa tempesta del cap de setmana. La noia va resultar ferida crítica i la mare ha anat empitjorant des del dissabte. En el succés també hi va haver un tercer afectat, l'avi, que va resultar ferit menys greu. I un ciclista mort aquest dimarts en una caiguda a la via, la C-147, al terme municipal d'Alt Àneu, al Pallars Sobirà. Per causes que encara s'investiguen, el ciclista va caure a la via i va acabar morint. Es tracta d'un home de 59 anys i veí de Tremp. Segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit, des de principis d'any, 89 persones han perdut la vida a les carreteres, 6 dels quals eren ciclistes. I els treballadors del Consorci de Biblioteques de Barcelona decidiran a principis de setembre el nou calendari de mobilitzacions en el marc de la vaga indefinida que mantenen des del 26 de maig. Els sindicats denuncien que la negociació continua bloquejada i que no hi ha cap nova reunió prevista en els propers dies. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, obrim per vacances.

0: què és això de fer esport? O què preferiu, fer-lo al matí, fer-lo a la nit? Què es considera fer esport, eh? Això volia dir al començament. Bé, diuen que activa la circulació sanguínia, que fins i tot activa alguna hormona de la felicitat, per això hi ha qui ho recomana pel plan energètic fer-ho al matí, ben aviat, quan encara no ha pret el sol, i hi ha qui ho recomana fer-ho a la nit, doncs una mica per relaxar-se, per treure's l'atenció del dia just abans d'anar a dormir i així descansar millor. Sigui com sigui, el que sí que recomana, si no l'esport, és l'activitat física, i això ho hem vist aquí a Catalunya perquè el Col·legi de Metges i Sanitat i els educadors físics s'han posat una mica en comú, s'han posat les piles i han decidit que a partir d'ara els metges també prescriuran activitat física, com qui prescriu un medicament. Per tant, sembla que sí, que l'esport té també els seus beneficis. Però més enllà de que ens pugui anar bé o no, després cadascú tenim les nostres manies. Preferim fer-lo en quina hora del dia? Bé, és que donem per suposat que l'audiència de l'Obert per Vacances fa esport, sí o sí, eh? Alguna coseta, encara que sigui anar a caminar, i a més a l'estiu, que tenim tots una mica més de temps lliure, s'hi presta més. Hi ha la pitjor manera de fer esport, que no és esport, però ara m'entendreu, és fer-lo a la nit. M'explico. Sabeu aquells somnis tan dolents, per no dir una paraula pitjor, aquells somnis en què tu corres i no avances? Us ha passat mai? No té res massa a veure amb fer esport, més aviat té a veure amb coses pendents, no? Que tu vas a fer alguna cosa o et persegueixen, més que fer esport estàs fugint, però corres i fas un gran esforç muscular i et fan mal els músculs i no et mous de lloc. Doncs bé, això seria potser la pitjor manera de despertar-se, amb aquesta sensació d'haver fet esport tota la nit però en realitat d'estar angoixat. Una cosa que tampoc us recomano és això que ens diu el Post Malone, que és lo de córrer en cercles, rotllo la roda del hàmster, sí? D'això va aquesta cançó, d'aquelles relacions que s'enquisten, que sempre tornen al mateix lloc, que són circulars, Corre en cercles. Post Malone, que gravava aquests cercles l'any 2019, el llançava, però que de fet diuen, jo no li he sentit massa discografia, però diuen que és de les cançons més soft, més pop, més melòdiques que li podeu trobar al Post Malone, perquè es veu que va començar com amb influències més de Megadeth i més heavies i fins i tot trash, i després fins i tot té un aspecte de raper, doncs, que s'allunya, no? Són els dos costats o dos extrems que es troben al mig, es van trobar al mig el 2019 amb aquest èxit que va sonar a tot arreu i que nosaltres hem recuperat avui a l'Obert per Vacances Circles. Si us agrada el Post Malone, doncs és una bona manera d'entrar a la seva discografia. Post Malone, un home molt tatuat. Anem a preguntar-li, va, comencem ja amb una interioritat, d'aquelles que no tenim per què preguntar ni té per què contestar. Jordi Mariscot, Cardedeu, bon dia.
1: Bon dia.
0: Va, Jordi, m'has de dir si portes algun tatuatge. No a mi,
1: doncs mira,
0: a l'audiència. És que Post Malone porta a la cara, va tatuadet.
1: I jo la cara de moment no, prefereixo que els meus pares segueixin parlant-me, però he de dir que ja me l'estic jugant amb que porto mig braç tatuat de One Piece.
0: Uau, sí, mig braç, uau, Déu-n'hi-do.
1: I amb projectes de fer-me l'altre mig, així acabem de fer la màniga sencera.
0: Quins personatges portes? Jo no entenc gaire la sèrie, no l'he vist massa, eh? Però
1: ara mateix m'estic fent ja 10 personatges de la tripulació, sí. I en porto 5.
0: Val, i el 5...
1: Per això em queda l'altra meitat.
0: Molt bé, un fan de One Piece, perfecte.
1: Sí, sí.
0: Ai, Jordi, però avui preguntem sobre fer esport, no? A quina hora
1: Exacte.
0: Del dia i tot plegat.
1: Hem preguntat, realment la pregunta que hem llançat per xarxes és com fer esport durant l'estiu i no morir en l'intent.
0: Val.
1: I he de dir que el tema me'l portaré cap a casa, literalment, sí. Perquè al Selló de Banyoles he de dir que una de les coses que més trobo a faltar des de que m'he mudat a Cardedeu és l'estany de Banyoles, és anar a fer la volta a l'estany, anar a fer la travessia, que és creuar l'estany de punta a punta nedant, aquest entorn... natural. No dic que a Cardedeu no hi hagi entorn natural, però l'entorn natural de Banyoles per mi té un punt i facilitava molt les coses a l'hora de fer esport durant l'estiu.
0: No eres l'únic, eh? Entenc que és un punt de trobada allà a Banyoles en què
1: Bastant.
0: Molta gent ho fa, sí?
1: Sí.
0: I es creua l'estany, creuava l'estany a nedant, es creua bé un estany? Saps que aquí no tenim estanys. Tarragona,
1: sí, sí,
0: molta
1: sí,
0: platgeta,
1: sí.
0: Però d'estany és fatal, eh? Bé, i bé.
1: Si no t'atrapa el monstre de Banyoles, aquí pots creuar l'estany perfecte de punta a punta, són un parell de quilòmetres nedant, es fa amb uns 45 minutets.
0: Vale, un altre dia parlem del monstre, pregunto si l'has vist, vale?
1: Oh. Ai, ens ho reservarem.
0: Tens morrinya de Banyoles, i mira que sí. Tampoc estem tan lluny, Déu-n'hi-do.
1: Bueno. Tinc morrinya de Banyoles perquè molts dels àudios que ens han enviat avui són d'amics meus, molt esportistes, que fan esport a primera hora del matí i han sortit a córrer i m'han enviat àudios dient, ostres, home, com no hem de fer esport a primera hora del matí amb aquest entorn que tenim? I per això m'ha entrat aquesta mica de morrinya.
0: Doncs vinga, ens l'expulsem de damunt, eh? Alegria, un ratet. I en tot cas, a les 10 recollim més àudios a Banyoles, ja tenim clar, com és el tema de l'esport, però de la resta de Catalunya, sisplau, il·lustreu-nos, digueu-nos a veure com preferiu fer esport o com us ho apanyeu a l'estiu per fer esport, si és bona o mala època per vosaltres. Val, Jordi, doncs a les 10 tornem a connectar.
1: En parlem a les 10.
0: Fins ara.
1: Fins ara.
0: Ai, que hem de tallar la cançó de Post Malone. Vinga, va, seguim endavant, perquè el primer que toca és passar per tot Catalunya i conèixer de què es parla, com està l'actualitat.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Abans, però, de fer la ronda d'actualitat, aquí m'he colat jo, el que farem serà una mica de sumari del que ens espera en aquest parell d'hores a l'Obert per vacances. Mira, començarem amb una primera part molt solidària, i és que us explicarem un projecte de construcció, de fabricació d'ulleres per enviar a l'Àfrica, i per altra banda, des de Rubí, ens parlen de conscienciació social amb una entitat que es diu Rubí Solidari. I atenció, perquè tenim avui aquí l'etapa catalana de la Vuelta a Espanya. Van avui des de Falset fins a Roquetes, i l'Obert per vacances hi anirà. Estarem a Falset per saber quin és l'ambient, com es viu aquesta etapa ciclista, de tota una cita ciclista de l'estiu, la Vuelta a Espanya. Per altra banda, per tots aquells que ja esteu veient el final de l'estiu, el començament de setembre i la tornada al col·le, sí, el començament de les classes una altra vegada.

0: farem des de casa, des de Tarragona, perquè ens fa molta il·lusió presentar-vos un monument que és molt xulo, potser no és dels més espectaculars, però sí que és dels més extensos, que queda al mig de la ciutat, a tocar del Mercat Central, per tant, un lloc molt concorregut, molt passejat, i que quan hi entres és com un oasi de pau. L'han rehabilitat, l'han readaptat, no?, i li han rentat la cara ara fa poquet, i ens fa molta gràcia que el pugueu visitar en algun moment o altre. Estem parlant del Fòrum de la Colònia, avui, dins l'Espai de Patrimoni, aquí a Tarragona. I encara abans de tancar, doncs, si ens ho permeteu, canviem de dia, però espero que també us vagi bé i esteu atents a escoltar els consells per si teniu gossets a casa. Consells, doncs, sí, per com cuidar els peluts, especialment en època estival. És el Dog Tips que ens arriba des de Calella. Ara sí, entrem en ronda d'actualitat.
1: Obert per vacances.
0: La primera parada per conèixer l'actualitat de tot Catalunya la fem a Girona. Girona FM, Pau Villafanya, bon dia.
2: Molt bon dia, Núria.
0: Bon dia. Mira, declaracions de l'alcalde de Girona, que veu com a una injustícia que Educació no hagi aportat més recursos a la pública amb la privatització de les escoles Bell-lloc i Alzines.
2: Sí, Lluc Salellas veu un error greu en el fet que el Departament d'Educació no hagi reinvertit als instituts i escoles de la ciutat els diners que fins ara destinava a pagar les places concertades d'aquests dos centres que ara es privatitzen. Salellas ha remarcat que la privatització de les dues escoles, que s'agreguen per sexe, ha obligat el sistema públic a reabsorbir més de 200 estudiants, creant 10 grups més a instituts i a 4 escoles.
3: Creiem que això és un greu error i una situació d'injustícia que està vivint la ciutat de Girona i els centres especialment públics, perquè és on hem incrementat els cursos a la nostra ciutat. Heu de pensar que s'han incrementat 10 cursos als instituts públics de la ciutat, de secundària, i 4 en centres de primària de la ciutat. Jo sempre he defensat que les escoles que segreguen per sexe no han d'estar concertades, aquest no és el tema, però que sí que es podia fer és de forma més progressiva i sobretot garantint que els recursos que es traien del concert es posaven en l'ensenyament de la ciutat.
2: Salellas defensa, doncs, que s'hauria d'haver fet de forma més progressiva i donant als centres públics més recursos econòmics. També reclamen més professors de cara al curs vinent.
0: Un curs que està a punt ja de començar. Per altra banda, us expliquem que detenen el conductor de la moto implicat en l'accident mortal a Castelló d'Empúries. Tenia lloc aquest dilluns.
2: Els agents el van arrestar la matinada d'aquest dimarts després que l'home de 33 anys sortís de l'Hospital Josep Trueta de Girona, on va ingressar per les ferides de l'accident. Els fets es van produir pels volts d'un quart de 6 de la tarda de dilluns, quan el conductor va perdre el control i va xocar contra una furgoneta que circulava davant seu en direcció a Figueres. La investigació apunta que la topada es va produir per una imprudència del conductor de la moto, motiu pel qual se l'ha detingut.
0: I us expliquem també que la 26a edició del FITAC es posa en marxa al Teatre Municipal de Girona. Tot plegat comença amb el musical Dins el Bosc.
2: El Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona ha inaugurat la seva 26a edició amb una proposta de la companyia Quart Passadís, de Sant Just d'Esvern, que barreja personatges de diferents contes com la Ventafocs, la Caputxeta Vermella, Jan i la Mongetera Màgica i Rapunxó, tot en una mateixa història. Un espectacle del compositor i lletrista dels Estats Units, Stephen Sondheim, que es va estrenar a Londres el 90 i a Broadway el 2008. Fins al 30 d'agost es podran veure una vintena d'espectacles en punts de diverses localitats de les comarques de Girona.
0: Important, no? Doncs el FITAC és un festival consolidat de Girona, sí, de teatre.
2: Sí, així Pau, és, de sí? Teatre amateur, i que té una rellevància important a finals d'estiu.
0: Doncs vinga, per qui diu que s'acaba l'estiu i s'acaben els plans, encara no, encara ens en queden. Pau Villafanya, moltíssimes gràcies.
2: Fins demà.
0: Fins demà. I cap a Cugat, que marxem per conèixer l'actualitat de la demarcació de Barcelona. Tina Forés, bon dia.
4: Bon dia, Núria.
0: Bon dia. Mira, ens dieu que ja està estabilitzat l'incendi de Collserola després de cremar 45 hectàrees.
4: Sí, és una bona notícia en l'evolució d'aquest foc, així ho ha explicat en una atenció als mitjans el tinent d'alcaldia i regidor de Ciutat Vella, Albert Batlle, que ha detallat que tots els confinaments s'han aixecat durant la nit i els desallotjats han pogut dormir a casa seva. La superfície afectada és principalment arbrat i matollar del parc natural i també hi ha una zona perimetrada per la pesta porcina africana. Una vintena de dotacions de bombers de la Generalitat continuen treballant aquest dimecres amb els bombers de Barcelona per controlar els possibles focus secundaris. Sebastià Massaguer és el cap dels bombers de Barcelona.
5: Tenim diferents punts d'emplaçament i ens preocupa principalment la zona de focus secundaris que ahir la tarda va llançar, sobretot amb una olla que ha fet entre Torre Baró.

0: avui Ciutat Meridiana. Aquest és el punt on vetllarem al llarg del dia, que no tinguem possibles represes, i sobretot a les hores de migdia, que no tinguem més calor i s'aixequi una miqueta el ventet.
1: Els bombers confien poder donar el foc per controlat i extingit en les properes hores.
2: I us parlem ara de les treballadores de neteja, les anomenades Kellys, així s'anomenen elles també, que es concentren a Barcelona i exigeixen millores laborals.
1: A les pancartes hi mostraven missatges com els de "Som treballadores, no esclaves". El col·lectiu ha assegurat que les seves condicions van a pitjor, mentre el sector turístic bat rècords, i per aquest motiu han demanat empatia a la patronal. Les empleades han exigit més prevenció de riscos laborals, evitar les externalitzacions del servei, el reconeixement de les malalties professionals i la reducció de la jornada laboral. També han explicat que tenen una càrrega de treball desproporcionada que s'agreuja a l'estiu. Després de més d'una dècada protestant cada 25 d'agost, han celebrat haver guanyat visibilitat, però han reclamat fets.
2: I treballadors i treballadores de biblioteques, en vaga, decidiran la setmana vinent el nou calendari d'accions davant del bloqueig.
1: El col·lectiu està en vaga indefinida des del passat 26 de maig. La representació sindical denuncia que la negociació amb el consorci continua bloquejada i assegura que bona part de les 13 reunions mantingudes han estat merament informatives. També assenyalen que durant l'agost s'ha produït un augment de la repressió sindical per part de l'empresa amb la retirada d'alguns drets. En aquests moments no hi ha cap nova reunió de negociació programada. El conflicte gira al voltant de les condicions laborals del personal i del procés d'adhesió al nou conveni de l'Ajuntament de Barcelona. Entre les reivindicacions hi ha la millora dels horaris i de la conciliació, el reconeixement professional i una millora retributiva.
2: Estem parlant, ho recordem, de treballadors de biblioteques, en aquest cas a Barcelona, però vaja, que sembla que s'incrementen, Ara que hem acabat gairebé les vacances, doncs comencen a sortir totes aquestes reivindicacions de millora laboral. Moltíssimes gràcies, Tina, per aquesta informació també.
1: A vosaltres, que vagi molt bé.
2: Una abraçada. Tina Forés des de Cugat, i ara marxem cap a Terres de Ponent, cap a Lleida, cap a l'emissora que ens fa el servei informatiu és Emunt. Arnau Vilà, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
2: Doncs mira, una notícia que em sembla que no ens ve de nou, que és que la collita de pera als camps de Ponent serà enguany lleugerament superior a la de l'any passat, però els pagesos encara en la campanya amb preocupació pels preus baixos i l'augment dels costos de producció.
3: Sí, avui ja comencem la ronda d'actualitat parlant sobre aquestes afectacions que hi ha hagut al camp, sí. Perquè ja estan començant a sortir les primeres avaluacions de la calamarsada de dilluns a Ponent, amb afectacions a 341 hectàrees de fruiters del Segrià i de la Noguera, segons la Conselleria d'Agricultura. Els danys són en general moderats, però almenys al Segrià la situació és molt més greu, amb pèrdues d'entre el 50 i el 70% en unes 25 hectàrees, sobretot del préssec tardà i de pera. Pel que fa a la pedra de dilluns, que en alguns punts va arribar als 3 centímetres de diàmetre, també ha afectat cultius d'Alfarràs, d'Ivars de Noguera, d'Algerri i altres municipis del Segrià Nord i la Noguera Baixa, que són les zones d'aquests municipis. Unió de Pagesos amplia la llista de zones afectades i alerta també de danys en figues i ametlles, especialment al Pallars Jussà, on calcula pèrdues de fins al 70% en algunes finques. Tot i això, el sector destaca que l'impacte ha estat limitat, perquè més del 80% de la fruita de pinyol i més del 70% de la pera ja s'havien collit. Com dèiem, almenys al Segrià Nord, la pedra també ha malmès la teulada d'una nau de la cooperativa, que haurà de ser reparada abans que augmenti l'entrada de producte. Aquesta ha estat la vuitena calamarsada de l'any a la zona, però de moment els agricultors consideren que l'afectació global ha estat inferior a la que inicialment es temia. Ara, si et sembla, Núria, passem a successos, perquè és notícia a les Terres de Lleida que un ciclista de 59 anys ha mort aquest dimecres després de patir una caiguda a la carretera C-147 a Isil, al municipi de l'Alt Àneu, i la víctima és un home de 59 anys i veí de Tremp que va perdre la vida després de caure a la via. Els serveis d'emergències el van intentar reanimar, però no van poder salvar-li la vida. Els Mossos han obert una investigació per aclarir les causes del sinistre. Amb aquesta víctima ja en són 17 les persones que han mort en accidents de trànsit d'enguany a les comarques lleidatanes. D'altra banda, un noi ha estat traslladat a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida després que un mur li caigués a sobre a Figuerola d'Orcau, al Pallars Jussà. El mur hauria cedit després que un camió que feia marxa enrere i topés. Finalment, Núria, acabem amb una qüestió lingüística que ha estat en boca de tots aquí a les Terres de Lleida, i mai millor dit, perquè Esquerra Republicana mou fitxa per eliminar el topònim Lérida de la senyalització de les carreteres, ja que els republicans denuncien que aquesta denominació, que va deixar de ser oficial fa dècades, encara apareix en senyals i cartells de carreteres en titularitat estatal. El grup municipal presentarà una moció al ple de la Paeria de Lleida perquè l'Ajuntament es pronunci sobre aquesta situació. Paral·lelament, la diputada Inés Granollers i la senadora Sara Bailach portaran el cas al Congrés i al Senat. Els republicans reclamen un inventari de tots els senyals que utilitzen una toponomia incorrecta, un calendari per substituir-los i una actuació coordinada entre administracions. Asseguren que no es tracta d'un problema lingüístic, sinó d'un incompliment de la denominació oficial.
2: Comença també el curs polític, eh? Sí, després de les vacances.
3: Totalment.
2: Arnau Vilà, moltíssimes gràcies, company de Munt. Una abraçada.
3: A vosaltres.
2: Adéu, adéu. I avui, per ser dimecres, la connexió en ronda informativa que correspon a Tarragona es desplaça cap a Terres de l'Ebre. En aquest sentit, saludem des de la Plana Ràdio Víctor Montecino. Víctor, bon dia.
4: Hola, bon dia, Núria.
2: A veure, parlem de la forta pedregada de dilluns, no?, i els danys que ha deixat en habitatges, vehicles i instal·lacions de la Ribera d'Ebre, especialment en Móra d'Ebre i en Móra la Nova.
4: Sí, després de la tempesta ve la calma i venen aquestes valoracions. Una tempesta que va descarregar pedra de grans dimensions, com en altres indrets, com vau explicar en el seu moment, que en alguns punts hauria arribat als 9 o 10 centímetres. L'episodi ha deixat cobertes foradades, plaques solars malmeses i desperfectes en vehicles, però no s'han registrat danys personals. Rubén Viernes Renedos, alcalde de Móra d'Ebre, ja l'explica alguna d'aquestes afectacions.
5: Bàsicament, tot el que són elements patrimonials que han sigut bastant danyats. I bé, doncs ara hem d'acabar de quantificar tot això. Danys sobretot als conreus, això tampoc ho sabem. Bàsicament la part de la fruita ja està recollida, sí que és la part de la vinya, no sé si ha afectat a l'ametller i a l'oliver, és el que haurem de veure una miqueta. Segurament danys a molts camins que s'hauran de valorar també, però sí que l'efecte de la pedra, doncs sí que l'haurem d'acabar de quantificar i veure tots els resultats.
4: Així, els efectes del temporal s'han fet visibles, especialment en edificis, instal·lacions d'estos dos municipis, després de l'episodi de pluja, vent i pedra, que se suma doncs, a les tempestes d'estos dies, que ha afectat a diferents punts de Catalunya, com hem anat explicant.
2: Per altra banda, us expliquem també que un home de 34 anys s'ha entregat als Mossos d'Esquadra per la seva presumpta relació amb la mort d'un altre home a la Ràpita.
4: L'home es va presentar voluntàriament a dependències policials i va quedar detingut en el marc de la investigació per la mort d'un home en este municipi del Montsià. Està previst que el detingut passi a disposició judicial i els Mossos mantenen oberta encara la investigació per aclarir les circumstàncies dels fets.
2: I Amposta ha començat a treballar en la creació d'una nova casa d'oficis per formar joves en diferents especialitats professionals.
4: Sí, notícies més optimistes. Sí. L'Ajuntament ja treballa en este nou projecte amb l'objectiu d'oferir formació i experiència laboral a persones joves combinant aprenentatge d'un ofici amb treball pràctic. La iniciativa s'emmarca en les polítiques municipals d'ocupació i formació i ara el consistori està avançant en la definició de les especialitats que formarien part de la futura casa d'oficis.
2: S'acaba l'estiu i arriben les festes majors, entre cometes, de tardor, de postestiu a Tortosa, que s'estan preparant per les festes de la Cinta, no?, que enguany incorporen com a novetat un espectacle de drons.
4: Així és, l'espectacle substituirà els tradicionals focs artificials i combinarà llum, música i figures creades amb drons. Serà una de les propostes de la programació de la Cinta 2026 que començarà este dissabte i comptarà amb més de 200 actes. Jordi Jordan Farnós és el regidor de festes i ens explica este espectacle de drons.
6: Un espectacle que portarà per nom Llum de la Cinta, festa, diversitat i tradició, que estarà dedicat a la Cinta i a la ciutat. És un espectacle que se projectarà des de l'Horta de Sant Vicent al barri de Ferreries en direcció a la ciutat i, per tant, el lloc recomanat per a poder mirar de forma correcta aquest espectacle serà el situat entre el mercat municipal i l'antic club de rem.
4: La ciutat ha encet així els dies centrals de la seua festa major en honor a la patrona, la Cinta, amb una programació que combina actes tradicionals, també propostes musicals, culturals i familiars, a més d'este espectacle de drons.
2: Doncs havíem conegut també l'actualitat de Terres de l'Ebre. Víctor Montecino, La Plana Ràdio, gràcies.
4: A vosaltres.
2: Un darrer apunt a Tarragona amb la Marina Pérez. Marina, bon dia.
7: Bon dia, doncs en farem tres així ràpids. El govern de Catalunya revisarà el pla d'emergències dels aiguats de Tarragona, però defensa que no s'envies les alert el dilluns. Ho ha anunciat la portaveu del govern, Sílvia Panenque, que ha defensat que Protecció Civil no envies les alert. I també avui la cinquena etapa de la Volta Ciclista a Espanya 2026, aquest dimecres, presenta un recorregut ondulat de 173 quilòmetres entre Falset i Roquetes.
2: M'agrada això d'ondulat, eh? Sí, perquè no? Realment, sí.
7: Entre Falset i Roquetes, aquí a la demarcació de Tarragona. No serà de primera hora del matí, eh? Surten al migdia aquesta gent. Ni matí ni tardes.
2: A migdia?
7: A migdia.
2: Allò en ple sol, quan fem la migdiada de la resta dels mortals.
7: Efectivament.
2: Són d'un altre món, aquesta gent.
7: I ja per acabar, Núria, el grup Bonpreu ha iniciat les obres del seu nou centre logístic que ha d'instal·lar a Montblanc.
2: Molt bé, doncs gràcies per la brevetat, Marina, moltes gràcies.
7: Fins demà.
2: En fi, nosaltres sí que ens quedem amb tot l'equip de l'Obert per Vacances i ens quedem per oferir-vos la primera entrevista de la jornada.
8: Obert per Vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
2: Ens queda una primera part de l'Obert per Vacances avui molt solidària. Mireu, el primer que fem és parlar-vos d'un projecte que traspassa fronteres, com sol passar moltes vegades amb aquestes entitats solidàries. És un projecte que es diu Mirades del Senegal. La iniciativa neix de la cooperativa Suara i de l'ONG Ocularis i se centra en la fabricació de productes oftalmològics per al país africà i ho fan amb impressores 3D. Qui en té més informació és la companya de UAU de Lleida, la Judit Castellà. Judit, bon dia. UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà, bon dia.
9: Sí,
2: et tenim?
9: Sí.
2: Et sentim.
9: Ara sí, perfecte.
2: Sí, sí. És una iniciativa de Lleida Capital, sí, de Lleida Ciutat?
9: Sí, exacte, i per parlar-ne, qui ens acompanya avui és justament un dels membres de Suara Cooperativa, l'Àlex Fernández. Àlex, molt bon dia.
10: Molt bon dia.
9: D'on neix aquesta iniciativa? Què és el que us va fer voler impulsar-la?
10: Aquesta iniciativa és una de les més iniciatives dels projectes de transformació de l'entorn de la cooperativa. És una iniciativa que en financem 10 internament, es financa amb els beneficis anuals de la pròpia cooperativa i són els propis socis els que fan propostes i les voten entre ells. Llavors nosaltres des d'aquí de Lleida vam fer aquesta proposta de Mirades del Senegal que bàsicament l'objectiu principal és millorar l'atenció oftalmològica al Senegal, millorant la realitat de les persones d'aquell país. Però alhora la idea és capacitar en tecnologia impressió 3D i fomentar la inserció laboral als nostres joves d'aquí de Lleida.
9: Perfecte. Clar, qui participa? És a dir, des d'aquí, des de Lleida, quins són els actors que hi participen?
10: Des d'aquí de Lleida, per un cantó participen els nostres joves que estan en PILS, en PILS d'inserció laboral, però també participa Ocularis, que té presència per Catalunya, però també en específic aquí a Lleida, que és amb qui fem molta col·laboració per garantir que les eines i instruments que fabriquem siguin realment útils allí al Senegal.
9: Quants, tenim xifres més o menys de quants joves estaríem parlant que implica aquest projecte?
10: Sí, estem parlant de 13 joves.
9: Perfecte.
10: Tots d'aquí de Lleida.
9: Perfecte, i clar, el fet que deies de que Ocularis el que us permet és garantir que el que vosaltres oferiu allà tindrà un ús i servirà, què és el que realment serveix, quins són els consells o els paràmetres que ells us marquen una mica?
10: Mira, pues, la idea inicial del projecte de Mirades del Senegal era fabricar muntures per a ulleres. Però al plantejar-ho a Ocularis ens van dir que ja en tenien moltes i que potser no seria del tot útil aquestes muntures. Així que vam parlar amb els propis doctors i doctores d'allí del Senegal, que és on estan en primera fila, diguem, i ens van enviar una llista de totes les eines que necessitaven. Doncs són eines, quasi totes són eines pensades per assistir a les sessions d'oftalmologia, de revisió, als pacients que tenen allí, in situ.
9: Perfecte. Clar, per què el Senegal i no una altra zona?
10: Mira, nosaltres vam presentar des d'aquí de Lleida tres projectes. Un va ser aquest, de mirar des del Senegal, pensant en fora, diguem, que va guanyar la categoria de Suar al món, que és un dels projectes transversals de transformació de l'entorn. I després hem presentat dos més. Un altre és Pentinant Vincles, que és aquí de Lleida, o sigui, està pensat per implantar-lo aquí de Lleida, que és muntar una perruqueria solidària. I després l'altre es diu Torres de Vida i també està pensat per implantar-lo aquí a Lleida, que són horts verticals fabricats amb impressió 3D. Uh-huh. Llavors estem distribuint per col·les de la zona.
9: Perfecte. Diríem que ara mateix un dels vostres eixos d'actuació serien les impressions 3D?
10: Sí, un dels nostres... Principalment el que volem fer és intentar innovar mitjançant el disseny i la impressió 3D, la fabricació.
9: Perfecte. Centrem-nos en aquest mirar des del Senegal, a nivell de gestió, a nivell del dia a dia, quines dificultats us comporta, quines traves, no sé si traves és la paraula, però amb certes dificultats a l'hora de poder tirar endavant aquest projecte?
10: D'entrada, el primer han sigut els materials, perquè alguns dels materials, clar, han d'estar pensats per sobreviure, entén-me, o sigui, per tindre les propietats que aguantin la resistència al sol, a l'exposició al sol, altres no, o sigui, depenent del projecte, doncs necessitem un material o un altre, i llavors, coordinant-nos en aquest sentit i garantir que les eines realment tindran una funcionalitat no només a curt termini, sinó a llarg termini, és a dir, que serviran durant molt de temps, és la nostra, una de les preocupacions que tenim.
9: Quin és el feedback que rebeu tant dels joves d'aquí, d'aquests 13 joves, com també des del Senegal?
10: Clar, són dues parts. La primera és dels nostres joves. Clar, nosaltres tenim un conjunt de joves que... diguem, molts ja tenen un recurs educatiu, però aquests projectes que tenim aquí a Gardeny, aquí a Lleida, estan més orientats, sí, per aquests alumnes, però sobretot pels joves que no tenen cap recurs educatiu. Okay. Llavors, són una alternativa de formació no reglada, més que res per capacitar-los amb tecnologia. I a ells els agrada molt, participar en projectes, anem plantejant-ne diferents. Per exemple, fa poquet vam plantejar un projecte d'ajuda a les víctimes de Venezuela, dels terratrèmols. Vam fabricar fèdules i pròtesis mèdiques que ajuden a nens de Venezuela que han patit aquest esdeveniment.
9: Ells, havent participat en aquest projecte o en projectes com aquests,
10: sí,
9: veieu i podeu constatar que tenen una major implicació després també a nivell de societat? Us traslladen a això també?
10: Sí, sobretot jo penso que el que els agrada molt és que transcendeix, que va més enllà de la sala que tenim aquí a Gardeny on pensem, dissenyem i fabriquem, i que té unes implicacions i estan molt més lluny d'aquí, que serveix el que fan.
9: Que se senten útils.
10: Sí, exactament. I per altra banda, ocularis, el feedback que ens donen és molt bo. O sigui, sobretot el fet d'haver canviat a eines que realment necessiten més i això, ho senten molt útil, i ara estem més en la fase de prototipat, ja acabant-la, i en breu ja començarem amb la fabricació ja més massiva o en sèrie, per proveir de totes les eines que necessiten en quantitats raonables.
9: Clar, perquè amb quins tempos ens movem amb aquesta fabricació?
10: Digue'm, perdona?
9: Amb quins tempos ens movem per fer aquesta fabricació? Quant temps comporta?
10: Doncs mira, aquest projecte va iniciar al gener. Bueno, tots els projectes de transformació de l'entorn van iniciar al gener. I acaba a final d'any. O sigui, en principi, abans del desembre ja hauríem d'estar les eines a Senegal, ja hauríem de tenir fotos i vídeos de, bueno, una mica dades per poder justificar. I bueno, també s'està pensant, no sé si serà una realitat o no, però de fer potser una exposició d'aquesta col·laboració. Si més no, va ser una idea d'Ocularis que ens va agradar molt i potser la fem realitat.
9: Perfecte, perfecte. I clar, veient ara, de moment, com estan anant aquest projecte, no sé si és atrevit ja començar a plantejar exportar, diguéssim, aquesta iniciativa a altres zones, ampliar-lo també a altres productes, o de moment és centrem-nos en això, en què tot funciona en aquest projecte, i ja després ja veurem.
10: Bueno, això ens ho hem plantejat des de la pròpia entitat d'Ocularis, perquè ells tenen presència a Senegal, però clar, Senegal és molt gran. Llavors, se va plantejar al principi per fer-ho al Dakar, però ja se'ns està dient, mireu, igual les mateixes eines també podem fer una miqueta més i que no només serveixin a Dakar, sinó també en zones més remotes del Senegal que també necessiten aquest recurs.
9: Perfecte, en tot cas això n'haurem d'estar pendents per a veure com ho aneu desenvolupant. Àlex, aprofitant que avui també tenim amb nosaltres, també et volia preguntar una mica de reptes a nivell de Suara Cooperativa, a nivell, en el moment també politico-social que estem tenint, a nivell d'intercooperació, quins reptes us marqueu?
10: Sobretot la intercooperació és molt estructural en nosaltres, sempre pensem en aquest sentit, però a més li donem molt reforç, estem molt, molt pendents, sobretot aquí a Lleida, en la inserció laboral dels joves i en la innovació distribuïda. O sigui, tenim un centre d'innovació que és un laboratori d'innovació, que li diem Social Digital Lab, que està ubicat a Barcelona, i últimament el que hem anat fent és descentralitzar aquesta innovació distribuïda a Amposta, Girona i aquí Lleida. Llavors cada zona també planteja els seus propis projectes orientats a inserir laboralment als joves que tenen.
9: Perfecte, doncs n'estarem molt pendents també per poder-ne anar fent seguiment. Àlex Fernández, membre de Suara Cooperativa, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
10: Moltes gràcies a vosaltres.
2: I moltes gràcies també per aquesta mirada cap a Lleida, per presentar-nos el projecte Mirades del Senegal, a la Judit Castellà, la companya de UAU Lleida Ràdio. Gràcies, Judit.
9: Gràcies, Núria, bon dia.
2: Bon dia. I ja us dic que la primera hora de l'Obert per Vacances ens quedarà molt, molt solidària, perquè si acabem de conèixer la cooperativa lleidatana Suara, amb aquests molts projectes socials, no només el del Senegal, que també, però molts d'altres, doncs ara coneixerem una entitat especial de Rubí. Es diu Rubí Solidari. Treballa amb diferents fronts, pel que hem vist a la seva pàgina web, per conscienciar sobre qüestions socials i solidàries. No sé, des de Palestina, per exemple, el poble palestí, vaja, fins als refugiats afganesos o la sanitat pública, per dir-ne alguns. Avui, però, també ens centrarem en un dels temes que des de Rubí Solidari porten amb molta cura, com és el tema o el projecte de vacances en pau. Anem a conèixer en què consisteix o com treballen Rubí Solidari a través d'aquest podcast.
11: Hi ha entitats que treballen per aconseguir un món més just i que el seu marc d'acció és proper, genuí i local. Aquest és el cas de Rubí Solidari, una entitat que va néixer el 1994 a Rubí amb l'objectiu d'aglutinar totes les ONGs del municipi. Avui ens acompanya la presidenta de Rubí Solidari, la Júlia López. Molt bon dia, Júlia.
12: Bon dia.
11: Explica'ns una mica en què consisteix l'activitat de Rubí Solidari dins l'àmbit local del municipi.
12: Ara mateix Rubí Solidari desenvolupa diferents projectes que els treballem sobre sobretot des de la perspectiva de la sensibilització des de l'àmbit local. Creiem que primer hem de poder sensibilitzar la nostra ciutadania a nivell local, a nivell Rubí, per poder conscienciar del que està passant al món i després poder treure eines i diferents accions per poder canviar a nivell global aquestes realitats. No només fem projectes propis, sinó que també fem col·laboracions amb diferents entitats o plataformes que poden haver Rubí que van sortint en el dia a dia.
11: I quines accions concretes feu al municipi per potenciar aquesta difusió de les vostres activitats?
12: Nosaltres tenim diferents accions, però per exemple tots els dijous fem els dijous per la pau, on fem concentracions a l'Ajuntament portant realitats del món on hem de lluitar per la pau. En portem diferents, sí? No, és un grup que va trobant coses i van portant realitats amb persones que expliquen les seves experiències, persones expertes que també ho porten. També per una altra banda tenim el curs de cooperació i solidaritat, que el fem un cop a l'any i és una oportunitat per apropar-te amb més profunditat a algunes realitats, i en tenim més d'activitats que anem fent.
11: A part d'aquestes activitats que em comentaves ara, també teniu diversos projectes de cooperació amb Nicaragua i Guatemala, i a més ara mateix, al mes de juliol, hi ha un projecte que teniu en marxa, que és el d'acollida de nens saharauis. Quins beneficis aporta aquest intercanvi tant als infants com a la ciutat?
12: Sí, a Nicaragua o a Guatemala teníem projectes que es van fer fa alguns anys enrere, però seguim mantenint el vincle, i des d'aquesta visió de la sensibilització de Rubí intentem sempre portar sobre la taula, no?, temes que estan passant allà perquè tothom en sigui conscient. I el projecte Vacances en Pau que estem desenvolupant a l'estiu, tot i que es desenvolupa una mica durant tot l'any perquè tot l'any fem activitats o busquem famílies, els infants saharauis hi són ara a Rubí els mesos de juliol i agost, i és bàsicament l'acolliment amb famílies de Rubí d'infants saharauis que viuen als camps de refugiats de Tindouf per passar un estiu, on a part de fer diferents proves mèdiques com la consulta mèdica, dentista, oculista, també fan una mica d'ambaixadors del seu poble i expliquen una mica, ens fan recordar la causa del poble saharaui.
11: A part d'aquesta acció que em comentaves, feu altres activitats a altres països de cooperació?
12: Nosaltres no fem cooperació en si, sinó que treballem la sensibilització des de Rubí. Sí, ja fa uns anys que abans sí que fèiem brigades, però ara ja fa temps que treballem des de l'ambient local. És això que dèiem, perquè fins i tot tenim la reflexió de hem de trobar-li sentit al que fem, i el que més sentit té és que treballem a nivell local per aconseguir canvis globals, no conscienciar del tot a la gent de Rubí, poder-los aconseguir mobilitzar per diferents coses que passen a diferents parts del món.
11: Abans, com dèiem, hem explicat que Rubí Solidari va néixer el 1994, i m'agradaria saber una mica com creus que ha canviat el paper de Rubí Solidari des que es va fundar i quins són els propòsits de futur de l'entitat.
12: Sí, Rubí Solidari va començar el 1994, jo encara no hi era, però tinc el relleu d'una gent molt potent que han fet molts projectes i que realment li han dedicat molta part de la seva vida a Rubí Solidari, que fos una entitat que realment fos activa a la ciutat i que tingués uns valors molt marcats, no? Al final, Rubí Solidari ha anat canviant de projectes, però sí que és veritat que sempre hem mantingut com ferms uns valors de la justícia global, de lluita per la pau, de posar sobre la taula temes o conflictes del món que potser no se'n parla tant. És una línia que sempre hem anat treballant.
11: Molt bé, Júlia, doncs moltes gràcies per la teva participació en aquest episodi i per explicar-nos tota la tasca que feu des de Rubí Solidari aquí a la ciutat de Rubí.
12: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Des de Ràdio Rubí, la companya Paula Iglesias, que ens portava aquest reportatge o aquesta entrevista, bàsicament, sobre l'entitat Rubí Solidari. I passat aquest primer tram solidari i social del programa, ara canviem de sintonia, ens posem en marxa perquè ens n'anem a Falset, a viure la Vuelta. Potser us passa, i jo crec que aquí a Tarragona dona fe de què passa, que alguns encara tenim ressaca emocional del pas de Tour de França el passat juliol per Catalunya. Justament una de les sortides va ser aquí a Tarragona. Per aquells que es van quedar amb ganes de més ciclisme, de fet el Tour va fer veure que tenim molta afició ciclista a casa nostra. Doncs bé, per aquells que encara en teniu més ganes o que encara esteu a la, no, en el mood, arriba a Catalunya una altra de les curses més prestigioses a nivell mundial. La Vuelta és a Espanya. Enguany només hi ha una etapa que passi per carreteres catalanes i és la d'avui, que es correrà íntegrament per les carreteres de la demarcació de Tarragona. Sortirà des de Falset, arribarà a Roquetes i farà un recorregut de 173 quilòmetres, ondulat, com deia la companya, la Marina, abans, no? Per tant, tenim, ja sabeu que l'Obert per Vacances ens agrada anar amunt i avall, i els companys d'Ona la Torre encara més. Va, que anem cap a Falset, d'aquí a 3 hores i mitja comença l'etapa i allà ja tenim el Josep Sánchez d'Ona la Torre. Josep, bon dia.
13: Hola, bon dia, Núria, què tal?
2: Què feu la gent de Torredembarra a Falset? Que sí, que no queda lluny, però sou molt fans del ciclisme o què?
13: Sí, no ens volíem perdre aquest esdeveniment d'aquestes característiques, després d'haver viscut el pas del Tour de França per les nostres carreteres. Doncs hem volgut desplaçar-nos aquí també a Falset per veure doncs com una de les curses més importants del món passa també pel nostre territori, amb alguns dels millors ciclistes que del panorama internacional que passejaran pels carrers de la capital del Priorat en una estona, en una prèvia de la sortida d'aquesta cinquena etapa de la Vuelta.
2: T'aviso, Josep, que estan esmorzant aquí a Tarragona, que s'han quedat a dormir a Tarragona. Hem vist els cotxes, però vaja, ja deuen estar enfilant cap a Falset. Com anirà tot plegat o quin ambient hi ha?
13: Doncs, de moment, clar, bueno, segurament amb el Tour ja ho vam viure molts de nosaltres a l'etapa a Tarragona, també sí a Barcelona o a Granollers, amb aquestes sortides. És un esdeveniment que mou una estructura logística molt important, i és ara el que està passant aquí a Falset. Ens trobem davant de la cooperativa agrícola i està començant a fer-se tot el muntatge del que serà la sortida, la presentació dels ciclistes, els patrocinadors, etc, que estan aquí. Per aquí passaran noms tan coneguts com el de Tadej Pogacar, actual líder de la carrera, guanyador del Tour de França, i altres noms com Primoz Roglic, Richard Carapaz o Wout van Aert. I doncs abans de l'inici d'aquesta etapa volem saber també com es viu la sortida des de Falset per part dels aficionats que hi ha aquí a la capital del Priorat i en general a la comarca del Priorat. Parlem amb l'Anna Llop, ens acompanya, que és membre de la penya ciclista Priorat, aficionada a la bicicleta, i no sé si ara d'aquí una estona tindràs molta feina perquè també ets voluntària de la Vuelta. Què tal, Anna, com estàs?
14: Hola, què tal, bon dia a tothom.
13: Com va?
14: Molt bé, molt amb nervis i amb emoció per tot el que hem de viure el dia d'avui.
13: Clar, primer, ets voluntària. Quina és la tasca que faràs? Com m'ha sorgit també aquesta idea, no?, de fer-te voluntària de la Vuelta?
14: Sí, bé, de seguida quan l'Ajuntament va comentar que passaria la Vuelta per aquí, clar, no van dubtar en preguntar si hi hauria voluntariat. Tot i que sabem que tota la logística que porta la Vuelta ho porten tot molt preparat. Però el que de fer nosaltres és molt senzill, que posen valles a tot el que serà el recorregut neutralitzat a través de la població, abans no comenci a la sortida llançada, i aquí amb aquestes valles hi ha alguns punts on hem de vigilar que la gent no vulgui creuar al moment que ells han de passar. Només farem això, perquè és que, bueno, com sabeu, la logística que porten la Vuelta és bestial. Però bueno, supercontents de poder ajudar amb alguna cosa.
13: Ara dèiem, hi haurà grans noms del ciclisme aquí a Falset en una estona. Tadej Pogacar és el ciclista que està més al cap de tothom, no? com a campió del Tour de França i com a líder de la Vuelta. Què suposa poder veure tots aquestes estrelles, no?, aquests ciclistes? També no sé si tens algun favorit que et faci gràcia a veure.
14: Sí, per nosaltres, clar, veure els nostres ídols així de prop i que estiguin pedalant per les carreteres on nosaltres habitualment pedalem tots els ciclistes i amb la nostra colla, doncs és un plaer, és un goig veure'ls. I sí, jo, bueno, sobretot al Pogacar me farà molta il·lusió veure'l, però jo és que jo soc molt del Landa i em faria molta gràcia poder-lo veure, sí, perquè al Tour ja el vaig perdre, que vam desplaçar-nos fins a Tarragona aprofitant que venien també aquest any aquí, i si puc veure el Landa, doncs estaré molt contenta.
13: Seguidora del landisme, 100%, no?
14: A tope, sí.
13: No sé com heu viscut aquests dies previs, quin nivell d'expectació hi ha aquí a Falset amb el pas de la Vuelta. No sé si també des de la penya ciclista Priorat heu muntat alguna cosa doncs, per animar aquesta sortida.
14: Sí, des de la penya i amb l'Ajuntament conjuntament vam fer un dia d'una sortida així que vam començar fent lo tram que faran neutralitzat per aquí i vam continuar una mica més fins als Guiamets i vam tornar pel Marroig. Érem uns 70 ciclistes o així que ens vam reunir doncs, amb molta il·lusió, a ritme sempre de l'últim, o sigui, allò per disfrutar, perquè som cicloturistes totals, però va ser un dia molt bonic. I hi havia gent doncs, de la comarca i així, molt bé. I també ho van fer a Roquetes, que és el final de la volta d'avui, i també els de la penya ciclista vam anar a participar i també ens van rebre superbé i el recorregut xulíssim. O sigui que avui la gent que ho miri, perquè sobretot al final que hi ha l'Alt de Paüls, que veurem a veure quin esforç fan, i, bueno, i a veure si el Pogacar mos torna a donar una alegria, perquè és que està super superior als altres, molt bé.
13: Sí, sí, ja ho vam veure ahir a Andorra, amb aquesta exhibició que va donar. Com va ser el moment en què es va donar a conèixer, no?, que Falset seria el punt de sortida? Com ho vau viure així de manera més interna? Perquè, clar, és una cosa que... A més, hem de dir que Falset és la primera vegada que acull una sortida de la Vuelta. Per tant, suposo que va ser tota una sorpresa, no?
14: Sí, sí, super sorpresa. Primer penses, no pot ser, perquè és que, no?, som un poble petit i dius, no pot ser que s'hagi aconseguit això. Després, pues, amb molta il·lusió i superagraïts a l'Ajuntament de poder-ho fer. I la penya, pues, ja t'ho dic, cada sortida comentàvem el mateix, perquè venga, que vindrà la Vuelta, que vindrà la Vuelta. Sí, sí, i estem tots expectants i amb moltes ganes.
13: Quina visibilitat pot donar el territori, no?, el fet de tenir la sortida de la Vuelta? Perquè aquí al Priorat tenim muntanyes de Prades, Serra del Montsant al costat, que vull dir que és una zona per al cicloturisme força atractiva, no? Quina visibilitat creus que li pot donar el fet de tenir un esdeveniment tan mediàtic com la sortida de la Vuelta?
14: Jo crec que sí, que pot donar una visibilitat molt gran, i hem de pensar que el Priorat és una comarca petita molt tranquil·la, que té unes carreteres amb unes corbes i uns paisatges i una tranquil·litat excepcional. I, clar, en principi, tu no et poses al cap que hi pugui haver grups molt grans de ciclistes, perquè són, ja t'ho dic, són carreteres molt interiors i corbetes, però sí que amb responsabilitat i a nivell de cicloturista se poden passar uns dies preciosos per aquí al Priorat. Llavors, clar, des de... La gent coneixerà una mica més al vindre la Vuelta i des d'aquí els animem a que ho provin, perquè és que, ja t'ho dic, si venen segur que repeteixen, perquè les carreteres, els paisatges i la gent que hi viu, que és molt oberta, i no sé, la penya, ja t'ho dic, ho disfrutem moltíssim tots els recorreguts. Llavors les carreteres, aquí no hi ha res pla, tot puja i baixa, però també és veritat que els ports no són molt llargs, o sigui que... El ritme de físic de cadascú, tot és assequible i la gent pot disfrutar molt, i espero que es doni així més a conèixer també el Priorat, perquè val la pena. Ja t'ho dic, si algú ve, segur que repeteix.
13: Clar, és això, i per anar tancant també, suposo que les sortides que feu són força interessants, no? Aquests recorreguts trencacames que moltes vegades es diu, no?, en les carreres ciclistes, aquí teniu això, muntanyes, pujades i baixades per donar i per vendre, no?
14: Sí, sí, aquí tot puja i baix, t'ho dic, no hi ha res pla, però tot és molt bonic i hi ha unes circulars doncs, molt maques, hi ha molts recorreguts per disfrutar i després si la gent ve en família, doncs, també hi ha llocs molt, molt bonics per visitar, hi ha Escaladell, hi ha Siurana, hi ha la comarca, és molt bonica. I ja t'ho dic, per vindre en família també la gent se pot animar perquè hi ha moltes coses per veure i segur que disfruten.
13: Doncs molt bé, a gaudir, a disfrutar de moment aquesta jornada d'avui, Anna, que serà molt especial, no?, aquestes pròximes hores per veure la sortida de la Vuelta. Gràcies.
14: Moltes gràcies a vosaltres.
2: I moltes gràcies als companys d'Ona la Torre, que mira, han anat com a fans, que són del ciclisme, a veure aquesta sortida a Falset. Recordeu, l'etapa és Falset-Roquetes i hem pogut establir aquesta connexió tan xula a l'Obert per vacances. Et quedes fent de fan, Josep?
13: Sí, sí, ens quedem ja aquí fins a la sortida a veure passadors dels ciclistes.
2: Tres horetes i aquí ja hi comença a haver gent o... poquets.
13: Sí, falta. Ara quan hem arribat encara no hi havia gaire gent, però ara ja es comença a notar, eh?
2: Molt bé, doncs que ho disfruteu moltíssim, company Josep Sánchez, des d'Ona la Torre. Una abraçada.
13: Gràcies, una abraçada.
2: Gràcies. I amb aquesta darrera entrevista, parlant d'esport, de ciclisme, concretament de l'etapa catalana de la Vuelta a Espanya, Falset Roquetes, a partir d'aquí 3 horetes, a partir del migdia, ho dic per si voleu fer una escapada i anar-hi. Doncs parlant de ciclisme, tancarem aquesta primera hora de l'Obert per Vacances. A la tornada, a les 10 i 3 minuts més o menys, us seguirem parlant sobre esports. Quin esport preferiu fer a l'estiu i a quines hores ho preferiu?

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant.
2: Hi veus bé o podries veure-hi millor? Hi sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
3: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
4: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
5: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 26 d'agost tens el pit de pollastre filetejat Carrefour format estalvi a un preu imbatible de 5,99 € al quilo. La safata de 900 grams aproximadament et surt a 5,39 €. Sempre les millors promos. Carrefour.

0: 107.3 FM.
1: Als nostres informatius trobaràs tota la informació local i comarcal i, a més, la meteorologia, tant d'arreu de les comarques

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. La mare i la filla, que van resultar ferides en quedar atrapades sota un mur que va cedir al port de Roda de Berà per la intensa tempesta del dissabte, han acabat morint aquesta nit a l'Hospital Universitari Joan 23 de Tarragona. La situació de les dues víctimes havia generat confusió aquest dimarts quan l'Ajuntament de Roda de Berà va informar inicialment que se'ls havia retirat el suport vital. El consistori va arribar a decretar 2 dies de dol oficial i havia previst també 1 minut de silenci en record a la mare i la filla abans de les havaneres de les festes del municipi. Posteriorment, però, el Departament de Salut va precisar que totes dues continuaven amb vida. En un comunicat posterior, l'Ajuntament va lamentar profundament aquesta confusió i va demanar disculpes per l'angoixa i el dolor que la informació errònia hagués pogut generar. I l'incendi de Collserola ha quedat estabilitzat després de cremar 45 hectàrees de terreny forestal, principalment arbrat i matollar del Parc Natural. Tots els confinaments s'han aixecat durant la nit i els 35 veïns desallotjats han pogut també tornar a casa. Una vintena de dotacions dels bombers de la Generalitat continuen treballant amb bombers de Barcelona per assegurar els flancs i controlar els focus secundaris, mentre que els mitjans aeris s'incorporaran avui aquest matí amb l'objectiu de donar el foc per controlat. Escoltem Sebastià Massaguer, cap dels bombers de Barcelona, en declaracions a la xarxa, que explica què els preocupa ara mateix.
2: Tenim diferents punts d'emplaçament i ens preocupa principalment la zona de focus secundaris que ahir la tarda va llançar sobretot amb una olla que ha fet entre Torre Baró i Ciutat Meridiana. Aquest és el punt on vetllarem al llarg del dia que no tinguem possibles represes i sobretot a les hores de migdia que no tinguem més calor i s'aixequi una miqueta el ventet.
1: Els responsables de l'operatiu es mostren optimistes, però demanen prudència davant la previsió que al migdia augmentin les temperatures i pugui tornar el vent. I Pedro Sánchez compareixerà el 9 de setembre al Congrés dels Diputats per donar explicacions sobre la gestió de la crisi migratòria de Ceuta. El president espanyol ha registrat avui la petició 27 dies després de l'entrada massiva de migrants a la ciutat autònoma. I en aquest sentit, Junts per Catalunya tornarà a registrar aquest matí al Congrés la seva proposició de llei per delegar a la Generalitat les competències en immigració. La proposta planteja que la Generalitat assumeixi la gestió de les autoritzacions de residència, el CIE, les sancions i les devolucions d'estrangers, mentre que els Mossos col·laborarien amb Policia Nacional i Guàrdia Civil en el control de fronteres, ports i aeroports. També preveu que Catalunya decideixi els perfils de treballadors contractats en origen i que els Mossos assumeixin funcions en la lluita contra el tràfic i l'explotació de persones. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: col·laboració entre gossos i ara no em surt. Macaco, Dani Macaco. Home, no em sortia el nom. Vinga, aquesta banda manresana que sona ara, tot just començar la segona hora aquí a l'Obert per Vacances, amb aquest tema corren. I és que córrer és un dels esports més fàcils de fer, perquè, escolta, res, ets tu i el carrer, no? I avall. No sé si és un dels esports també més habituals durant l'estiu. En tot cas, avui us preguntem sobre quins esports podeu fer o voleu fer a l'estiu i com els feu, perquè no és fàcil amb les temperatures tal com estan. Potser té més dades, segur, la Jordi de Cardedeu. Jordi Mariscot, bon dia de nou.
1: Bon dia de nou.
0: Bon dia, bon dia. Tu ets de córrer o no?
1: Jo sóc bastant de córrer,
0: sí?
1: Però vinga, a l'estiu se'm fa molt impossible. A mi la calor em deixa bastant fora de joc.
0: Ja passa. Què diuen els teus col·legues, de fet, de Banyoles, que deies que havien enviat molts àudios, no?
1: Mira, per exemple, podem escoltar a l'Eloi, sí, que és de Banyoles també. Atenció amb el que diu l'Eloi.
2: L'aire lliure està molt bé. Està molt bé, bueno, molt sa i tot el que vulguis, però si necessites una gorra, una crema solar, o necessites anar abrigat com un puto esquimal per fer esport, terrible. O sigui, terrible. Per tant, interior.
1: Interior,
0: oh,
1: eh?
0: Oh, interior. Més fàcil, la dutxeta al costat, no?
1: Exacte.
0: Ostres, això sí que no m'ho esperava, eh? Clar, amb...
1: Sí, sí, per molt que tinguem un entorn privilegiat, jo crec que si estem a 40 graus a l'ombra, es dificulta fer esport a l'aire lliure.
0: Clar.
1: Podem escoltar, si vols, a l'Ariana, que ens envia un àudio d'aquí des de Cardedeu,
0: sí,
1: que crec que també va una mica amb la línia.
3: Sincerament, penso que no hi ha una fórmula per poder fer esport sense morir a l'intent a l'estiu, perquè fa molta calor tot arreu. Sí que és veritat que els gimnasos així més pijos, diguem-ne, tenen aire condicionat i potser no es nota tant, però en el cas del meu gimnàs hi ha ventiladors, cosa que ajuda, però tampoc massa, però els monitors ho tenen molt en compte i quan estàs a mitja classe et fan sortir a fora i et fan una bona ruixada amb la manguera,
0: oh,
3: i això fa doncs que almenys puguis acabar la classe sense morir a l'intent. Sí que és veritat que per un costat refresca molt i dius, ai que bé, sentir-me ara mateix com una planta de la selva, però quan tornes a fer esport a dintre ja no saps què és aigua, què és suor, què no, però bé, al final, mira, un mètode més.
0: Sí que és veritat que hi ha moments en què passes de la suor al... Sí, sí, de l'aigua a la suor, és veritat que no te n'enteres, però no està mal, eh? No,
1: crec,
0: és xulo.
1: Crec que vaig al mateix gimnàs que l'Ariadna,
0: que
1: serà la meva parella, vull dir, jo crec que coincidim.
0: Sí.
1: Dono fe al fet de que mola molt sentir-se una planta de la selva i també dono fe que la tornada a entrar al gimnàs és duríssima.
0: Val, per tant, l'experiència és la mateixa, eh?
1: Sí, sí, l'experiència és exactament la mateixa.
0: Ostres.
1: I si vols podem acabar,
0: sí, sí,
1: amb un àudio que no sé com encaixarà en el programa d'avui.
0: Ui, em fas
1: perquè
0: por.
1: Perquè crec que ens obrirà una mica de debat.
4: Molt a favor de fer esport a l'aire lliure, a l'estiu especialment.
1: És de Banyoles,
4: matins,
1: aquest.
4: Vespres, quan la calor permet, sortir a córrer, sortir a nedar. Bé, s'està molt bé. I és una afició que faig compatible amb el meu rebuig al ciclisme de carretera i la proliferació de locals de branys, que és on freqüenten més.
0: Ah, locals de branys, d'aquests esmorzars enormes.
1: Aquests esmorzars d'una avocado toast, un bagel de no sé què, sisplau. crec que em fa més ràbia això que les crocs, mira què et dic.
0: Ara t'ho anava a dir, ets una mica, estem descobrint les teves fòbies, Jordi?
1: Sí, sí, hem triat totes les temàtiques que m'acaben...
0: No les has triat tu, no te les has trobat i dius, ostres.
1: Me les he trobat.
0: Escolta, ciclisme de carretera, eh? Superencontre, aquest oient i això.
1: Sí, sí. Era en Marc des de Banyoles que ens explicava que no sé si està més en contra del ciclisme o de tots aquests locals i ho acaba associant, acaba fent una associació aquí.
0: Clar.
1: Però crec que és més els locals que el ciclisme.
0: Hem parlat de molt de córrer, el tenim a l'imaginari, no? Perquè potser és l'esport així com a més directe que ens imaginem, però el Marc ha obert un esport que per l'estiu és ideal, que és nedar. O sigui, tu vas a nedar i mira, doncs ni te n'enteres de què és estiu, no està mal, no?
1: De fet, l'àudio següent que m'ha enviat en Marc m'ha dit: ostres, nano, fa 3 anys que no fas la travessia de Banyoles. Dic, bueno, és que em vaig mudar a Cardedeu i no puc entrenar.
0: És molt exigent la travessia de Banyoles.
1: Un parell de quilòmetres nedant són 45 minutets.
0: Sí, s'ha d'entrenar, en Marc... no? Sí, és com que tu ara vas un cap de setmana a Banyoles i te tires i ja. No.
1: No, no, hi ha gent que sí, jo potser no tinc aquesta facilitat. Mm. No, no.
0: Bueno, és que aquest és un altre, eh? Després la gent que vol rendir durant l'any, no? O que regularment fa esport i fa competició, no ho poden deixar l'estiu perquè deuen perdre forma física total.
1: Exacte, és un component a tenir en compte. Si vols mantenir-te amb una forma física o amb un estat físic exigent, clar, a l'estiu has de fer esport, faci calor, faci fred, pluja o vent.
0: Molt bé. Doncs vinga, acabem de recollir els vostres àudios, els vostres comentaris, vaja, sobre fer esport a l'estiu i no morir en l'intent. Digueu-nos, home, com us ho munteu. Moltes gràcies, Jordi. Connectem després, vora les 11.
1: Ens veiem a les 11.
0: Fins ara.
1: Fins ara.

per una mica esquivar la calorada de l'estiu, doncs també tenim, s'ha de tenir en compte l'hora en què fem esport, ho hem estat comentant tota l'estona, no? Primera hora del matí o ja quan cau la tarda, allò per començar el dia amb energia o ja per relaxar-nos, treure'ns tot el cansament de damunt i anar a dormir tranquils. Doncs vinga, n'hi ha per tots els gustos, però necessitem més informació. Qui ens la dona és el company Eduard Virgili d'Altafulla Ràdio.

l'esport, de vegades tot va de temps. De saber quan començar, quan accelerar i quan és millor reservar forces. I avui ens hem plantejat una pregunta que també té molt a veure amb el rellotge. Quan és millor fer esport a l'aire lliure? A primera hora del matí o a última de la tarda? Per començar a prendre el pols a aquesta qüestió, hem fet una petita prova de camp. En només 2 minuts i just davant de la porta d'Altafulla Ràdio, hem preguntat als veïns quan prefereixen posar-se les sabatilles i sortir a caminar, córrer

0: complica més i em costa trobar el forat.
1: Jo soc més de vespre. A mi l'esport que m'agrada més és el ciclisme de carretera, això necessites bastanta estona, llavors... A mi matinar molt em costa, llavors per poder aprofitar les hores de menys calor, diguem, al matí és difícil poder sortir en una hora digna i practicar 3 o 4 hores de ciclisme i no enganxar aquesta calorada, per tant prefereixo més el vespre que em permet estirar i aprofitar millor la calor.
2: Jo prefereixo fer esport al matí perquè és quan el meu cos doncs, té més energia, a més és quan la temperatura és més baixa i el cos aconsegueix aclimatar millor a l'ambient. Personalment faig esport per la tarda, però per disponibilitat és quan em va millor, però no és quan m'agrada més perquè sento que si faig esport tocant al vespre em costa molt dormir després perquè el cos s'activa.
3: Bé, en el meu cas m'agrada més fer-ho a la tarda, primer perquè s'adapta més a les meves necessitats i horaris i segon perquè és quan el cos en general està més apte o com a mínim més despert que no pas al matí, que em costa un món. Alguna vegada ho he intentat i m'ha costat un món, així que sempre per la tarda vespre.

0: Quatre persones, dos minuts i quatre maneres diferents d'entendre el mateix exercici. Per alguns, sortir a córrer quan encara no ha començat el dia és la millor manera d'arrencar amb energia. Per d'altres, la idea d'aixecar-se d'hora per posar-se a fer esport és gairebé una prova de resistència per si mateixa. I després hi ha qui espera que arribi la tarda, quan baixa el ritme de la jornada, per trobar el moment de sortir a caminar, córrer o agafar la bici. Però més enllà dels costums personals, el nostre cos prefereix realment una hora determinada? I sobretot, hi ha diferències entre fer esport al matí o fer-lo a la tarda? Ho preguntarem a Gerson Garrosa, doctor en Ciències de l'Esport i llicenciat en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport, perquè la resposta no és tan senzilla com escollir una de les dues caselles. El nostre organisme va canviant al llarg del dia i també ho fan alguns dels factors que poden condicionar el rendiment físic: temperatura corporal, nivell d'activació, alimentació, descans o simplement la sensació d'estar més o menys desperts poden marcar diferències. Ara bé, una cosa és el moment en què fisiològicament podem estar més preparats per fer exercici i una altra, ben diferent, és el moment que millor encaixa amb la nostra vida. I aquí és on apareixen els defensors de les dues opcions. Gerson, anem directament al titular. És millor fer esport al matí o a la tarda?
1: No existe una hora universalment millor per entrenar. El més important és entrenar amb regularitat i agafar-te l'horari que puguis mantenir.
0: El nostre cos rendeix igual a les 7 del matí que a les 7 de la tarda?
1: No, per la tarda normalment és quan podem obtenir més rendiment físic per una qüestió de temperatura corporal, d'una millor activació neuromuscular, en força, en potència, en velocitat, en esforços intensos. Hem de vigilar, però, el fet de fer exercici molt intens a la tarda, al vespre, perquè pot afectar a la nostra qualitat del son.

0: Fesport a primera hora té un avantatge molt evident. Ens ho traiem de sobre abans que el dia comenci a complicar-se. La feina, els estudis, les obligacions familiars o qualsevol imprevist encara no han tingut temps d'aparèixer. Per moltes persones, a més, començar el dia movent-se és una manera d'activar-se i d'incorporar l'activitat física a la rutina abans que qualsevol altra cosa pugui ocupar aquell espai. Però també hi ha una dificultat evident. No tothom es desperta amb les mateixes ganes de córrer que amb les ganes de tornar a dormir. I això ens porta a una altra qüestió. Com respon el nostre cos quan encara acabem de sortir del llit? Quins avantatges té fer esport a primera hora del matí?
1: En primer lloc, diria que crear una rutina estable. És a dir, tu t'aixeques i ja el que tens per davant és fer exercici. I això és, facilita que hi hagi menys possibilitats d'imprevistos que et facin saltar-te l'entrenament.
0: I té inconvenients, també, fer esport a primera hora del matí?
1: Et pot deixar una mica fatigat i que tinguis un menor rendiment a la feina o com persona, que després estiguis una mica més amb menys energia per fer les teves feines.
0: Per tant, no és veritat que el nostre organisme estigui més preparat per fer exercici físic a mesura que avança el dia?
1: Si agafes una mica de corda, no?, durant el dia,

0: vas calentant, vas... quan te poses a fer exercici a la tarda, al vespre, pots tenir una millor predisposició a rendir en temes de força, en temes de rendiment físic, fisiològicament parlant. Però és, tot depèn de la tasca que facis per al matí treballant. Si fas un treball a la feina que és molt exigent físicament, pot ser doncs que hi hagi una millor ventana de fer exercici al matí davant de la vespre.
1: Per algú que vulgui millorar el seu rendiment esportiu, que vulgui assolir una marca, per exemple, l'hora, és important?
0: Pot ser, però jo crec que el més important tant per rendiment com salut és agafar-se una franja horària que es pugui mantenir amb el temps.
2: I si hi ha una època de l'any en què el rellotge passa a tenir una importància especial, aquesta és l'estiu. Fer esport a l'aire lliure quan la temperatura és elevada implica una exigència afegida per al nostre organisme. No és el mateix sortir a caminar a primera hora del matí, quan encara podem trobar temperatures agradables, que fer-ho durant les hores centrals del dia. I tampoc és exactament igual sortir a les 7 de la tarda que esperar fins que el sol ja ha baixat. Per això, durant els mesos de més calor, triar bé l'hora no és només una qüestió de comoditat, també pot ser una qüestió de seguretat.
1: Amb la calor, és preferible sortir a primera hora del matí o a última hora de la tarda?
0: Aquesta és una molt bona pregunta. No sempre es pot elegir, no? Però jo elegiria a primera hora del matí.
1: Quins riscos assumim si fem esport a l'aire lliure durant les hores de més calor?
0: Deshidratació, un golpe de calor, tot el que té relació amb el calor.
1: I quines precaucions bàsiques s'hauria de seguir qualsevol persona que surti a caminar, a córrer o anar en bicicleta a l'estiu?
0: Sí, molt bona hidratació, molt bona ventilació, així s'aconsegueix amb la roba, no? Gorra per protegir el cap, no del calor per si mateix, sinó de la radiació. Posar-se una gorra mullada també pot ajudar una mica a la refrigeració i al cos. I beure molta d'aigua, anar per la sombra... Si pot ser, millor en bici, perquè et dona més l'aire i n'hi ha una millor ventilació que no caminant. Corre també és millor que caminant. Jo diria que en aquest ordre preferiria fer una activitat que tingués una mica de ventilació, no? Com ara és la bicicleta.
1: Abans deies que fer esport molt tard pot perjudicar el son. Quantes hores hauríem de passar abans d'anar a dormir després d'haver fet esport?
0: Jo diria que un parell, per donar-li al cos temps a que es reguleixi una mica. Però si fas una activitat molt, molt exigent a les 9 del vespre, com ara pot ser una classe de crossfit, pot ser després que et costi una mica agafar el son.
1: Hi ha diferències segons la persona? És a dir, hi ha gent més matinera i gent que funciona millor a la tarda?
0: Totalment, sí. Això s'ha de tenir en compte.

0: Després de parlar amb Gerson Garrosa, sembla que la resposta al nostre dilema inicial no és ni blanc ni negre. No hi ha una hora màgica que funcioni igual per a tothom. El moment del dia pot influir en el rendiment, en la temperatura corporal, en la sensació d'esforç en el descans. La calor també pot obligar-nos a modificar els nostres plans i el nostre propi ritme biològic hi té molt a dir. Però per la majoria de persones, probablement hi ha una pregunta encara més important que quan és millor fer esport. Quan podré fer-ho de manera habitual? A primera o a última, quan surt el sol o quan ja comença a marxar, amb bicicleta, corrent, caminant o simplement fent una volta a bon ritme. No hi ha una única resposta, però sí que hi ha algunes regles que semblen clares: evitar la calor extrema, escoltar el nostre cos, adaptar la intensitat a les condicions i, sobretot, trobar una rutina que puguem mantenir. Perquè potser en aquesta cursa entre el matí i la tarda no guanya qui arriba abans, sinó que guanya qui no abandona.
1: És un dels triomfs més difícils d'aconseguir, això de no abandonar l'esport, de tenir regularitat, i jo crec que molts ens farem el propòsit, no?, de regularment començar a fer esport ara quan s'acabi l'estiu, a partir de setembre, per allò de que comença curs escolar, i sí que és veritat que és tot un repte, no abandonar-ho. Avui hem parlat sobre esport i estiu amb aquest reportatge tan xulo, tan il·lustratiu que ens ha dut el company d'Altafulla Ràdio, l'Eduard Virgili. Doncs vinga, des d'Altafulla marxem ara cap a Premià, perquè és hora, com sempre, més o menys, cap a un quart d'onze o una miqueta més, de saludar el Manel Ferrer. Tirem sintonia i veiem on està el Manel. Sembla que el Manel està ja preparant-se per la segona setmana de setembre, per la tornada a l'escola. Ell, i segur que ho esteu fent ja moltes famílies, esteu en aquell punt de preparar tot el material, no? Les extraescolars potser ja vindran després, però de moment el que cal és tenir les motxilles ben a punt i ben farcides amb llibres, amb material que necessiteu escolar, a tots els nivells fins i tot. Això representa una despesa importantíssima per les nostres butxaques, per moltes llars. És tot un esforç haver de comprar el material. Com afrontem aquesta despesa, Manel? Bon dia.
2: Doncs sí, Núria, avui volem parlar d'aquest val escolar i per això nosaltres hem vingut fins a Premià Festa per parlar amb la Susana Jiménez. Com estàs? Bon dia.
3: Molt bé, molt bon dia.
2: Per començar pel principi, per qui n'estigui escoltant o després veient, com podem explicar què és això del val escolar?
3: Vale, doncs el val escolar és una ajuda que dona la Generalitat per ajudar a les famílies i famílies vulnerables també, però també al petit comerç i comerços de proximitat.
2: Uh-huh.
3: Aquest... Consisteix en un val de 60 euros per nen, on poden comprar, bueno, doncs, material escolar, llibres, sobretot.
2: Uh-huh. Aquesta iniciativa, des de quan, o quant temps fa que s'està fent això del val escolar, aproximadament?
3: Fa, si no m'equivoco, 4 anys ja que s'està fent. Uh-huh. I els primers anys va anar molt, molt bé. Aquest any és una miqueta més difícil.
2: Molt bé. Falta encara que molta gent ho conegui, perquè és un recurs gratuït, no?, que ens donen. Potser la gent encara no ho coneix o no fa prou ús encara d'aquesta activitat o aquesta oportunitat.
3: Sí, molta gent no ho coneix i nosaltres cada dia quan venen els clients i volen comprar una motxilla o material escolar, hem de dir sempre, recordem que tenim el val escolar, que ho pot demanar, perquè al començament, els primers anys, sí que te l'enviaven a casa i el rebien i era molt fàcil, bueno, s'enteraven i tal, però aquest any no ho reben i han de preguntar. Uh-huh. o trucar al 012 o preguntar a l'escola com poden aconseguir-los. Llavors hi ha molta gent que no s'ha enterat encara.
2: Uh-huh. I com es pot aconseguir ara que algú que ens estigui escoltant ara i digui, doncs vull aquest bar escolar, quins són els passos que han de fer per aconseguir-lo?
3: N'hi ha dues opcions. Una és trucar al 012 i amb l'IDALO de l'alumne ja li donen. Uh-huh. O li envien per correu electrònic o per missatge.
2: Molt bé.
3: I si no, aquí a la botiga, si saben el l'IDALO, nosaltres mateixes podem treure'l per, uh-huh, per internet.
2: Molt bé, és a dir, que també els ajudeu a fer aquesta gestió per qui no tingui tanta habilitat per moure's per internet. Susana, ara en parlarem de com està funcionant, però més o menys aquí a Premià Festa, amb 60 euros, què poden comprar aproximadament o com podríem fer aquest pack escolar?
3: Vale, doncs, per exemple, poden comprar o una motxilla que va sobre els 30 fins als 52, o bueno, depèn, sí, depèn, sí, perquè si són marques conegudes ja
2: puja una mica,
3: puja una mica, però també tenim estuixos, material escolar on pot ser colors, llibretes, llapisos de colors o... Bueno, de tot una
2: mica. Tot el que va dins de l'estuig, eh?
3: Sí,
2: segurament.
3: Al final, això, nosaltres tenim això, però sí que tenim, per exemple, que jo crec que també és molt important el Vaporbay, que tenen llibres i que al final és el més important, no? Nosaltres aquí no tenim llibres, però...
2: Es pot complementar, és a dir, tu pots gastar una part, suposo, aquí i després continuar gastant una altra banda.
3: Pots gastar un val aquí, per exemple, perquè et fa falta una motxilla, però penses, ah, no, és que també necessito un llibre, no? Doncs vas al Vaporbay, a una altra botiga d'aquí de Premià que tingui aquesta opció de gastar els vals escolars.
2: Molt bé, és a dir, que teniu diferents oportunitats per poder-los gastar. Susana, com ha funcionat fins ara? Ara segurament aquest any encara doncs, és d'hora per veure com ha funcionat, però les anteriors edicions, esteu satisfets, satisfetes del funcionament i del resultat que us ha donat també com a botiga?
3: Sí, fins ara estàvem molt contentes, però és veritat que aquest any estem tenint molts problemes perquè ja directament des de les escoles envien als pares que comprin per una plataforma, una super mega plataforma d'internet.
2: Sí.
3: Llavors directament els pares ja es queden allà. Si no això, també les grans empreses multinacionals com pot ser la Bacus o el Corte Inglés estan fent campanyes supergrans i molt
2: massives,
3: desleals,
2: no?
3: També perquè ofereixen regals a canvi
2: de
3: que et gastis el val escolar allà. I clar, això, el petit comerç ens fa molta... No, o sigui, no podem competir.
2: Clar, per tant, aprofitem aquesta entrevista, Susana, per demanar a la gent que vingui al comerç local a gastar aquest val escolar. I a més, segurament, per la proximitat que també doneu, no, vosaltres?
3: Clar, és que animem a la gent a que vingui, que compri al comerç de proximitat, perquè no només estàs ajudant a una botiga petita, també estàs fent poble, ens trobem al carrer, donem vida al poble i ajudem a, bueno, això, a les petites botigues com pot ser o Premià Festa o el Vaporbay o la Carbonell o qualsevol
2: altre comerç de Premià, per exemple. La gent s'espera molt a comprar aquest material escolar o ja aquests darrers dies d'agost la gent ja s'hi ha posat?
3: Bueno, altres anys sí que a l'agost ja s'estava mobilitzant la gent, ja tenia quasi tot, i al setembre, bueno, va anar bé, no tan bé com l'agost. Però aquest any sí que estem notant que la gent no s'està enterant dels vals o van a plataformes d'internet o altres grans comerços. I encara no tenim molta feina, la veritat.
2: Molt bé, amb això, amb l'experiència prèvia d'anteriors anys, quin és el material o el producte que més es compra amb aquests vals escolars, que noteu vosaltres que surt moltíssim?
3: Per nosaltres les motxilles. I he de dir també que sobretot perquè aquesta botiga tenim marques molt bones que tenen un preu que és veritat que van sobre els 30, els 44 més o menys. I moltes famílies vulnerables que nosaltres coneixem de tota la vida d'aquí del poble no s'ho podien permetre, i ara sí que molts nens volen la motxilla que està de moda
2: bé.
3: I això és molt maco també que passi.
2: Va per modes també, Susana, les marques, els colors, les formes també?
3: O sigui, va per modes, per personatge, per licència, no? Tipo Spiderman, la K-pop o la Kitty. Però també els més adolescents els agrada més llises, més... Bueno, la típica motxilla que porten tots els nens, o de colpa, que és supervenuda. Sí.
2: Molt bé. És a dir, que també esteu molt pendents a les tendències per veure quines són una mica els que surten. Participen també els nens i nenes a les compres amb els seus pares? És a dir, venen amb els pares, es miren les motxilles, es miren els bolis, les calculadores...
3: Bueno, aquí a Premià Festa, com és una botiga molt familiar, els nens sempre venen sense els seus pares, em diuen, Susana, guarda'm aquesta motxilla, ja vindrà la meva mare, i tinc el magatzem ple de coses dels nens que em diuen que els hi guardi, i després venen els pares a buscar-la, o no,
2: però esperem que sí. Per tant, una crida als pares també, que hagin vingut, que vinguin a recollir aquestes motxilles.
3: Sí, perquè al final Si comprem al comerç local, fem que tota aquesta ajuda de la Generalitat no s'ho emporti els de sempre, els quatre empresaris que, bueno, que s'emporta sempre tot, i ajudem a molta gent. Fem poble i fem un cercle d'ajuda.
2: Molt bé, molt bé. Noteu això, que la gent aposta també per al comerç local? Ara parlàvem de les grans plataformes, grans empreses, però noteu també el recolzament, encara que sigui per una part de la població, que venen i aposten també per vosaltres, per al quilòmetre zero?
3: Sí, molta gent sí que aposta i ens ho diu, i el tema també de pagar amb la targeta i volen pagar en efectiu, també hi ha molta gent així. Però sí que notem cada vegada més que la gent compra per internet, sobretot, i o venen i miren i després no ho compren i ho compren per internet. Bueno, sí, consisteix en un val de 60 euros per nen, on poden comprar, bueno, doncs material escolar, llibres, sobretot.
2: Aquesta iniciativa, des de quan, o quant temps fa que s'està fent això del val escolar, aproximadament?
3: Fa, si no m'equivoco, 4 anys ja que s'està fent, i els primers anys va anar molt, molt bé. Aquest any és una miqueta més difícil.
2: Molt bé. Falta encara que molta gent ho conegui, perquè és un recurs gratuït, no?, que ens donen. Potser la gent encara no ho coneix o no fa prou ús encara d'aquesta activitat o aquesta oportunitat.
3: Sí, molta gent no ho coneix, i nosaltres cada dia quan venen els clients i volen comprar una motxilla o material escolar, hem de dir sempre, recordem que tenim el val escolar, que ho pot demanar, perquè al començament, els primers anys, sí que te l'enviaven a casa i el rebien, i era molt fàcil, bueno, s'enteraven i tal, però aquest any no ho reben i han de preguntar i o trucar al 012 o preguntar a l'escola com poden aconseguir-los. Llavors hi ha molta gent que no s'ha enterat encara.
2: I com es pot aconseguir, ara que algú que ens estigui escoltant ara i digui, doncs vull aquest bar escolar, quins són els passos que han de fer per aconseguir-lo?
3: N'hi ha dues opcions. Una és trucar al 012 i amb l'IDALU de l'alumne ja li donen, o li envien per correu electrònic o per missatge. I si no, aquí a la botiga, si saben l'IDALU, nosaltres mateixes podem treure'l per internet.
2: Molt bé, és a dir, que també els ajudeu a fer aquesta gestió per qui no tingui tanta habilitat per moure's per internet. Susana, ara en parlarem de com està funcionant, però més o menys aquí a Premià Festa, amb 60 euros, què poden comprar aproximadament o com podríem fer aquest pack escolar?
3: Vale, doncs, per exemple, poden comprar o una motxilla que va sobre els 30 fins als 52, o bueno, depèn. Perquè si són marques conegudes ja
2: puja una mica,
3: però també tenim estuixos, material escolar on pot ser colors, llibretes, llapisos de colors o... Bueno, de tot una
2: mica. Tot el que va dins de l'estuig, segurament.
3: Al final, això, nosaltres tenim això, però sí que tenim, per exemple, que jo crec que també és molt important, el vapor vell, que tenen llibres i que al final és el més important, no? Nosaltres aquí no tenim llibres, però...
2: Es pot complementar, és a dir, tu pots gastar una part, suposo, aquí i després continuar gastant una altra banda.
3: Pots gastar un val aquí, per exemple, perquè et fa falta una motxilla, però penses, ah, no, és que també necessito un llibre, no? Doncs vas al Vapor Vell, a una altra botiga d'aquí de Premià, que tingui aquesta opció de gastar els vals escolars.
2: Molt bé, és a dir, que teniu diferents oportunitats per poder-los gastar. Susana, com ha funcionat fins ara? Ara segurament aquest any encara doncs és d'hora per veure com ha funcionat, però les anteriors edicions, esteu satisfetes del funcionament i del resultat que us ha donat també com a botiga?
3: Sí, fins ara estàvem molt contentes, però és veritat que aquest any estem tenint molts problemes, perquè ja directament des de les escoles envien als pares que comprin per una plataforma, una super mega plataforma d'internet.
2: Sí.
3: Llavors directament els pares ja es queden allà. Si no, això també les grans empreses multinacionals com pot ser la Bacus o el Corte Inglés estan fent campanyes supergrans i molt
2: massives,
3: desleals,
2: no?
3: També perquè ofereixen regals a canvi
2: de
3: que et gastis el val escolar allà, i clar, això al petit comerç ens fa molta... O sigui, no podem competir.
1: Clar. Queda feta la reivindicació, doncs, de consumir el petit comerç. Ens la fan des de Premià Media el company Manel Ferrer. Avui parlant sobre el bal escolar, que ja tenim setembre, a l'inici de curs aquí a tocar. Vinga, va, que passem pàgina, seguim endavant. I avui, la proposta del podcast de Patrimoni, si ens ho permeteu, la fem des de casa, des de Tarragona. La companya Marina Pérez Gómez us vol convidar a fer una visita en un dels monuments més grans, cèntrics, potser no espectacular, però sí per dimensions, i a més restaurat, rehabilitat, fa molt poquet. Estem parlant del Fòrum de la Colònia.
4: És difícil imaginar-nos qualsevol ciutat o poble sense el seu ajuntament, sense la seva administració o aquells llocs on poder anar i que atenguin a la ciutadania. Però, i si viatgem en època romana?

0: Anem al Fòrum de la Colònia de Tarragona. Escoltem què diuen els historiadors Magí Seritjol i Jofre Enroig.
1: El Fòrum de la Colònia l'hem d'entendre com el cor de la ciutat romana. Sempre estem acostumats a visitar la part alta, amb el gran fòrum provincial, amb les muralles, els grans monuments i tal, però on se feia vida no era allí. La part alta era la part institucional, per dir-ho d'una manera, seria la zona de ministeris, no? del govern. Al Fòrum de la Colònia hi havia l'Ajuntament, és a dir, hi havia el govern municipal de la ciutat, i al voltant s'articulava la vida quotidiana de la gent, amb botigues, amb aquest que no hem trobat, però segurament devia estar pels voltants, amb tota la part portuària, que era el que donava vida a la ciutat. Per tant, l'hem d'imaginar com el cor de la ciutat, és a dir, on bategava la ciutat.
2: El Fòrum de la Colònia és on la gent feia el dia a dia. A l'antiguitat, sobretot en època romana, la gent vivia al carrer, no s'hi estaven gaire estona a casa, l'activitat és sempre al carrer, socialitzaven molt, i el fòrum és la zona del punt d'atracció on la gent hi anava a fer les seves relacions socials, econòmiques, polítiques, contractes comercials, fins i tot temes judicials, qualsevol cosa, i era el punt d'unió on totes les persones anaven a desembocar, perquè era un centre on se reunien.
0: Si entrem en aquest espai, ara situat entre el mercat de la ciutat i diferents habitatges, podem veure sobretot columnes, algun mur i pedres. S'ha convertit en un espai per passejar.
2: El que actualment, quan tu visites el Fòrum de la Colònia, hi ha un espai que és la zona de la Basílica, com tu comentes del tema de les columnes, adossada amb ella hi ha l'Aedes Augusti, que és el tribunal. Al costat hi hauria la plaça de les Estàtues, que és una plaça de connexió entre la part posterior del Capitoli i la Basílica. També hi havia l'Erarium, que és un altre edifici molt important en època romana, sobretot de temes administratius, perquè, és clar, per poder administrar i gestionar una ciutat necessites diners, i ja hi hauria l'Erarium, que seria la zona on s'aguardien aquests diners per poder fer, doncs, pagar els operaris i per pagar la matèria prima associada a les reformes de qualsevol tipus d'un dia a dia de la ciutat de Tarragona. També hi havia, com dic, el Capitoli, hi havia la Península i diferents vials. Per tant, sí, és molt complex i és una zona arqueològica molt rica.
0: La ubicació no és casualitat, tot i que avui dia els edificis ho fan difícil i costa veure el mar, en aquella època era molt important.
1: A més, estaven dintre un turonet, que era l'antic turó de la Ciutadella Ibèrica, que estava una mica més a l'avant, el que seria ara el carrer Sevilla i l'Eivissa, és a dir, aquella zona d'allà a l'avant, està la plaça de Toros, i aquella zona és un promontori que donava al mar. Per tant, des d'allí, segurament veies tota la badia i el port romà, és a dir, que era un lloc estratègic de la ciutat i el lloc des d'on se divisava. Jo crec que la part més important, que és el port de Tarraco, és el que va donar la vida, va ser l'origen de la ciutat i el que va donar la vida a la ciutat fins ara, encara seguim igual. Avui llegim notícies d'inversions al port, és a dir que encara estem íntimament lligats a l'activitat portuària.
0: A més, també mostrava poder.
2: Quan, en època romana, quan tu vindries per mar, veuries el teatre, veuries més amunt el fòrum, i dalt de tot veuries el fòrum de la província amb el temple. Sí, és una situació, i segurament de forma volguda, amb el sentit de fer aquesta, buscar aquesta escenografia per tal de poder demostrar la importància de la ciutat. De fet, a l'antiguitat, els personatges importants que venien de Roma venien via marítima, i per tant es creu que aquesta seria la funcionalitat de tot aquest conjunt arquitectònic, així de forma esglaonada, amb aquesta escenografia arquitectònica, per tal de destacar la importància de la ciutat per a aquestes persones que vindrien de la capital, per poder demostrar, doncs, aquest orgull de ciutat, no?, per fer un bastant, bastant interessant. I també és una zona que estaria, el fòrum estaria en aquesta zona, perquè també es conserva a la zona, a la plaça Ponent, és on hi haurien els accessos principals a la ciutat, és on hi haurien les portes d'entrada, per ser al costat oest, però que connectaria perfectament amb la Basílica i amb diferents espais del Fòrum de la Colònia.
0: I els diners? Actualment allò que més es conserva és la Basílica, però perquè ens fem una idea de la importància del lloc, era on es guardaven els diners.
2: Que hi havia també l'Erarium, que és aquest edifici que estaria molt a prop de la zona de la Basílica, on ja se van documentar quatre retalls de planta rectangular excavats a la roca, amb un revestiment fet de lloses de pedra de Santa Tecla, i són com a caixes excavar la Sala Roca, com dic, de planta rectangular. Només ens faltaria les cobertes, la tapa de fusta amb un reforç metàl·lics i els diners a dintre, que serien destinats per això, per fer aquestes reformes, aquestes millores que la ciutat necessita.
1: A més, estaven dintre un turonet, que era l'antic turó de la Ciutadella Ibèrica, que estava una miqueta més elevat, el que seria ara el carrer Sevilla i l'Eivissa, és a dir, aquella zona d'allí davant, a la plaça de Toros, i aquella zona és un promontori que donava al mar. Per tant, des d'allí, segurament veies tota la badia i el port romà, és a dir, que era un lloc estratègic de la ciutat i el lloc des d'on s'ha divisat jo crec que la part més important, que és el port de Tàrraco, és el que va donar la vida, va ser l'origen de la ciutat i el que va donar la vida a la ciutat fins ara, encara seguim igual. Avui llegim notícies d'inversions al port, és a dir que encara estem íntimament lligats a l'activitat portuària.
0: L'espai a poc ha anat canviant.
1: Pots anar a peu, s'ha guanyat molt d'espai peatonal, és a dir, la millora ha sigut considerable, molt considerable, amb la qual hem estat tots contents. I és aquesta idea que dic, de que el patrimoni a vegades hauria de servir també per articular un nou urbanisme. Un nou urbanisme vol dir un urbanisme més càlid, més humà, més pacificar les ciutats, és a dir, menys cotxes, més espais públics, i això en aquest cas s'ha aconseguit. Jo penso que ha sigut un encert total i felicito tota la gent que ha intervingut, perquè realment és un pas endavant molt, molt bo per la ciutat.
0: El principal objectiu és que tothom, com naltros, puguin entendre què era.
2: Perquè el Fòrum de la Colònia tenia problemes que no convidaven a l'accés. Hi havia unes parets molt altes, hi havia un tancament metàl·lic com que no convidaven, no? I el que s'ha fet és un espai obert, ampli, diàfan, en què, per exemple, tot el que el tancat perimetral és molt més, és com a més senzillet, i hi ha una, també hi ha una petita zona de parc, i s'ha facilitat, doncs, s'ha facilitat com voler facilitar l'accés, fer-ho una mica més lliure, que et convidi, que el monument et convidi a poder-hi accedir. Per això, per exemple, un dels accessos, bueno, l'accés que hi ha ara és a través del carrer Cardenal Cervantes, s'ha eliminat el carrer Lleida, perquè el Cardenal Cervantes coincideix amb un carrer que ja seria en època romana. Per tant, la gent, quan entra al fòrum, estaria caminant per damunt d'un carrer d'època romana, i el que hi ha ara és la fossilització d'aquest carrer. Per tant, és una manera de poder convidar a l'entrada, perquè s'ha fet amb una cota més baixa i s'ha fet volgudament per poder, per això, convidar la visita.
0: Tàrraco romana, un passat que demostra la grandesa de la ciutat.
3: Exemplificant d'aquest patrimoni ampli que tenim aquí a Tarragona, de la Tàrraco romana, doncs l'exemple o el punt que hem volgut explicar-vos avui és el del Fòrum de la Colònia, més que res, perquè ja us dic que està al centre de la ciutat, és un espai superampli, superdiàfan, com de pau i de calma, i tenim l'avantatge de que darrerament ha estat restaurat i, per tant, dignificat. Us recomanem molt, molt visita a Tarragona i la visita al Fòrum com a mínim. Seguim endavant. Ara el que toca és un apunt res, 5 minutets que dediquem a les mascotes, als peluts de la casa. Bé, fan patir, amb aquelles coses que es mengen i que no s'haurien de menjar. Si sabeu de què estic parlant, no? Herbes, plantes, objectes no identificats que en sé que els hi trobeu a la boca i els hi traieu d'alguna manera, caca, fins i tot. Doncs vinga, anem a veure com podem evitar-ho, si és que sa o no, per què ho fan. Tot això ens expliquen en el següent Doc Tips des de Calella.
4: Els que ens estimem els nostres peluts sabem que són els reis de la casa indiscutiblement, que nosaltres els volem cuidar i alimentar el millor que podem i que sabem. Però sovint els nostres estimats peluts, quan veuen una caca pel carrer, se la mengen. I també passa exactament el mateix amb les herbes. I per què serà? Creieu que hi ha algun motiu al darrere? Comprovem-ho.
5: Doc Tips.
6: Un espai amb consells pels nostres peluts.
7: Bueno, lo de menjar caca és una cosa que és instintiva, i si són...
8: Nacho Mediavilla, veterinari.
7: Desgraciadament hi ha gent que també, persones que també fan caca, llavors els hi agrada, és que és com... I les caques de gats, de gent que té gats a casa, també els gossos els agrada menjar-se les caques de gats. Bueno, per nosaltres és com molt repulsiu, però per ells és com molt... els hi agrada. Bueno, jo ho evitaria. Jo vaig tenir un problema precisament personal amb el meu gos, que va estar intoxicat per culpa de... i va estar hospitalitzat 16 dies en un lloc que se li van parar els ronyons, literalment. Llavors, era una caca d'un humà, no sabrem mai què havia menjat aquell humà, però algo passó.
9: Moltes vegades molts gossos mengen caques perquè agafen imiten a la seva mare de quan era petita.
8: Quico Baltrons, instructor caní.
9: I altres també ja és tema més veterinari perquè tenen alguna deficiència, però sí, es tenia que corregir. El tema herbes, sobretot a la primavera, que les herbes estan més fresques, hi ha gossos que li s'agrada molt fer-ho, perquè això ja és instint natural. Els gossos, a part de ser carnívors, sempre han menjat herbes. El que sí que és cert que avui en dia a vegades hi ha gossos que han mort envenenats perquè s'han tirat pesticides i el menjar herbes s'han mort. Vull dir que és millor corregir-ho. També el tema d'espigues, això ja és tema veterinari, però ja també és dolent perquè una espiga pot ser mortal.
7: Les herbes ho fan molt per purgar-se, perquè tenen com ardor d'estómac, llavors jo els hi deixaria que se l'aprenguessin, clar, evidentment. A vegades ho fan una purga, a vegades inclús vomiten després de menjar-se les herbes, però una mica ho fan per molèstia. Clar, si ho fan molt i molt i molt, a vegades pot ser símptoma d'alguna malaltia. Clar, llavors igual se recomanaria igual d'anar al veterinari, fer una ecografia, mirar que no hi hagi res que se'ns escapi a nivell de... Però que moltes vegades és instintiu i no té per què haver-hi una malaltia. Vale.
4: El tema del morrió és sovint molt desconegut per molts de nosaltres, perquè d'una banda no volem que el nostre pelut pateixi, perquè ens l'estimem molt, i d'altra banda no volem que pugui fer mal a ningú, o li puguin fer mal, o que pugui menjar-se algun cos estrany del carrer. Però creieu que l'utilitzem com hauríem d'utilitzar-lo? Què creieu que s'hauria de fer?
9: Jo no m'agrada ficar-li morrió per corregir que mengin coses, hi ha altres maneres de fer-ho, però sí que és cert que alguns gossos porten morrió, altres no. Llavors a vegades molts dueños amb els anys diuen que el meu gos porta morrió, llavors ve un altre gos que no està obligat a portar morrió i li ataca, i aquesta és la dinàmica de molta gent, no? Llavors hi ha molts conflictes per això. Jo crec que més que portessin morrió tindrien que educar-se els gossos i passar uns tipus de test, i el que sigui apte doncs el tindria que portar, el que no, però no per norma general que depèn quina raça es porti morrió. Això jo no ho veig bé.
7: Evidentment, jo la meva opinió és que el morrió l'hauria de portar el gos que no te'n refiïs que pugui mossegar un altre. Hi ha una llei de races perilloses que han de portar morrió per llei, però que moltes vegades aquests gossos són bons. Igual hi ha un altre que és més dolent que no és d'aquestes races, llavors, però una mica jo et faria sentit comú.
9: A mi el que més m'agrada són uns que es diuen Baskerville. Hi ha diferents tas marques, però que són bastant còmodes perquè el gos no pot mossegar ningú, pot beure aigua, inclús hi pots donar recompenses en cas de fer-li ensinistrament, i no són com aquests típics de tela que són molt incòmodos i que per l'estiu molts gossos realment ho passen malament.
4: Com podem fer que la mascota no se senti jutjada, atacada? Com podem fer que no estigui nerviosa i que se'l deixi posar bé i apretar com és correcte per no perdre el morrió en una passejada, per exemple?
9: Se li presenta el morrió, seria bo aquest morrió que és més pràctic i més fàcil, no pesa més, i durant uns dies se li dona una recompensa i que el gos mateix va ficant el cap a dins. I llavors el va recompensant i diversos dies, al final ell mateix se'l posa. I quan ja veus que has aconseguit això, comences a passejar amb ell, el vas premiant i en dos o tres dies el tens habituat al morrió.
5: Dog Tips.
6: Un espai amb consells pels nostres peluts.
3: Un espai de Ràdio Calella que ens aporta, doncs això, consells molt, molt pràctics, només per als gossets, eh? Ja sabem que teniu més animals de companyia a casa, però en aquest cas està centrat el podcast en els gossos. Anem tancant programa, 10 minuts, i seran les 11, i ens falta passar ràpidament per l'agenda d'activitats del dia. També ràpidament saludem, com cada dia en aquesta hora, la Lídia Porta, de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
10: Hola, bon dia.
3: Vinga, primera parada, Sant Joan de les Abadesses.
10: Doncs sí, a Sant Joan de les Abadesses tenim el festival El Comte Arnau, i dins d'aquest festival hi haurà les visites dramatitzades que tenen el títol Els desitjos del Comte Arnau. Tot molt Comte Arnau.
3: Sí, sí, trobo que sí, i molt sensual, això dels desitjos.
10: I és un recorregut nocturn pel Palau, amb actors i decorats, i la idea és doncs descobrir aquest espai gràcies al mític personatge de la mitologia catalana, que és aquest Comte Arnau, que segons diu la llegenda, a conseqüència d'uns pecats que cometre, el van condemnar a vagar eternament per la terra amb el seu cavall, i Sant Joan de les Abadesses és un d'aquests centres on ronda aquest Comte Arnau.
3: Molt bé, doncs l'anem a conèixer allà, mira, avui mateix, no? A les 9.
10: Avui, a les 9, sí, sí, sí.
3: Molt
10: sí,
3: bé.
10: Sí.
3: Visites dramatitzades, ens agrada que ens expliquin la història així com a amb històries.
10: Diferent.
3: No? Sí, sí, ens agrada, ens agrada. Vinga, i més a propet de casa nostra, de Tarragona, a l'Arbós, tenim festa major.
10: Sí, tenim festa major, avui és l'últim dia, però això no significa que no puguin haver-hi moltíssimes activitats per absolutament tothom. Hi ha festa de l'escuma, tobogant, un curs de dibuix, cinema a la fresca, petanca per a jubilats, un monòleg, partits de bàsquet, futbol, una ballada popular i un concert de jazz. Per tots els públics, així no es queda ningú sense fer res en aquest últim dia de festa major a l'Arbós.
3: A l'Arbós, que com tota bona festa major acaba, com deies, en festa de l'escuma, que això és sí, com a molt típic i clàssic de les festes d'estiu.
10: Jo tinc records de quan era petita, sí, a les festes del meu barri, de les millors experiències. 10 de 10.
3: Jo crec que avui els hi plourà, però vaja, barrejarem espuma i aigua, que ja és això.
10: Sí, la idea és la idea.
3: Molt bé, doncs vinga, i acabem amb la projecció d'un documental a Barcelona, si no llegeixo malament. Sí, que ens du cap als anys entre 70 i 80. El documental el fan a Lleida, tot i que ens parla de Barcelona. Digues, digues, Lídia.
10: Correcte, sí senyor. El Centre de la Panera organitza un cicle de cinema a la fresca que està dedicat a les subcultures o les disidències sexuals, i aquesta projecció que parlàvem es diu Barcelona era una fiesta underground 1970-1983, i és de Morrosco Vila San Juan, i és una cinta de l'any 2010 que ens parla doncs de la contracultura i els moviments d'alliberament sexual que van estar a la ciutat comtal entre els anys 60 i els anys 80. I doncs el guai d'això és que abans de la projecció del documental hi haurà una presentació i després al final un col·loqui amb Morrosco San Juan, el director, per poder anar a parlar i ampliar una mica les idees. I això és avui a les 9 de la nit allà al Centre d'Art La Panera de Lleida, tal com us comentava.
3: Barcelona era una fiesta, ens l'apuntem. Underground, és el subtítol Underground 1970-1983. Ens l'apuntem també per tenir-lo en compte. De fet, tenim la versió tarragonina. Tarragona era una festa, també, que ens parla més aviat d'aquest moviment contracultural, molt basat en la llibertat d'expressió de gènere. Molt bé, molt bé. Doncs Lídia, moltes gràcies per aquesta agenda, com sempre, molt ràpida. Gràcies. Demà
10: adeu.
3: A veure si tenim més temps.
10: Sí,
3: gràcies,
10: sí, a veure.
3: Adéu, adéu.
10: Adéu.
3: I també molt, molt ràpid, marxem cap a Cardedeu simplement per tancar el programa d'avui. Jordi Mariscot, bon dia de nou. Quan i com fem esport a l'estiu?
11: Doncs mira, tenim un àudio de la Maria que ens fa la recomanació definitiva, crec jo.
12: A veure, jo crec que un dels grans esports mitjanament acceptables a l'època d'estiu és caminar, i caminar per zones tipus alta muntanya, o sigui, senderismes així d'alta muntanya, o a prop de rius, o alguna cosa així que estiguis una mica fresquet, perquè és que si no és insuportable.
3: És que la Maria ve de fer el camino, és que clar, és caminar, Maria, clar. És que clar...
11: Fer esport a l'estiu i no passar calor, la solució és vés a un lloc on no faci calor. Clar que sí, així
3: clar,
11: jo també.
3: Ella fes el que vulguis. Molt bé.
11: Clar, no, caminant jo no l'atrapo, la Maria, ja t'ho dic ara.
3: Sí, però que va molt ritme, ritme ràpid,
11: eh? Ve de fer el camí, no, porta un entrenament a sobre, clar, que bueno...
3: Uns bessons, deu tenir uns bessons.
11: Exacte, sí, sí.
3: Molt bé. Jordi, no sé si vols aportar alguna cosa més. Crec que tenies una recomanació final, no?
11: Tinc un àudio d'un company de Banyoles que ojo amb la seva manera de fer esport.
13: Hola.
3: Hola.
13: A mi m'agrada bastant fer esport a l'aire lliure i vaig cada dia, el que passa és que cada dia passa alguna
3: cosa. Cada dia passa alguna
13: cosa. Avui plou.
3: Jo el veig tranquil, aquest noi.
13: L'altre dia hi havia unes obres, no em volia fer mal. L'altre dia hi havia plaga de senglars.
3: No es pot.
13: Volia tenir cap incident.
3: No es pot. M'estic deprimint. Deixem-lo. Sí, sí.
11: És una persona molt esportista, sí, que cada dia li passa alguna cosa i no el deixen fer esport.
3: Vinga, això pot passar també, eh? En fi, avui parlàvem d'esport, tanquem el tema. Res, 10 segons ens queden, Jordi, per avançar el tema de demà. Què ens pregunteu?
11: Demà, i ho tancarem aquí, descobrirem quina és la millor festa major de Catalunya.
3: En sèrio? La millor festa major?
11: Jo sé quina és.
3: Clar, és la de Banyoles, potser.
11: Exacte.
3: Clar. Jo diré que la de Tarragona, vull dir, així estem. Doncs vinga, demà duel d'emissores, busquem la millor festa major de Catalunya. Gràcies, Jordi, des de Cardedeu. Una abraçada.
11: Una abraçada, fins demà.
3: I sense més temps de més, que dir-vos adeu, que us esperem demà a l'Obert per Vacances a les 9 del matí. Gràcies del ball, per ser el més agut.
14: La xarxa de comunicació local.
15: Aquest estiu, les nits tenen nom propi.
16: El Reset, el restaurant del Club de Torremirona, t'ha preparat una programació especial perquè gaudeixis de les nits d'estiu com mai.
15: Fins al 20 d'agost, cada dijous, vine a sopar i de 10 de la nit a 12, deixa't sorprendre amb la música en viu i els nostres deliciosos còctels.
16: I els divendres, la festa continua amb les sessions del nostre DJ perquè allarguis la nit amb la millor música i el millor ambient.
15: Reset, el restaurant del Club de Torremirona.
16: Aquest estiu, els dijous són de música en viu.
15: I els divendres, de DJ.
16: T'hi esperem!
17: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
18: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
19: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
20: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 26 d'agost tens el pit de pollastre filetejat Carrefour format estalvi a un preu imbatible de 5,99 € al quilo. La safata de 900 grams aproximadament et surt a 5,39 €. Sempre les millors promos. Carrefour.
21: Ruta 66. Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.

0: Un preciós tema musical de Danny Ocean, Ryan Castro.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. La mare i la filla que van resultar ferides en queda atrapades sota un mur que va cedir al port de Roda de Berà, volíem dir, per la intensa tempesta del dissabte, han acabat morint aquesta nit a l'Hospital Universitari Joan 23 de Tarragona. La situació de les dues víctimes havia generat confusió aquest dimarts quan l'Ajuntament de Roda de Berà va informar inicialment que se'ls havia retirat el suport vital. El consistori va arribar a decretar 2 dies de dol oficial i també havia previst un minut de silenci en record de la mare i la filla abans de les habaneres de les festes del municipi. Posteriorment, però, el Departament de Salut va precisar que totes dues continuaven amb vida. En un comunicat posterior, l'Ajuntament va lamentar profundament la confusió i va demanar disculpes per l'angoixa i el dolor provocat per aquesta informació errònia. Avui, un cop confirmada, la mort de mare i filla ha tornat a mostrar suport als familiars de les víctimes i han decretat un minut de silenci davant del consistori. I l'incendi de Collserola ha quedat estabilitzat després de cremar 45 hectàrees de terreny forestal, principalment arbrat i matollar del parc natural. Tots els confinaments s'han aixecat durant la nit i els 35 veïns desallotjats han pogut tornar a casa. Una vintena de dotacions dels bombers de la Generalitat continuen treballant amb els bombers de Barcelona per tal d'assegurar els flancs i controlar els focus secundaris. Escoltem ara Sebastià Massaguer, que és el cap de bombers de Barcelona, en declaracions a la xarxa, que explica què els preocupa ara mateix.
3: Tenim diferents punts d'emplaçament i ens preocupa principalment la zona de focus secundaris que ahir la tarda va llançar, sobretot amb una olla que ha fet entre Torre Baró i Ciutat Meridiana. Aquest és el punt on vetllarem al llarg del dia, que no tinguem possibles represes, i sobretot a les hores de migdia, que no tinguem més calor i s'aixequi una miqueta el ventet.
2: Els responsables de l'operatiu es mostren optimistes, però demanen prudència davant la previsió que al migdia augmentin les temperatures i també pugui tornar el vent. I pel que fa a la mobilitat, la retirada de 2 camions accidentats ahir a la Pesata Montroig del Camp deixa la via completament tallada, encara hi es fan desviaments per l'S-281. També la retirada d'un altre vehicle, la BB-5224, Sant Pere de Torelló, deixa desviaments senyalitzats i a banda també hi ha afectacions encara per inundacions a l'A7 a Vilaseca i també una avaria a l'A2 a Cervera que deixa un carril tallat en aquest punt. I Pedro Sánchez compareixerà el 9 de setembre al Congrés dels Diputats per donar explicacions sobre la gestió de la crisi migratòria de Ceuta. El president espanyol ha registrat avui la petició 27 dies després de l'entrada massiva de migrants a la ciutat autònoma. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
4: Viu l'estiu a Ràdio Vilafant.
0: Viu l'estiu amb nosaltres aquí a la sintonia de Ràdio Vilafant FM. 11:03, dia entre núvols i clarianes. La música de Enol, després del nostre magazín d'Obert per Vacances. Bésame suave, Enol.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: M'acabo d'aixecar, no sé qui no...
2: Sí, sí, són ells, són Dani Six i Iskid. Volen que s'aturi el temps? Molt difícil, això, eh?

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: Vinga, som-hi, 11 o 9 minuts en aquest matí, en aquesta jornada. Estem a meitat de setmana, eh? Dimecres avui, 26 d'agost. Deep Eyes, té nova cançó, A Night With You.

Tens la cançó de T-Pies, A Night With You. És que aquesta nit vol estar amb tu. Quina sort, que tenen alguns. T-Pies. Aquí a la sintonia de la teva ràdio, com sempre, des de Ràdio Vilafant FM.

activitats per a tothom. Bàsquet, jocs de taula, matinal esportiva, visita teatralitzada i torneig popular de vòlei platja. A la tarda, baixada de carretons, tarda infantil, i a les 8 del vespre, concert de tarda amb la Meravella a la plaça Major. I per acabar la jornada, sopar popular, i a les 11 de la nit, gran ball amb l'orquestra Meravella, també a la plaça Major. Dissabte 19 de setembre, viu la festa major de Vilafant. Vinga, va, que se'ns acosta la nostra festa major de Sant Cebrià, eh? Queda una mica encara, eh? Però si vols més informació, recorda que tindràs totes les dades, tota la informació a l'aplicació, a l'app de Vilafant, de l'Ajuntament de Vilafant. Si no la tens encara, descarrega-la al teu mòbil. Amor, Love, és la cançó de Claren.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Daddy Yankee d'un costat, Bizarrap per un altre i plegats amb aquest volumen 66 del Music Sessions. No, no te...

Diumenge 6 de setembre, trobar la motera de Ve de Gust de Figueres. A les 9 del matí esmorzar i tot seguit ruta per l'Empordà per arribar a Terrades. Al migdia pica-pica i dinar amb carn a la brasa. Recordeu, diumenge 6 de setembre, trobar la motera a la cafeteria Ve de Gust de Figueres. Oberta a tot tipus de motos i trails. Per més informació, truqueu al 606-33-71-41 o al 972-50-07-51. Trobada motera de cafeteria Ve de Gust de Figueres. Estem al carrer Empordà 74 de Figueres. Doncs mira, Palon, ja ho saps, si tens moto, apunta't a aquesta trobada motera de cafeteria Ve de Gust de Figueres. T'ho passaràs d'allò, bueno, increïble, eh? Mama Duixa, sona. Joan Dausà, Mama Duixa. Aquesta és nova, eh? Papi.

0: Màquina Actual, Remember, Hardcore, High Style i les sessions exclusives del nostre equip de DJs. Connecta't el dissabtes de 9 a 11 del vespre. Aquest estiu, la música es viu a top volum.
1: Cabeza de ratón és el tema, la cançó de Leire Martínez. Amb ella arribarem al butlletí informatiu municipal i comarcal.

0: cabeza de ratón.
1: Viu l'estiu a Ràdio Vilafant.
2: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: Benvinguts en aquest dimecres 26 d'agost a aquesta edició del nostre butlletí informatiu municipal i comarcal. Aquestes són a hores d'ara les notícies més importants i destacades que han arribat a la nostra redacció. Figueres estrena a partir del 15 de setembre l'àrea verda per als veïns del Poble Nou. Un vehicle localitzat a Figueres destapa una trama de cotxes robats valorat amb més de 640.000 euros. L'Alt Empordà centra un nou model sanitari amb l'atenció continuada per a pacients crònics i fràgils. Les càmeres d'intel·ligència artificial de l'AP7 i l'A2 ja han detectat més de 8.500 conductors utilitzant el mòbil. Detenen el conductor de la moto implicat en l'accident mortal de Castelló d'Empúries del 24 d'agost, aquest passat dilluns. S'enfilen a prop de 400 les denúncies contra l'agència de viatges de l'Escala investigada per estafa. Són les notícies en aquesta edició del nostre informatiu.
4: L'Ajuntament de Figueres i Fisterra implementaran durant el mes de setembre una nova àrea verda d'aparcament prioritari per a residents al barri del Poble Nou. La mesura, impulsada a petició dels veïns i amb la col·laboració de l'Associació de Veïns, té com a objectiu facilitar l'aparcament a les persones que viuen i treballen al barri. La nova zona disposarà de 316 places i quedarà delimitada pel carrer Empordà, la carretera d'Olot, l'Avinguda Salvador Dalí i la Via Emporietana. A partir del 15 de setembre començarà un nou període d'informació i adaptació i a l'octubre el servei entrarà plenament en funcionament. Els residents podran aparcar sense límit de temps per 20 cèntims al dia, 1 euro a la setmana o 13 euros al trimestre. Per als no residents, els primers 15 minuts seran gratuïts i posteriorment s'aplicaran tarifes d'1 euro amb 20 per una hora i de 2 euros 55 per dues hores. Coincidint amb la posada en marxa de l'àrea verda, també s'habilitarà un nou aparcament asfaltat de 25 places a la Via Emporietana, a la Cruïlla amb els carrers Tallaferro i Tarragona. Aquestes actuacions formen part del Pla d'Aparcaments de Proximitat de Figueres, que preveu superar el miler de noves places d'estacionament a la ciutat abans del 2027.
3: Els Mossos d'Esquadra han detingut el conductor de la moto implicada en l'accident mortal d'una jove de 22 anys a Castelló d'Empúries aquest dilluns. Els agents l'han arrestat a la matinada d'aquest dimarts després que l'home de 33 anys sortís de l'Hospital Josep Trueta de Girona on va ingressar per les ferides de l'accident. Els fets es van produir pels vols de quarts de 6 de la tarda quan el conductor va perdre el control i va xocar contra una furgoneta que circulava davant seu en direcció a Figueres. La investigació apunta que la topada es va produir per una imprudència del conductor de la moto, motiu pel qual serà detingut. S'espera que en les properes hores passi a disposició del jutjat de Guàrdia de Figueres. Arran del sinistre es va activar 5 patrulles dels Mossos i diverses unitats terrestres del sistema d'emergències mèdiques. Recordem que l'accident va perdre la vida una noia de 22 anys.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
4: Salut desplega 3 nous projectes d'atenció integrada a la regió sanitària de Girona per tal d'adoptar el sistema als reptes de l'envelliment de la població, l'augment de malalties cròniques i les particularitats de cada territori. A l'Alt Empordà, el projecte es centrarà especialment en millorar la continuïtat assistencial dels pacients crònics i fràgils. La comarca té 68 municipis, una elevada dispersió geogràfica i una població cada vegada més envellida. L'eix principal serà la ruta de complexitat 2.0, que coordina el seguiment dels pacients crònics complexes entre l'Hospital de Figueres, el Centre Bernat Jaume i les 8 àrees bàsiques de salut del territori. També s'impulsarà l'hospitalització a domicili com a alternativa a alguns ingressos convencionals. El projecte també preveu utilitzar dades i mapes interactius per conèixer millor la realitat social i demogràfica de la comarca i orientar les polítiques locals de la salut. A més, la nova Càtedra d'Envelliment i Salut, creada el 2026 per la Fundació Salut Empordà i la Universitat de Girona, vol convertir l'Alt Empordà en un espai de referència per desenvolupar solucions destinades a la gent gran. Les previsions indiquen que la població de més de 65 anys podria créixer un 52% fins al 2042. La localització a Figueres d'un Fiat Panda híbrid que es pretenia matricular amb documentació presumptament falsificada ha permès als Mossos d'Esquadra destapar una trama relacionada amb vehicles sostrets a diversos països europeus. La investigació ha acabat amb la recuperació de 9 vehicles valorats en prop de 640.000 euros que havien estat robats a Dinamarca, Itàlia i França. Segons la policia, els vehicles havien estat manipulats, especialment els números de bastidor per poder-los matricular i vendre fraudulentament a l'Estat. El cas també ha permès esclarir una presumpta denúncia falsa pel robatori d'un Porsche 911 a Sant Feliu de Guíxols. Un home de 51 anys ha estat denunciat penalment com a presumpte responsable de diversos delictes, entre els quals falsificació documental, receptació, estafa i blanqueig de capitals. Entre els vehicles recuperats hi ha 4 Porsche Carrera 4 GTS, un Range Rover Sport SBR, 2 motocicletes Harley Davidson, un Maserati Levante Modena i el Fiat Panda localitzat a Figueres.
3: El nombre de denúncies contra una agència de viatges de l'Escala s'acosta ja a les 400. Segons la informació recopilada pels Mossos d'Esquadra, que mantenen la investigació oberta i no descarten que apareguin més afectats. De moment no hi ha cap persona detinguda. Els agents estan recopilant les denúncies i investigant el funcionament de l'agència, després que diversos clients denunciessin que no havien recuperat els diners de viatges cancel·lats. Els primers casos van aparèixer quan algunes famílies van anul·lar les seves vacances. Tot i esperant durant setmanes, no van rebre els imports pagats. Posteriorment, a principis d'agost, alguns clients tampoc van poder agafar els seus vols perquè encara no havien rebut els bitllets. Els altres casos, els afectats, van descobrir durant el viatge que part de l'estada no estava pagada. L'agència havia guanyat clients a través del boca a orella oferint paquets de vacances a preus molt competitius i amb la condició de pagar-los íntegrament i per avançat. Alguns dels afectats asseguren que anteriorment havien viatjat amb aquesta empresa sense tenir cap problema. Actualment l'activitat es feia de manera telemàtica, sense oficina física, a través d'una pàgina web i les xarxes socials, que van deixar d'estar actives la setmana passada. El cas també ha arribat a l'Agència Catalana de Consum després de les reclamacions presentades per diversos clients.
4: La intel·ligència artificial comença a tenir un paper destacat en la vigilància de les carreteres. El Servei Català de Trànsit ha aprovat durant els mesos de juny i juliol un nou sistema instal·lat en un remolc mòbil equipat amb càmeres d'alta definició i algoritmes d'IA. La tecnologia permet detectar conductors que utilitzen el telèfon mòbil mentre condueixen o que no porten correctament cordat el cinturó de seguretat. Les proves s'han fet a l'A2 i a l'AP7, on les càmeres han detectat més de 8.500 casos d'ús del mòbil i més de 4.500 d'infraccions relacionades amb el cinturó. El sistema pot identificar tant els conductors que subjecten el mòbil amb la mà com el que els porten a sobre les cames. La precisió ha superat el 70% de la detecció de possibles infraccions i ha arribat al 84% en el cas de l'ús del telèfon. Durant la prova, l'ús del mòbil va ser més freqüent a l'A2, amb un 5% dels conductors, davant del 3,6% a l'AP7. En el conjunt de l'estudi, la mitjana es va situar amb el 4,3. Pel que fa al cinturó, les infraccions van augmentar sobretot durant els caps de setmana i en horari nocturn i de matinada. El Servei Català de Trànsit estudiarà ara els resultats de la prova per valorar l'aplicació d'aquesta tecnologia en la vigilància habitual de les carreteres.
3: Gràcies, Marce Mainé, per aquesta informació. Anirem a la previsió del temps.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: I sabrem quina és la previsió per les pròximes hores amb els companys de la xarxa.
0: Bon dia. Situació avui força suau, càlida, de fet, a les comarques de Girona, i és que el vent, estones, anirà girant cap a sud, especialment a l'interior de l'Alt Empordà, també a la Baixa Garrotxa, cap al Gironès, a la comarca del Pla de l'Estany. Aquí arribarem a passar molt fàcilment dels 31-32 graus aquesta tarda. També amb més vent, compte, perquè serà variable, estones de llevant i després de sud, sobretot aquesta tarda, però arran de mar, en algun moment, aquest vent serà intens. També ja avançat aquest migdia, primer a les hores de la tarda, déu-n'hi-do entre el Ripollès, la comarca de la Garrotxa, la Selva, la serralada transversal, de fet, en general, aquest vent com arribarà a xiular. De pluges ben poquetes, alguns núvols que s'aniran arrossegant des del sud, emblanquinant el cel, bàsicament, i com a molt alguna gota despistada, que, atenció, vindrà acompanyada de fang. N'estem pendents a la xarxa.
3: Gràcies per aquesta informació.
2: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: En aquesta edició de l'informatiu d'aquest dimecres us hem destacat que Figueres estrena a partir del 15 de setembre l'àrea verda per als veïns del Poble Nou. Un vehicle localitzat a Figueres destapa una trama de cotxes robats valorat en més de 640.000 euros. L'Alt Empordà centra un nou model sanitari amb atenció continuada per a pacients crònics i fràgils. Les càmeres amb intel·ligència artificial de l'AP7 i la 2 ja han detectat més de 8.500 conductors utilitzant el mòbil. Detenen el conductor de la moto implicat en l'accident mortal a Castelló Empúries del passat dilluns 24 d'agost. S'enfilen a prop de 400 les denúncies contra l'agència de viatges de l'Escala investigada per estafa. Més informació, més dades a les hores en punt amb els companys de la xarxa de comunicació local i també a través d'internet, quan vulgueu, al portal empordà.info. Gràcies per la seva atenció.
1: I la informació continua a empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca. Platja, piscina, sol i Ràdio Vilafant. La combinació perfecta.

Si algú se'n recorda d'aquesta cançó dels Blue Father, Let's Funk Tonight. Com ens agradava aquest tema, eh? Temes aquells de música disco. I aquest un tema d'estiu. Gordo Rainier, Loco Loco.

0: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 26 d'agost tens el pit de pollastre filetejat Carrefour format estalvi a un preu imbatible de 5,99 € al quilo. La safata de 900 grams aproximadament et surt a 5,39 €. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: Festa Major de Sant Cebrià 2026 a Vilafant. El divendres 18 de setembre, a 6:15 de la tarda, proclamació de l'acció de la pubilla i d'hereu a l'Ajuntament de Vilafant. A la mateixa hora, concentració de capgrossos casolans, també a l'Ajuntament de Vilafant. A 7:15, cercavila de gegants i capgrossos i pregó. Sortida de la plaça de l'Ajuntament fins a l'aparcament de l'església al nucli antic, amb la colla gegantera i grellera als rajolers. A 8:45 del vespre, tronada de festa major, a l'aparcament de l'església. I a 9:00, Vilafant Fest 2026, a l'aparcament de l'església al nucli antic. Concert d'Ernest Prana, concert de versions amb el nen del barri, Digi Alegre, anys 90-2000, Digi Atco, any 2010 fins a l'actualitat, amb Revolució Jove de Vilafant. Recorda, divendres 18, dissabte 19 i diumenge 20 de setembre, Festa Major de Sant Cebrià 2026 a Vilafant. Ei, no hi falteu, us esperem. Matadora, aquí la tens, la nova cançó per aquest estiu de Karol G. Avui, núvols. Veiem poc el sol, eh?

0: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.
1: Una mica, ara mateix ja de reggae amb Capo i el seu treball que ens va presentar aquest mes d'agost, a principis d'aquest mes, aquest Reina Criminal.

Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Pedro Sánchez compareixerà finalment el 3 de setembre al Congrés per donar explicacions sobre la gestió de la crisi migratòria de Ceuta. La compareixença serà a les 9 del matí, una setmana abans de la data anunciada inicialment per la Moncloa. El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, també compareixerà juntament amb 8 ministres més. Torres ha defensat la gestió del govern i ha assegurat que l'executiu no va rebre cap comunicació dels serveis d'intel·ligència que alertés de l'arribada de desenes de milers de persones a Ceuta. I per la seva banda, Junts per Catalunya tornarà a registrar aquest matí al Congrés la seva proposició de llei per delegar a la Generalitat les competències en immigració. La proposta planteja que la Generalitat assumeixi la gestió de les autoritzacions de residència, el CIE, les sancions i les devolucions estrangers, mentre que els Mossos hi col·laborarien amb la Policia Nacional i Guàrdia Civil en el control de fronteres, ports i aeroports. També preveu que Catalunya decideixi els perfils de treballadors contractats en origen i que els Mossos assumeixin funcions en la lluita contra el tràfic i l'explotació de persones. I la mare i la filla que van resultar ferides en quedar atrapades sota un mur que va cedir al port de Roda de Berà per la intensa tempesta del dissabte han mort aquesta nit a l'Hospital Universitari Joan 23 de Tarragona. L'Ajuntament havia informat per error dimarts que havien estat desconnectades del suport vital, però posteriorment han confirmat oficialment les dues morts. El municipi ha decretat 2 dies de dol oficial i ha convocat un minut de silenci davant del consistori a les 7 del vespre. I l'incendi de Collserola ha quedat estabilitzat després de cremar 45 hectàrees de terreny forestal, principalment arbrat i matollar del Parc Natural. Tots els confinaments s'han aixecat durant la nit i els 35 veïns desallotjants han pogut tornar a casa. Una vintena de dotacions dels bombers de la Generalitat continuen treballant amb els bombers de Barcelona per tal d'assegurar els flancs i controlar els focus secundaris. Els responsables de l'operatiu es mostren optimistes, però demanen prudència davant la previsió que al migdia augmentin les temperatures i també pugui tornar el vent. I pel que fa a la mobilitat, la retirada de 2 camions accidentats ahir continuen afectant a l'AP7 a Mont-roig del Camp, que deixen la via completament tallada i es fan desviaments per l'S-281. També s'ha restablert ja la circulació a la BB-5224, en aquest cas a Sant Pere de Torelló, també per un camió accidentat. A banda, encara ara hi ha afectacions per inundacions a la 7 a Vilaseca i també una avaria a la 2 a Cervera deixa un carrer tallat en aquest punt. I Girona té identificats 800 gats que viuen al carrer repartits en 78 colònies i el 93% ja estan esterilitzats. L'Ajuntament ha aprovat un nou programa de gestió de colònies felines per tal de regular la cura dels animals.
0: Notícies en xarxa.
2: 107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant, la teva ràdio.

0: Vilafant fa la festa major més solidària. Aquest setembre, la festa major de Vilafant també tindrà una causa solidària i tu pots decidir quina serà. Del 12 al 31 d'agost, les persones majors de 16 anys empadronades a Vilafant podran votar entre aquestes quatre entitats: MIFES, TEAL Empordà, l'Associació Tramuntana Després del Suïcidi i l'Associació de Malalts d'Alzheimer de Figueres. L'entitat més votada rebrà els diners que recullin a les guardioles solidàries durant els actes de la festa major. Pots votar fàcilment a través de l'app Vilafant o presencialment a les urnes de l'Ajuntament i el pavelló municipal. Participa, tria la teva causa i fem entre tots i totes una festa major encara més solidària.
1: Va, som-hi, que aquesta ens agrada molt. La dècada prodigiosa i el seu Salta Bailando, tot un recull de grans peces musicals.

0: Aquest estiu, les nits tenen nom propi.
1: Reset, el restaurant del Club de Torremirona, t'ha preparat una programació especial perquè gaudeixis de les nits d'estiu com mai.
0: Fins al 20 d'agost, cada dijous, vine a sopar i de 10 de la nit a 12, deixa't sorprendre amb la música en viu i els nostres deliciosos còctels.
1: I els divendres, la festa continua amb les sessions del nostre DJ perquè allarguis la nit amb la millor música i el millor ambient.
0: Reset, el restaurant del Club de Torremirona.
1: Aquest estiu, els dijous són de música en viu.
0: I els divendres, de DJ.
1: I esperem.
2: Sí, sí, Pati Toa, és Anna Mena i Lola Índigo. També volen estar amb nosaltres en aquest migdia. Aneu pensant que farem per dinar, eh?

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: 6 minuts i arribarem a 2:15 del migdia. Ryan Castro, Fate. Aquesta és el seu nou treball, Mentira. Mentira.

0: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 26 d'agost tens el pit de pollastre filetejat Carrefour format estalvi a un preu imbatible de 5,99 € al quilo. La safata de 900 grams aproximadament et surt a 5,39 €. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: King Magneto, Lenny Face, tenen cançó que es diu Mon on Fire, Llona i Foc. Ara mateix són així, aquest treball que acaba.

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: I aquí tens a Melendi, a la càrrega amb aquestes mentides arriesgades. No.

Diumenge 6 de setembre, trobada motera de Bé de Gust de Figueres. A les 9 del matí esmorzar i tot seguit ruta per l'Empordà per arribar a Terrades. Al migdia pica-pica i dinar amb carn a la brasa. Recordeu, diumenge 6 de setembre, trobada motera a la cafeteria Bé de Gust de Figueres. Oberta a tot tipus de motos i trails. Per més informació, truqueu al 606-33-71-41 o al 972-50-07-51. Trobada motera de cafeteria Bé de Gust de Figueres. Estem al carrer Empordà 74 de Figueres. Li posem més ritme en aquest migdia, camí ja de la una, eh? Ja passen 5 minuts de 2:15. Roger Taylor, Come on, Summer.

Dissabte 19 de setembre continua la Festa Major de Vilafant amb un dia ple d'activitats per a tothom. Bàsquet, jocs de taula, matinal esportiva, visita teatralitzada i torneig popular de vòlei platja. A la tarda, baixada de carretons, tarda infantil i a les 8 del vespre, concert de tarda amb la Meravella a la plaça Major. I per acabar la jornada, sopar popular i a les 11 de la nit, gran ball amb l'orquestra Meravella també a la plaça Major. Dissabte 19 de setembre,

0: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 26 d'agost tens el pit de pollastre filetejat Carrefour format estalvi a un preu imbatible de 5,99 € al quilo. La safata de 900 grams aproximadament et surt a 5,39 €. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: És ell, és Robin Schulz. També ha preparat nova cançó i nou tema. Aquest és el Bitter Times, una peça que és tota una novetat discogràfica de Robin Schulz.

0: Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Un estiu per gaudir. Aquest estiu, les nits tenen nom propi.
1: Reset, el restaurant del Club de Torremirona, t'ha preparat una programació especial perquè gaudeixis de les nits d'estiu com mai.
0: Fins al 20 d'agost, cada dijous, vine a sopar i de 10 de la nit a 12, deixa't sorprendre amb la música en viu i els nostres deliciosos còctels.
1: I els divendres, la festa continua amb les sessions del nostre DJ perquè allarguis la nit amb la millor música i el millor ambient.
0: Reset, el restaurant del Club de Torremirona.
1: Aquest estiu, els dijous, som de música en viu.
0: I els divendres, de DJ.
1: T'hi esperem!

MusicCat, el teu programa de referència del panorama musical en català. Tots els diumenges de 6 a 7 de la tarda i tots els dilluns de 8 a 9 del vespre. MusicCat amb

0: Aquesta també és novetat presentada aquest mes d'agost. Des de la ràdio tenem doncs, presentant temes nous, però també recuperant algunes de les cançons de sempre,
1: Si es un delirio te digo la verdad. Dime qué importa que no pueda pasar más. Si es un delirio lo voy a esperar. Esta noche dame todo ya.
0: Festa Major de Sant Cebrià 2026 a Vilafant. El divendres 18 de setembre, 6:15 de la tarda, proclamació d'elecció de la pubilla i d'hereu a l'Ajuntament de Vilafant. A la mateixa hora, concentració de capgrossos casolans, també a l'Ajuntament de Vilafant. A 8:15, cercavila de gegants i capgrossos i pregó. Sortida de la plaça de l'Ajuntament fins a l'aparcament de l'església al nucli antic, amb la colla gegantera i grellera als Rajolers. A 9:15 del vespre, tronada de festa major, a l'aparcament de l'església. I a 9:00, Vilafant Fest 2026, a l'aparcament de l'església al nucli antic. Concert d'Ernest Prana, concert de versions amb el nen del barri, Digi Alegre, anys 90-2000, Digi Atco, any 2010 fins a l'actualitat, amb Revolució Jove de Vilafant. Recorda, divendres 18, dissabte 19 i diumenge 20 de setembre, Festa Major de Sant Cebrià 2026 a Vilafant. Ei, no hi falteu, us esperem.
2: Ruta 66.
3: Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
0: 4 minuts i la 1 del migdia, la música la posa Muse i Ellie Goulding. Aquí tens també una altra novetat, el Hush.

0: musical de Muse i Goldwyn, Ellie Goldwyn, el Hush. Aquest tema tan dinàmic, arribem al butlletí de la una. Ràdio. Us hem d'acomiadar, us hem de deixar amb les notícies i després, naturalment, més i bona música aquí a la FM, eh? I moltes més coses com informatiu, notícies, actualitat, tot des del 107.3. Salutacions de Toni Guerrero. Aprofiteu el dinar i la migdiada. I pel matí mossegar-te.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, la 1 us parla Maria Lara. Pedro Sánchez compareixerà finalment el 3 de setembre al Congrés per donar explicacions sobre la gestió de la crisi migratòria de Ceuta. La compareixença serà a les 9 del matí, una setmana abans de la data anunciada inicialment per la Moncloa. El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, també compareixerà juntament amb 8 ministres més. Torres ha defensat la gestió del govern i ha assegurat que l'executiu no va rebre cap comunicació dels serveis d'intel·ligència que ha des de l'arribada de desenes de milers de persones a Ceuta. I per la seva banda, Junts per Catalunya tornarà a registrar aquest matí al Congrés la seva proposició de llei per delegar a la Generalitat les competències en immigració. La proposta planteja que la Generalitat assumeixi la gestió de les autoritzacions de residència, el CIE, les sancions i les devolucions d'estrangers, mentre que els Mossos col·laborarien amb Policia Nacional i Guàrdia Civil en el control de fronteres, ports i aeroports. I la Generalitat crearà un bessó digital de 326 quilòmetres d'autopistes i carreteres de l'entorn metropolità de Barcelona per millorar la gestió del trànsit i de les infraestructures. El projecte impulsat pels Departaments de Territori i Interior i el Servei Català de Trànsit tindrà una inversió de 7,1 milions d'euros i un termini de 36 mesos. El sistema s'alimentarà en temps real de dades de comptadors, càmeres, vehicles connectats i dispositius mòbils i incorporarà intel·ligència artificial. I la mare i filla que van resultar ferides en quedar atrapades sota un mur que va cedir al port de Roda de Berà per la intensa tempesta del dissabte han mort aquesta nit a l'Hospital Universitari Joan 23 de Tarragona. L'Ajuntament havia informat per error dimarts que havien estat desconnectades del suport vital, però posteriorment ha confirmat oficialment les dues morts al municipi. Ha decretat 2 dies de dol oficial i ha convocat un minut de silenci avui a les 7 del vespre davant del consistori. I l'incendi de Collserola ha quedat estabilitzat després de cremar 45 hectàrees de terreny forestal, principalment arbrat i matollar del parc natural. Tots els confinaments també s'han aixecat i els 35 veïns desallotjats han pogut tornar a casa. Una vintena de dotacions dels bombers de la Generalitat continuen treballant amb els bombers de Barcelona per tal d'assegurar els flancs i controlar els focus secundaris. I els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home el 24 d'agost mentre feia pràctiques de tir a la Galeria Esportiva Izquierdo de l'Hospitalet de Llobregat. Els treballadors del centre van trucar al 112 als vols de les 3 de la tarda i fins a la galeria de tir situada al carrer del Cobal es van desplaçar diverses patrulles dels Mossos i ambulàncies. Tot i la ràpida intervenció dels equips sanitaris, l'home va acabar morint abans de ser traslladat a l'hospital. La policia catalana treballa ara amb totes les hipòtesis obertes. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa. Notícies en xarxa.
2: La millor selecció musical del moment.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 26 d'agost tens el pit de pollastre filetejat Carrefour format estalvi a un preu imbatible de 5,99 € al quilo. La safata de 900 grams aproximadament et surt a 5,39 €. Sempre les millors promos. Carrefour.
3: Ràdio Vilafant 107.3.

0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: Benvinguts en aquest dimecres 26 d'agost a aquesta edició del nostre butlletí informatiu municipal i comarcal. Aquestes són a hores d'ara les notícies més importants i destacades que han arribat a la nostra redacció. Figueres estrena a partir del 15 de setembre l'àrea verda per als veïns del Poble Nou. Un vehicle localitzat a Figueres destapa una trama de cotxes robats valorat a més de 640.000 euros. L'Alt Empordà centra un nou model sanitari amb l'atenció continuada per a pacients crònics i fràgils. Les càmeres d'intel·ligència artificial de l'AP7 i l'A2 ja han detectat més de 8.500 conductors utilitzant el mòbil. Detenen el conductor de la moto implicat en l'accident mortal de Castelló d'Empúries del 24 d'agost, aquest passat dilluns. S'enfilen a prop de 400 les denúncies contra l'agència de viatges de l'Escala investigada per estafa. Són les notícies en aquesta edició del nostre informatiu.
2: L'Ajuntament de Figueres i Fisterra implementaran durant el mes de setembre una nova àrea verda d'aparcament prioritari per a residents al barri del Poble Nou. La mesura, impulsada a petició dels veïns i amb la col·laboració de l'Associació de Veïns, té com a objectiu facilitar l'aparcament a les persones que viuen i treballen al barri. La nova zona disposarà de 316 places i quedarà delimitada pel carrer Empordà, la carretera d'Olot, l'Avinguda Salvador Dalí i la Via Emporietana. A partir del 15 de setembre començarà un nou període d'informació i adaptació i a l'octubre el servei entrarà plenament en funcionament. Els residents podran aparcar sense límit de temps per 20 cèntims al dia, 1 euro a la setmana o 13 euros al trimestre. Per als no residents, els primers 15 minuts seran gratuïts i posteriorment s'aplicaran tarifes d'1 euro amb 20 per una hora i de 2 euros 55 per dues hores. Coincidint amb la posada en marxa de l'àrea verda, també s'habilitarà un nou aparcament asfaltat de 25 places a la Via Emporietana, a la Cruïlla amb els carrers Tallaferro i Tarragona. Aquestes actuacions formen part del Pla d'Aparcaments de Proximitat de Figueres, que preveu superar el miler de noves places d'estacionament a la ciutat abans del 2027.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut el conductor de la moto implicada en l'accident mortal d'una jove de 22 anys a Castelló d'Empúries aquest dilluns. Els agents l'han arrestat a la matinada d'aquest dimarts després que l'home de 33 anys sortís de l'Hospital Josep Trueta de Girona on va ingressar per les ferides de l'accident. Els fets es van produir pels vols de quarts a 6 de la tarda quan el conductor va perdre el control i va xocar contra una furgoneta que circulava davant seu en direcció a Figueres. La investigació apunta que la topada es va produir per una imprudència del conductor de la moto, motiu pel qual serà detingut. S'espera que en les properes hores passi a disposició del jutjat de Guàrdia de Figueres. Arran del sinistre es va activar 5 patrulles dels Mossos i diverses unitats terrestres del sistema d'emergències mèdiques. Recordem que l'accident va perdre la vida una noia de 22 anys.
3: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: Salut desplega 3 nous projectes d'atenció integrada a la regió sanitària de Girona per tal d'adoptar el sistema als reptes de l'envelliment de la població, l'augment de malalties cròniques i les particularitats de cada territori. A l'Alt Empordà, el projecte es centrarà especialment en millorar la continuïtat assistencial dels pacients crònics i fràgils. La comarca té 68 municipis, una elevada dispersió geogràfica i una població cada vegada més envellida. L'eix principal serà la ruta de complexitat 2.0, que coordinarà el seguiment dels pacients crònics complexes entre l'Hospital de Figueres, el Centre Bernat Jaume i les 8 àrees bàsiques de salut del territori. També s'impulsarà l'hospitalització a domicili com a alternativa a alguns ingressos convencionals. El projecte també preveu utilitzar dades i mapes interactius per conèixer millor la realitat social i demogràfica de la comarca i orientar les polítiques locals de la salut. A més, la nova Càtedra d'Envelliment i Salut, creada el 2026 per la Fundació Salut Empordà i la Universitat de Girona, vol convertir l'Alt Empordà en un espai de referència per desenvolupar solucions destinades a la gent gran. Les previsions indiquen que la població de més de 65 anys podria créixer un 52% fins al 2042. La localització a Figueres d'un Fiat Panda híbrid que es pretenia matricular amb documentació presumptament falsificada ha permès als Mossos d'Esquadra destapar una trama relacionada amb vehicles sostrets a diversos països europeus. La investigació ha acabat amb la recuperació de 9 vehicles valorats en prop de 640.000 euros que havien estat robats a Dinamarca, Itàlia i França. Segons la policia, els vehicles havien estat manipulats, especialment els números de bastidor, per poder-los matricular i vendre fraudulentament a l'Estat. El cas també ha permès esclarir una presumpta denúncia falsa pel robatori d'un Porsche 911 a Sant Feliu de Guíxols. Un home de 51 anys ha estat denunciat penalment com a presumpte responsable de diversos delictes, entre els quals falsificació documental, receptació, estafa i blanqueig de capitals. Entre els vehicles recuperats hi ha 4 Porsche Carrera 4 GTS, un Range Rover Sport SBR, 2 motocicletes Harley Davidson, un Maserati Levante Modena i el Fiat Panda localitzat a Figueres.
1: El nombre de denúncies contra una agència de viatges de l'Escala s'acosta ja a les 400. Segons la informació recopilada pels Mossos d'Esquadra, que mantenen la investigació oberta i no descarten que apareguin més afectats. De moment no hi ha cap persona detinguda. Els agents estan recopilant les denúncies i investigant el funcionament de l'agència, després que diversos clients denunciessin que no havien recuperat els diners de viatges cancel·lats. Els primers casos van aparèixer quan algunes famílies van anul·lar les seves vacances, tot i esperant durant setmanes, no van rebre els imports pagats. Posteriorment, a principis d'agost, alguns clients tampoc van poder agafar els seus vols perquè encara no havien rebut els bitllets. Els altres casos, els afectats, van descobrir durant el viatge que part de l'estada no estava pagada. L'agència havia guanyat clients a través del boca a orella oferint paquets de vacances a preus molt competitius i amb la condició de pagar-los íntegrament i per avançat. Alguns dels afectats asseguren que anteriorment havien viatjat amb aquesta empresa sense tenir cap problema. Actualment l'activitat es feia de manera telemàtica, sense oficina física, a través d'una pàgina web i les xarxes socials, que van deixar d'estar actives la setmana passada. El cas també ha arribat a l'Agència Catalana de Consum després de les reclamacions presentades per diversos clients.
2: La intel·ligència artificial comença a tenir un paper destacat en la vigilància de les carreteres. El Servei Català de Trànsit ha aprovat durant els mesos de juny i juliol un nou sistema instal·lat en un remolc mòbil equipat amb càmeres d'alta definició i algoritmes d'IA. La tecnologia permet detectar conductors que utilitzen el telèfon mòbil mentre condueixen o que no porten correctament cordat el cinturó de seguretat. Les proves s'han fet a l'A2 i a l'AP7, on les càmeres han detectat més de 8.500 casos d'ús del mòbil i més de 4.500 d'infraccions relacionades amb el cinturó. El sistema pot identificar tant els conductors que subjecten el mòbil amb la mà com el que els porten a sobre les cames. La precisió ha superat el 70% de la detecció de possibles infraccions i ha arribat al 84% en el cas de l'ús del telèfon. Durant la prova, l'ús del mòbil va ser més freqüent a la 2, amb un 5% dels conductors davant del 3,6% a la P7. En el conjunt de l'estudi, la mitjana es va situar amb el 4,3. Pel que fa al cinturó, les infraccions van augmentar sobretot durant els caps de setmana i en horari nocturn i de matinada. El Servei Català de Trànsit estudiarà ara els resultats de la prova per valorar l'aplicació d'aquesta tecnologia en la vigilància habitual de les carreteres.
1: Gràcies, Marce Mainé, per aquesta informació. Anirem a la previsió del temps.
3: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: I sabrem quina és la previsió per les pròximes hores amb els companys de la xarxa.
4: Bon dia. Situació avui força suau, càlida, de fet, a les comarques de Girona, i és que el vent, estones, anirà girant cap a sud, especialment a l'interior de l'Alt Empordà, també a la Baixa Garrotxa, cap al Gironès, a la comarca del Pla de l'Estany. Aquí arribarem a passar molt fàcilment dels 31-32 graus aquesta tarda. També amb més vent, compte, perquè serà variable, estones de llevant i després de sud, sobretot aquesta tarda, però arran de mar, en algun moment, aquest vent serà intens. També ja avançat aquest migdia, primeres hores de la tarda, déu-n'hi-do entre el Ripollès, la comarca de la Garrotxa, la Selva, la serralada transversal, de fet, en general, aquest vent com arribarà a xiular. De pluges ben poquetes, alguns núvols que s'aniran arrossegant des del sud, emblanquinant el cel, bàsicament, i com a molt alguna gota despistada que, atenció, vindrà acompanyada de fang. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies per aquesta informació.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: En aquesta edició de l'informatiu d'aquest dimecres us hem destacat que Figueres estrena a partir del 15 de setembre l'àrea verda per als veïns del Poble Nou. Un vehicle localitzat a Figueres destapa una trama de cotxes robats valorat en més de 640.000 euros. L'Alt Empordà centra un nou model sanitari amb atenció continuada per a pacients crònics i fràgils. Les càmeres amb intel·ligència artificial de la P7 i la 2 ja han detectat més de 8.500 conductors utilitzant el mòbil. Detenen el conductor de la moto implicat en l'accident mortal a Castelló d'Empúries del passat dilluns 24 d'agost. S'enfilen a prop de 400 les denúncies contra l'agència de viatges de l'Escala investigada per estafa. Més informació, més dades a les hores en punt amb els companys de la xarxa de comunicació local i també a través d'internet, quan vulgueu, al portal empordà.info. Gràcies per la seva atenció.
3: I la informació continua a empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.

quan jo li prenc la mà i sento que torno a improvisar i ens donem un petó que acaba de matinada. Vaig ser feliç fins l'any

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del Circ Internacional d'Alta Qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: Diumenge 6 de setembre, trobada motera de Ve de Gust de Figueres. A les 9 del matí esmorzar i tot seguit ruta per l'Empordà per arribar a Terrades. Al migdia pica-pica i dinar amb carn a la brasa. Recordeu, diumenge 6 de setembre, trobada motera a la cafeteria Ve de Gust de Figueres. Oberta a tot tipus de motos i trails. Per més informació, truqueu al 606-33-71-41 o al 972-50-07-51. Trobada motera de cafeteria Ve de Gust de Figueres. Estem al carrer Empordà 74 de Figueres.
2: Si vols fer la compra bé, a Carrefour.
3: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 26 d'agost tens el pit de pollastre filetejat Carrefour format estalvi a un preu imbatible de 5,99 € al quilo. La safata de 900 grams aproximadament et surt a 5,39 €. Sempre les millors promos. Carrefour.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Ha estabilitzat el foc que crema el parc de Collserola des d'ahir a la tarda i que ha cremat de moment 45 hectàrees de terreny. Ja han pogut tornar a casa la trentena de veïns que havien estat desallotjats per la proximitat dels seus domicilis amb les flames. També s'ha aixecat el confinament dels barris de Torre Baró i de Ciutat Meridiana. Els veïns expliquen com han viscut aquestes últimes hores.
2: Mucho miedo, la verdad, porque yo estaba durmiendo y me levanté y claro, vi todo, o sea, salí a mi terraza, toda la ceniza, un montón de humo. Me tuve que mojar una camiseta y ponérmela aquí porque me ahogaba, pero bueno, gracias a Dios ha parado y a ver si no vuelve a prender.
3: Todo se vive con histeria en estos casos, pero bueno, por parte tanto de un sector como el otro, la verdad, bajo mi opinión, bien.
0: És dimecres 26 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Moren la mare i la filla que van quedar atrapades sota un mur pels aiguats de dissabte a Roda de Barà, al Tarragonès. Sònia Kerr.
4: La força de l'aigua va tombar el mur que separava el carrer d'una finca privada i va caure a sobre d'elles. L'Ajuntament ha decretat dos dies de dol i un minut de silenci aquesta mateixa tarda. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha expressat el condol del govern.
5: Traslladar en nom del govern el condol i companyia cap a les famílies i amics de les dues víctimes mortals i també doncs, a l'Ajuntament de Roda de Barà doncs, per aquestes dues morts tràgiques.
0: Pedro Sánchez compareixerà al Congrés el 3 de setembre per informar sobre la crisi migratòria a Ceuta.
4: El president ha registrat aquest matí la petició i la Moncloa apuntava com a data el 9 de setembre, però la pressió del PP sumar-ho al PNB per obtenir explicacions immediates ha fet avançar la data gairebé una setmana. Paral·lelament, Junts ha tornat a registrar al Congrés la petició per delegar les competències en immigració a la Generalitat.
0: El govern impulsa un bessó digital de la xarxa d'autopistes a Barcelona per anticipar incidències i millorar el trànsit.
4: L'eina permetrà gestionar més de 300 quilòmetres de carreteres de l'entorn de l'àrea metropolitana de Barcelona. Serà una realitat abans del 2029 i es podrà estendre a la resta de carreteres catalanes.
0: Creix la desigualtat entre els beneficis dels empresaris i els dels assalariats.
4: Els ingressos de l'empresariat augmenten 3 vegades més que els de les persones assalariades en els darrers 5 anys. Ho alerta un informe de la UGT. Òscar Riu n'és el secretari de Política Sindical.
6: Nosaltres no ens oposem que les empreses tinguin beneficis. Nosaltres ens oposem a com s'estan distribuint aquests beneficis a les empreses del nostre país i a la nostra societat, que cada vegada és d'una forma més desigual.
0: En cultura, l'espectacle Nits de Circ arriba per primera vegada a Palamós.
4: Es tracta d'un circ a l'aire lliure amb capacitat per a 1.300 espectadors i que reuneix 8 atraccions internacionals de primer nivell.
0: Els esports, la Vuelta Ciclista, arriba a Catalunya, Joan Barberà.
7: Amb una cinquena etapa que començarà pel Set i que acabarà a Roquetes. El recorregut de 174 quilòmetres resseguirà el riu Ebre i connectarà els parcs naturals del Delta i dels Ports.
0: I cop d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia, respecte ahir hem tornat a tenir un canvi de temps ben destacable. Ahir el sol era dominant, poca humitat, una mica de vent de ponent i avui aquest vent ha girat cap a Gregal o Llevant, força intens, arran de costa i també els núvols han tornat a augmentar. De fet, alguna pluja tímida, algunes gotellades, alguns ruixadets s'han anat produint i encara els tindrem fins aquesta mitja tarda aproximadament entre el Camp de Tarragona, comarques de Barcelona i també de Girona. Pluges molt poc destacables, molt efímeres i a més amb el regalet del fang. Per tant, pluja molt bruta. Avançada la tarda s'anirà obrint més el cel, però anirà fent més vent. Compte perquè serà bastant intens. Als cims del Pirineu, a gran part de les comarques de Girona i també cap a l'interior tarragoní, amb ambient xafogós. Demà al matí despertarem amb alguns núvols poc importants, sobretot al sud del Prepirineu, també a la costa, Catalunya Central. Després aquests núvols s'esmicolaran i acabarà quedant un dijous ben assolellat i, per tant, amb temperatura més alta que avui, també amb vent, cap a Girona. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís. I el control de so tenim el Francesc Ávila, la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi declarat ahir a la tarda al parc de Collserola. Ja està controlat des de primera hora del matí, després de cremar una cinquantena d'hectàrees pràcticament. Els efectius treballen ara amb la previsió de poder-lo donar per controlat al llarg de la jornada a causa de la bona evolució del temps. Lluís Mata, bon dia.
9: Bon dia. Aquest dimecres s'han incorporat els mitjans aeris després que durant la nit s'hagi aconseguit controlar tot el perímetre i els focus secundaris. 35 veïns de la zona més propera a les flames continuen evacuats, però s'han pogut aixecar els confinaments dels veïns de Torre Baró i de Ciutat Meridiana, uns barris on viuen prop de 15.000 persones. Algunes d'aquestes persones narraven com han viscut l'inici d'aquestes flames.
2: Mucho miedo, la verdad, porque yo estaba durmiendo y me levanté y claro, vi todo, o sea, salí a mi terraza, toda la ceniza, un montón de humo. Me tuve que mojar una camiseta y ponérmela aquí porque me ahogaba, pero bueno, gracias a Dios ha parado y a ver si no vuelve a aprender.
3: Todo se vive con histeria en estos casos, pero bueno, por parte tanto de un sector como el otro, la verdad, bajo mi opinión, bien.
9: La millora de les condicions climatològiques amb una baixada de la intensitat del vent i més humitat juguen a favor de les tasques dels bombers, que són optimistes en l'atac i extinció total del foc en les pròximes hores.
0: Doncs a aquesta hora els bombers també treballen en un altre incendi forestal, en aquest cas al Serral, a la Conca de Barberà. Hi ha una quinzena de dotacions activades. Última hora amb l'Espluga FM Ràdio. Laia Molner, bon dia.
10: Bon dia. Doncs sí, mira, es tracta d'un incendi que afecta ja unes 10 hectàrees. Ha començat al voral de la carretera i primer tot el que ha afectat és zona més agrícola, però hi ha algunes illes de zona forestal que també s'estan veient afectades. Per tant, encara no podríem dir que és un incendi forestal, però depenent de com avanci el vent, i bombers no és molt optimista actualment amb el vent, això doncs podria empitjorar en les pròximes hores. En tot cas, com dèiem, són 10 hectàrees i treballen 11 dotacions terrestres, 4 dotacions aèries, i s'ha hagut de tallar la carretera C-241D, que va entre Serral i Rocafort de Queralt, perquè les afectacions són, com dèiem, a peu de carretera. Tot i que és el municipi de Serral, molts poden creure que està més afectat Rocafort de Queralt perquè està a tocar, tot i que encara és terme municipal de Serral. Veurem com afecten les pròximes hores i també el temps, que està una mica nublat i podria jugar a favor les pròximes hores.
0: Gràcies, Laia Molner, per aquesta última hora des de l'Espluga FM Ràdio. I a Roda de Barà, l'Ajuntament ha decretat 2 dies de dol per la mort de la mare i la filla, que van quedar atrapades sota un mur durant la intensa tempesta de dissabte passat. Aquesta tarda hi haurà un minut de silenci en aquest municipi del Tarragonès en record a les víctimes. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
11: Mare i filla estaven ingressades des de dissabte a l'Hospital Joan 23 de Tarragona i aquesta nit s'ha confirmat la seva defunció. En el moment de l'aiguat dormien amb l'hàbit dins d'una de les parades del Mercadet del Port Esportiu, on treballaven. La força de l'aigua va tombar un mur i va caure sobre d'elles. També va resultar-ne ferit l'hàbit, però no es tem per la seva vida. Les banderes de Roda de Barà uneixen a mig pal després que l'Ajuntament hagi decretat 2 dies de dol oficial. Aquest vespre s'ha convocat a més un minut de silenci a la plaça de la Vila. El consistori ha expressat el seu més sentit condol a la família i a totes les persones que les estimaven. També tot el seu suport, el que ha expressat el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lamentat les defuncions en un apunt a X, ha assegurat que és una notícia que ens colpeja profundament. Tot el meu suport en aquests moments tan dolorosos, ha escrit el president de la Generalitat.
0: També la portaveu del govern, Sílvia Panic, ha expressat el condol del govern per aquestes dues morts.
5: Traslladar en nom del govern el condol i companyia cap a les famílies i amics de les dues víctimes mortals i també doncs, a l'Ajuntament de Roda de Barà doncs, per aquestes dues morts tràgiques.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Passen 8 minuts a les 2 i entrem en plana política. Pedro Sánchez compareixerà al Congrés el 3 de setembre. Ho farà per informar sobre la crisi migratòria viscuda aquest estiu a Ceuta.
4: El president del govern d'Espanya havia registrat aquest matí una petició de compareixença i la Moncloa apuntava com a data el 9 de setembre, però la pressió de partits com el PP, Sumar o el PNB per obtenir explicacions immediates ha fet avançar la data gairebé una setmana. Volen saber si l'executiu tenia informació prèvia sobre la intenció dels immigrants d'entrar massivament a Ceuta, un extrem que el govern nega. A banda de Sánchez, 8 ministres donaran informació al Congrés sobre la gestió d'aquesta crisi.
0: Junts torna a registrar al Congrés també la petició per delegar les competències en immigració a la Generalitat.
4: Es tracta d'un text pràcticament calcat al que ja va registrar de la mà del PSOE ara fa un any i que va caure pel rebuig frontal de Podem al preàmbul, que va qualificar de racista. Per esquivar aquest veto, els juntaires han reduït el preàmbul i han deixat una redacció tècnica que ja no parla de la immigració com un risc per a la cohesió social. En aquesta ocasió, Junts ha registrat el text en solitari sense el PSOE i ho fa en plena crisi migratòria a Ceuta. La formació rebutja que Catalunya rebi part dels menors migrants que han entrat recentment a la ciutat autònoma. Podem ja ha expressat la seva oposició a la nova petició.
0: I de nou a Catalunya, la Generalitat destina prop de 580.000 euros més per respondre a les conseqüències dels terratrèmols a Veneçuela i a Colòmbia.
4: En el cas de Veneçuela, ha activat dos convenis d'acció humanitària per valor de 430.000 euros que implementaran Oxfam Intermón i Acció contra la Fam en diferents poblacions veneçolanes afectades pels terratrèmols. A Colòmbia, el govern destinarà 150.000 euros més a atendre les necessitats bàsiques d'aigua, sanejament i higiene de les persones afectades pel sisme, que se sumen als 250.000 euros ja anunciats per a protecció de la infància. El conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, ha remarcat que Catalunya vol ser present en la segona fase de la reconstrucció.
12: Nosaltres el que volíem era ser presents en la primera, però també en aquesta segona etapa. I per això aquestes últimes setmanes doncs, hem treballat amb aquestes organitzacions o ONGs internacionals doncs, per veure de quina manera podíem utilitzar uns convenis que ja existeixen, però que volíem que en part doncs, poguessin ser útils tant a Veneçuela com a Colòmbia.
4: Duch ha explicat que Catalunya vol mostrar així, de manera molt pràctica, la seva solidaritat amb ambdós països afectats pels sismes.
1: Notícies en xarxa.
0: Un bessó digital permetrà gestionar i preveure incidències de la xarxa viària a més de 300 quilòmetres de carreteres de l'entorn de l'àrea metropolitana de Barcelona. La rèplica de la infraestructura serà una realitat abans del 2029 i es podrà estendre a la resta de carreteres catalanes. N'ha presentat els detalls avui la Generalitat. David Navarro, bon dia.
13: Bon dia. El bessó digital serà una rèplica exacta del que estigui passant en cada moment a una xarxa que inclourà la Ronda de Dalt de Barcelona i trams de la C31 i la C32. Unes vies per les que cada dia passen 800.000 vehicles, 90.000 de pesants. Una eina que permetrà que els gestors de la infraestructura, com ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, puguin prevenir incidències, optimitzar la capacitat de resposta davant les problemàtiques que puguin sorgir i fins i tot millorar la fluïdesa i el manteniment de la xarxa viària.
14: Per primera vegada, en un sol model, s'integren tots els sistemes de control, com deia la consellera. Comptadors, càmeres, simuladors, gestió d'incidències, amb capacitat d'autoavaluar-se i també d'ajustar-se contínuament a la realitat física de la pròpia via, de la pròpia carretera.
13: El projecte, que es va començar a desenvolupar el passat mes de maig i que es preveu que estigui finalitzat l'any 2029, té un cost de 7 milions d'euros, el 40% dels quals pagats amb fons europeus. El bessó digital està pensat perquè en el futur pugui créixer fins a assolir la totalitat de la xarxa viària catalana, més de 12.000 quilòmetres.
0: És un dels titulars de la jornada. Creix la desigualtat entre els beneficis dels empresaris i els dels assalariats. Els ingressos de l'empresariat augmenten 3 vegades més que els de les persones assalariades en els darrers 5 anys, segons alerta un informe de la UGT que reclama un repartiment millor dels guanys. Esther Miguel, bon dia.
15: Bon dia. Des de la pandèmia, la diferència d'ingressos entre empresaris i assalariats ha passat dels 7.000 euros anuals als més de 12.000. L'anàlisi de la UGT especifica que el 10% de les persones amb salaris més elevats guanyen fins a 4 vegades més que el 10% dels treballadors amb salaris més baixos. El sindicat fa un toc d'atenció a l'empresariat i demana millores en el repartiment dels beneficis i en les condicions laborals. Òscar Riu és secretari de Política Sindical de la UGT de Catalunya.
6: Nosaltres no ens oposem, que les empreses tinguin beneficis. Nosaltres ens oposem a com s'estan distribuint aquests beneficis a les empreses del nostre país i a la nostra societat, que cada vegada és d'una forma més desigual. El nostre país està repetint patrons que s'estan reproduint en tot l'àmbit del sistema capitalista més desenfrenat, més salvatge, i anem cap a una societat més dual.
15: El sindicat aposta per reforçar la negociació col·lectiva com a eina per repartir més equilibradament els guanys empresarials i generalitzar les clàusules de revisió salarial. Incita també les empreses a invertir en recerca i desenvolupament.
0: A Barcelona, l'Ajuntament ha anunciat la construcció de 4 noves residències públiques per a la gent gran a la ciutat. S'ubicaran a l'entorn de Glòries, de l'Esquerra, de l'Eixample, també a la Marina del Port Vermell i a les casernes de Sant Andreu. En total han de beneficiar uns 500 usuaris potencials.
4: Com a novetat, les licitacions i execucions dels equipaments les farà el mateix Ajuntament, un cop la Generalitat hagi transferit els fons necessaris. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha detallat aquest reforç per atendre la nova realitat social amb una població cada cop més envellida.
16: És el dret a quedar-se, en aquest cas, traslladat el dret a envellir a la ciutat amb dignitat i amb condicions. I això vol dir tenir les infraestructures que la ciutadania mereix i que, a més, el canvi demogràfic de la nostra ciutat i del nostre país està patint, que és efectivament d'un envelliment.
0: És un quart de tres, compte enrere, perquè Badia del Vallès acabi rematant una reivindicació històrica, tant dels veïns com de l'administració. Al setembre començaran els treballs per retirar

0: però que a banda de tancar el lloc en qüestió no tindrà més afectació per al veïnat. Ara simplement el consistori es troba en espera de l'autoritat legal per iniciar el procés d'un fet històric. Així ho explicava Josep Martínez, alcalde de Badia del Vallès.
1: D'alguna forma el que fem és canviar tot el passat, no un passat que hem heredat amb Amiens, i encarem el futur amb una ciutat molt més saludable i sobretot amb l'orgull de poder dir doncs, que comencem a ser la primera ciutat d'Europa lliure d'Amiens.
0: Una vegada acabada la fase 1 començarà la 2, en la que hi ha 38 comunitats de veïns on a part de retirar l'amiant també s'haurà de reposar amb un altre material. Una fase que serà més complexa, doncs hi ha teulades que també són d'amiant, per la qual cosa s'haurà de reposar amb velocitat. Martínez no ha volgut donar dades, però està clar que veure una Badia del Vallès lliure d'amiant cada vegada està més a prop.
2: A Vic, Osona, després de 4 anys de la incorporació del Delta Car a la unitat de la Guàrdia Urbana, el nombre d'infraccions s'ha anat reduint. Es tracta d'una eina encarregada de vetllar pel compliment de la normativa de trànsit, de la mobilitat i també per l'ús correcte de l'espai públic. De mitjana, durant l'any, es posen unes 20 multes diàries, que són unes 5.000 a l'any. El 9FM, Caral Terissa.
3: El Delta Car és una eina que disposa la unitat d'indisciplina viària de la Guàrdia Urbana de Vic. Per tal de facilitar la feina als agents, el Delta Car prioritza una sèrie de vigilàncies per tal d'evitar accidents de trànsit, com són els passos de vianants, voreres i zones prohibides que dificulten la visibilitat dels conductors i vianants. Des de la incorporació del Delta Car ara fa 4 anys, el nombre d'infraccions ha anat baixant, tot i que continua sent molt elevat. Ho detalla l'Elisabet Franquesa, regidora de Convivència i Seguretat de l'Ajuntament de Vic.
4: En un any hem acabat reduint unes 3.000 multes. O sigui, hem començat molt més forts i ara anem notant doncs, aquesta baixada. Sí que és veritat que desgraciadament la ciutat ens creix i per tant també a vegades no, aquest incivisme també creix o es manté i per tant hem de ser molt constants.
3: L'ús d'aquestes noves tecnologies permet fer una vigilància de les infraccions estàtiques de manera més eficient, ja que els recursos humans són més limitats.
2: Les altes temperatures d'aquest estiu han posat a prova el sector aqüícola del Delta de l'Ebre. La calor ha obligat a avançar la collita del musclo i ha fet més evident la necessitat d'adaptar els cultius a unes aigües cada vegada més càlides. 21 Ràdio, Núria Caro.
5: Quan l'aigua supera els 26 graus, el musclo comença a patir. L'ostre, en canvi, presenta una major resistència a la calor i pot suportar temperatures de fins a 32 graus. Des de l'IRTA es treballa en un projecte europeu que analitza la resposta de llavors de diferents orígens davant d'episodis de calor extrema, ho explica la investigadora Margarita Fernández.
6: I estem estudiant també la genètica d'aquests diferents orígens per poder explicar, en funció de la genètica, aquesta major resistència a les elevades temperatures.
5: Els registres de la temperatura que l'IRTA conserva des de l'any 1990 mostren una tendència clara a l'alça.
6: Cada vegada aquests episodis de temperatures elevades de més de 28 graus es donen més prompte en l'any, comencen més prompte i duren més temps. Aquesta és la tendència i aquest any la duració de temperatures superiors a 28 graus està sent rècord.
5: Paral·lelament, l'IRTA ha posat a disposició del sector aqüícola un sistema de predicció que permet consultar l'evolució prevista de la temperatura, la salinitat i altres paràmetres a les badies i a les zones exteriors.
2: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. 6 universitats catalanes se situen entre les 1.000 millors del món, segons el rànquing acadèmic mundial.
7: La Universitat de Barcelona és la institució catalana més ben posicionada i encapçala el rànquing a escala estatal. Per la seva banda, la Universitat Autònoma de Barcelona escala posicions i se situa entre les 300 millors del món. La Pompeu Fabra, la Rovira i Virgili, la Politècnica i la de Girona completen la representació catalana en el rànquing.
2: L'Autoritat del Transport Metropolità prepara la licitació del sistema que permetrà pagar directament amb targeta de crèdit o dèbit al transport públic de l'àrea de Barcelona.
7: El projecte permetrà als usuaris de metro, bus i tren accedir a la xarxa de transport sense haver de comprar prèviament un bitllet senzill de transport, sinó validant directament el viatge amb una targeta bancària o un dispositiu compatible. L'objectiu és que la licitació es resolgui a finals d'any i que el sistema estigui operatiu durant el 2027.
2: I els treballadors del Consorci de Biblioteques de Barcelona decidiran la setmana vinent en assemblea noves accions dins la vaga indefinida que mantenen des del maig.
7: La representació sindical denuncia que la negociació amb el consorci continua bloquejada i assegura que bona part de les 13 reunions mantingudes han estat merament informatives. A més, assenyalen que durant l'agost s'ha produït un augment de la repressió sindical per part de l'empresa amb la retirada d'alguns drets. En aquests moments no hi ha cap nova reunió de negociació programada.

0: i és moment per a la cultura. L'espectacle Nits de Circ es presenta aquesta nit per primera vegada a Palamós, al Baix Empordà. Es tracta d'un circ a l'aire lliure amb capacitat per a 1.300 espectadors i que reuneix 8 atraccions internacionals de primer nivell. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
1: Nits de Circ és una iniciativa de la Circus Arts Foundation que fins ara es feia a Besalú i a Roses, però que ara ha trobat un tercer vèrtex a Palamós. El seu director és Genís Matabosc.
2: Feia 5 anys que cercàvem que aquest projecte de Nits de Circ, que va arrencar el 2021, tingués una tercera pota. Sobretot perquè d'aquesta manera els nostres espectadors ja habituals d'altres produccions de la Fundació no quedés lluny aquest circ de les seves vacances.
1: Nits de Circ ha venut 11.300 localitats a Besalú i a Roses. Ara farà 5 funcions a Palamós fins diumenge vinent, la primera aquesta nit a 9:45. Són 8 atraccions internacionals amb 29 artistes de 8 nacionalitats diferents i on destaca el número dels americans de Flying Caballero, considerats uns dels millors trapezistes del món.
0: I atenció, perquè Horrorland, considerat el millor parc de terror d'Europa, busca personal per a una nova temporada a Vilassar de Dalt, al Maresme. El parc ha obert el procés de selecció per reclutar els millors espantadors que puguin treballar en les seves atraccions. Premi a Mèdia, Manel Ferrer.
3: En el càsting artístic es busquen especialment espantadors i actors amb perfils de totes les estatures, característiques físiques i edats. Horrorland assegura que valorarà especialment les habilitats especials i els perfils únics, extrems i fora del comú. La convocatòria també inclou llocs de treball en àrees com la restauració, la botiga, els jocs, la fotografia i la neteja. Les persones interessades poden inscriure's a través del web d'Horrorland fins al dimarts 8 de setembre a les 11 del vespre. Horrorland tornarà a obrir aquesta tardor a l'Illa Fantasia, Vilassar de Dalt, on tornarà a convertir el recinte en un gran escenari de terror.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. La Vuelta Ciclista arriba a Catalunya.
4: Doncs bon dia, Marta. Ja està en marxa la cinquena etapa, l'única que es disputa en territori català en aquesta edició de la prova. La sortida ha tingut lloc fa una estona, poc després de 2:45 des de Falset. L'arribada està prevista a 5:45 a Roquetes, a Terres de l'Ebre. Josep Sánchez, on a la torre?
5: La capital del Priorat ha acollit amb gran expectació l'inici d'aquesta cinquena etapa de la Vuelta, que cobrirà un recorregut de poc més de 173 quilòmetres. La línia de sortida s'ha situat a pocs metres del celler cooperatiu de Falset, on s'han aplegat centenars d'aficionats que volien veure de prop els grans noms del pilot internacional que participen en aquesta edició de la cursa. El més aclamat ha estat Tadej Pogacar, líder de la prova, després de l'exhibició que va oferir ahir a Andorra. També hi ha altres noms, com Enric Mas, Mikel Landa o Primoz Roglic. També hi ha el català Marc Brustenga, que avui corre a casa. El ciclista del Kern Pharma explica que serà una etapa especial i que intentarà lluitar per la victòria.
6: Sí, sempre és especial córrer a casa. Sempre és una emoció, un sentiment que és molt bonic i espero que, bueno, que ens em pugui donar un plus més d'energia per poder afrontar l'etapa d'avui, poder estar allà al davant i a veure si disputar la victòria.
5: L'etapa passarà per localitats com Móra la Nova, Amposta o Tortosa. Les principals dificultats estaran a la zona del Delta de l'Ebre, pel vent, i la pujada al port de Paüls, de tercera categoria, situat a 25 quilòmetres de meta.
4: Gràcies, Josep Sánchez. Des d'on a la torre n'estarem molt pendents. En futbol, el tècnic del Barça, Hansi Flick, ha reconegut que si no poden fitxar el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, no buscaran una alternativa, almenys en aquest mercat d'estiu. Escoltem el tècnic alemany del conjunt blaugrana.
7: For me it's like that. I don't want to speak about.
8: Jo no vull parlar del Julián. Jo només vull parlar de la situació del club. Nosaltres hem fet fitxatges molt bons durant aquest mercat. El nostre objectiu és ben clar, però al final el club també ha de pensar en el futur, no només en el present. Clar, com a entrenador jo diré, doneu-me, porteu-me el millor que tingueu i més, i més, i més. Potser funciona, potser no.
4: Per cert, avui el davanter argentí no s'ha presentat a l'entrenament amb l'Atlètic de Madrid en el retorn a la feina del conjunt matalasser. Amb el Barça rep la visita de l'Atlètic Club al Camp Nou, partit pendent de la primera jornada de Lliga Primera. Avui el Real Madrid s'enfronta a la Real Societat. I Xavi Hernández, del Terrassenc, va ser presentat ahir com a nou seleccionador dels Països Baixos i va fer referència a la seva etapa com a tècnic del Barça.
9: Va ser un màster fet a... quan vam estar en la nostra etapa a Can Barça. Hem après molt com a staff de totes les coses bones i no tan bones que ens van passar, i nosaltres el que volem, el gran repte d'aquí és mostrar la nostra filosofia, la nostra idea, impregnar els jugadors i a la federació d'aquesta filosofia nostra, que al final a Can Barça ens vam nutrir moltíssim de la, idea neerlandesa, i el que volem és d'alguna manera tornar això, el que vaig aprendre jo a la meva carrera com a jugador i com a entrenador, tornar-ho aquí a la federació.
4: En bàsquet, l'Esperoni Girona ha anunciat el fitxatge de la pivot Adut Bulgà, que escoltem el director esportiu del club català, Pere Puig.
10: Amb l'arribada d'Adut Bulgà, que incorporem la darrera peça que ens mancava, una jugadora que de ben segur ens ajudarà moltíssim en el rebot, amb molt bona mà des de la línia de 3, és un fet indispensable de que buscava Roberto, de que una de les interiors com a mínim pogués jugar des de la ratlla de 3 i obrir el camp. De ben segur, que ens ajudarà i serà una jugadora important dintre els esquemes d'en Roberto.
4: Per
10: ser amb l'arribada d'Adut Bulgak...
4: Per ser aquest divendres es parla Girona Manresa femení de bàsquet, partit amistós que podreu seguir a la xarxa Més.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Això vol dir que hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Sabies que l'Everest, la muntanya més alta del món, creix aproximadament mig centímetre cada any? Aquesta sorprenent curiositat es deu al fenomen geològic conegut com a orogènesi, que es refereix al procés de formació i elevació de les muntanyes al llarg del temps. La muntanya Everest, situada a la serralada de l'Himàlaia, es va formar fa milions d'anys com a resultat de la col·lisió de plaques tectòniques. Aquesta col·lisió va donar lloc a la formació de la serralada de l'Himàlaia i a l'elevació gradual de la muntanya Everest. El procés d'orogènesi implica la convergència de les plaques tectòniques, cosa que provoca que l'escorça terrestre es plegui i s'elevi. A mesura que les plaques continuen empenyent-se entre si, la muntanya continua elevant-se lentament en el temps. Tot i que mig centímetre pot semblar insignificant, al llarg de milions d'anys, aquest creixement acumulatiu ha portat a l'Everest a la seva imponent alçada actual d'aproximadament 8.848 metres sobre el nivell del mar. És important destacar que la taxa de creixement pot variar a causa de diversos factors, com ara els moviments de les plaques tectòniques i els esdeveniments sísmics. Tot i això, en general, l'Everest segueix creixent gradualment, fent d'aquesta majestuosa muntanya un testimoni viu de la dinàmica del nostre planeta.
1: El diccionari Termcat.
2: Paraules noves que ja pots dir.
1: Vehicle híbrid. Vehicle automòbil proveït d'un motor doble compost per un motor elèctric i un motor de combustió interna que funcionen junts o per separat per proporcionar la força de propulsió amb l'objectiu de reduir el consum i les emissions contaminants.
3: Tot i que el terme normatiu és vehicle híbrid, sovint ens mengem el substantiu i nominalitzem l'adjectiu, és a dir, que diríem, per exemple, s'ha comprat un híbrid. Amb això, generalment, ens referim a un cotxe, però qualsevol vehicle de motor pot ser un híbrid, i n'hi ha de diferents tipus, microhíbrids, híbrids convencionals, híbrids endollables, tot depèn del paper i l'autonomia del motor elèctric que tenen.
2: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
1: La xarxa de comunicació local.
4: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
4: Ha estabilitzat el foc que crema al parc de Collserola des d'ahir a la tarda i que ha calcinat de moment 45 hectàrees de terreny. Ja han pogut tornar a casa la trentena de veïns que havien estat desallotjats per la proximitat dels seus domicilis amb les flames. També s'ha aixecat el confinament dels barris de Torre Baró i de Ciutat Meridiana. Els veïns expliquen com ho han viscut.
5: Mucho miedo, la verdad, porque yo estaba durmiendo y me levanté y claro, vi todo, o sea, salí a mi terraza, toda la ceniza, un montón de humo, me tuve que mojar una camiseta y ponérmela aquí porque me ahogaba. Pero bueno, gracias a Dios ha parado y a ver si no vuelve a aprender.
6: Todo se vive con histeria en estos casos, pero bueno, por parte tanto de un sector como el otro, la verdad, bajo mi opinión, bien.
4: És dimecres 26 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Moren la mare i la filla que van quedar atrapades sota un mur pels aiguats de dissabte a Roda de Barà, al Tarragonès. Sònia Kerr.
7: La força de l'aigua va tombar el mur que separava el carrer d'una finca privada i va caure sobre d'elles. L'Ajuntament ha decretat 2 dies de dol i un minut de silenci aquesta mateixa tarda. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha expressat el condol del govern.
8: Traslladar en nom del govern el condol i companyia cap a les famílies i amics de les dues víctimes mortals i també doncs, a l'Ajuntament de Roda de Barà doncs, per aquestes dues morts tràgiques.
4: Pedro Sánchez compareixerà al Congrés el 3 de setembre per informar sobre la crisi migratòria a Ceuta.
7: El president ha registrat aquest matí la petició i la Moncloa apuntava com a data el 9 de setembre, però la pressió del PP i Sumau al PNB per obtenir explicacions immediates ha fet avançar la data gairebé una setmana. Paral·lelament, Junts ha tornat a registrar al Congrés la petició per delegar les competències en immigració a la Generalitat.
4: El govern impulsa un bassó digital de la xarxa d'autopistes a Barcelona per anticipar incidències i millorar el trànsit.
7: L'eina permetrà gestionar més de de 300 quilòmetres de carreteres de l'entorn de l'àrea metropolitana de Barcelona. Serà una realitat abans del 2029 i es podrà estendre a la resta de carreteres catalanes.
4: Creix la desigualtat entre els beneficis dels empresaris i els dels assalariats.
7: Els ingressos de l'empresariat augmenten 3 vegades més que el de les persones assalariades en els darrers 5 anys. Així ho alerta un informe de la UGT. Òscar Riu n'és el secretari de Política Sindical.
9: Nosaltres no ens oposem que les empreses tinguin beneficis. Nosaltres ens oposem a com s'estan distribuint aquests beneficis a les empreses del nostre país i a la nostra societat, que cada vegada és d'una forma més desigual.
4: En cultura, l'espectacle Nits de Circ arriba per primera vegada a Palamós.
7: Es tracta d'un circ a l'aire lliure amb capacitat per a 1.300 espectadors i que reuneix 8 atraccions internacionals de primer nivell.
4: En esports, la Vuelta Ciclista arriba a Catalunya. Joan Barberà.
10: Amb una 5a etapa que ha començat a Falset i acabarà a Roquetes. El recorregut de 174 quilòmetres resseguirà el riu Ebre i connectarà els parcs naturals del Delta i dels ports.
4: Fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
11: Bon dia. Respecte a ahir, hem tornat a tenir un canvi de temps ben destacable. Ahir el sol era dominant, poca humitat, una mica de vent de ponent, i avui aquest vent ha girat cap a Gregal o Llevant, força intens, arran de costa, i també els núvols han tornat a augmentar. De fet, alguna pluja tímida, algunes gotellades, alguns ruixadets s'han anat produint i encara els tindrem fins aquesta mitja tarda aproximadament entre el Camp de Tarragona, comarques de Barcelona i també de Girona. Pluges molt poc destacables, molt efímeres, i a més amb el regalet del fang. Per tant, pluja molt bruta. Avançada la tarda s'anirà obrint més el cel, però anirà fent més vent. Compte perquè serà bastant intens als cims del Pirineu, a gran part de les comarques de Girona i també cap a l'interior tarragoní, amb ambient xafogós. Demà al matí despertarem amb alguns núvols poc importants, sobretot al sud del Prepirineu, també a la costa, Catalunya Central. Després aquests núvols s'esmicularan i acabarà quedant un dijous ben assolellat i, per tant, amb temperatura més alta que avui, també amb vent, cap a Girona. N'estem pendents a la xarxa.
4: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant 4 minuts de 2:15.
12: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi declarat ahir al parc de Collserola. Ja està controlat des de primera hora del matí, després de cremar prop d'una cinquantena d'hectàrees. Els efectius treballen ara amb la previsió de poder-lo donar per controlat al llarg de la jornada per la bona evolució del temps. Lluís Mata, bon dia.
13: Bon dia. Aquest dimecres s'han incorporat els mitjans aeris després que durant la nit s'hagi aconseguit controlar tot el perímetre i els focus secundaris. 35 veïns de la zona més propera a les flames continuen evacuats, però s'han pogut aixecar els confinaments dels veïns de Torre Baró i de Ciutat Meridiana, uns barris on viuen prop de 15.000 persones. Algunes d'aquestes persones narraven com han viscut l'inici d'aquestes flames.
5: Mucho miedo, la verdad, porque yo estaba durmiendo y me levanté y claro, vi todo, o sea, salí a mi terraza, toda la ceniza, un montón de humo. Me tuve que mojar una camiseta y ponérmela aquí porque me ahogaba, pero bueno, gracias a Dios ha parado y a ver si no vuelve a aprender.
6: Todo se vive con histeria en estos casos, pero bueno, por parte tanto de un sector como el otro, la verdad, bajo mi opinión, bien.
13: La millora de les condicions climatològiques amb una baixada de la intensitat del vent i més humitat juguen a favor de les tasques dels bombers, que són optimistes en l'atac i extinció total del foc en les pròximes hores.
4: Doncs justament a aquesta hora els bombers continuen treballant en un incendi forestal que s'ha declarat al Serral, a la Conca de Barberà. Hi ha una 15a de dotacions activades. Última hora amb l'Espluga FM Ràdio. Laia Molné, bon dia.
14: Doncs sí, així és. Fa una mica més d'un parell d'hores que aquest incendi està actiu, amb 10 hectàrees ja actualment afectades i, com dèieu, 11 dotacions terrestres i 4 aèries que treballen a la zona. Per tota la situació, ha sigut necessari tallar la C-241D a l'alçada de Serral, però sí que cal tenir en compte que les afectacions són al municipi de Serral, però tocant a Rocafort de Caralt, perquè doncs, hi pot haver una mica de confusió en aquest sentit. És una zona agrícola, principalment, ha començat el voral de la carretera, i algun illa forestal també afectada, però de moment una mica l'esperança és aquesta, que no arribi a una zona forestal gran. Els agents treballen per controlar l'incendi i el vent hi pot jugar a favor o en contra. De moment és una mica un vent una mica agressiu, entre cometes, que hi pot jugar en contra, però esperen que el temps, que està actualment nuvolat, pugui ser també un factor positiu.
4: Ens seguim molt pendents. Gràcies, Laia Molner, des de l'Espluga FM Ràdio, per aquesta última hora. I l'Ajuntament de Roda de Barà ha decretat 2 dies de dol per la mort de la mare i la filla, que van quedar atrapades sota un mur en la intensa tempesta que va patir dissabte al municipi. Aquesta tarda hi haurà 1 minut de silenci en record a les víctimes. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
15: Mare i filla estaven ingressades des de dissabte a l'Hospital Joan 23 de Tarragona i aquesta nit s'ha confirmat la seva defunció. En el moment de l'aiguat dormien amb l'avi dins d'una de les parades del mercadet del Port Esportiu, on treballaven. La força de l'aigua va tombar un mur i va caure sobre d'elles. També va resultar-ne ferit l'avi, però no es tem per la seva vida. Les banderes de Roda de Barà uneixen a mig pal després que l'Ajuntament hagi decretat 2 dies de dol oficial. Aquest vespre s'ha convocat a més, 1 minut de silenci a la plaça de la Vila. El consistori ha expressat el seu més sentit condol a la família i a totes les persones que les estimaven. També tot el seu suport, el que ha expressat el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lamentat les defuncions. En un apunt a X ha assegurat que és una notícia que ens colpeja profundament. Tot el meu suport en aquests moments tan dolorosos, ha escrit el president de la Generalitat.
4: També la portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha volgut expressar el condol de l'executiu per aquestes dues morts.
8: Traslladar en nom del govern el condol i companyia cap a les famílies i amics de les dues víctimes mortals i també doncs, a l'Ajuntament de Roda de Barà doncs, per aquestes dues morts tràgiques.
4: Justament sobre aquests aiguats, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha defensat avui que no s'emetés un avís és alert.
7: Parlon ha explicat que la gestió d'un incident com els aiguats que van afectar localitats com Roda de Barà va més enllà de l'enviament d'un missatge al telèfon. Segons la consellera, l'és alert no sempre és l'eina adient.
16: En situacions en les quals et trobes en que potser les instruccions que has de donar són diferents i poden arribar a ser contradictòries, no pots basar la protecció de les persones exclusivament en les alert. Si nosaltres hem de donar un missatge d'evacuació d'un càmping i alhora hem de donar un missatge de confinament, potser l'instrument més útil no és les alert.
7: Núria Parlon també ha remarcat que els criteris per emetre l'avís als mòbils són tècnics i no s'improvisen i s'ha mostrat disposada a donar les explicacions que calguin al Parlament.
12: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: 21 minuts i seran les 3, obrim plana política. Pedro Sánchez compareixerà al Congrés el 3 de setembre per informar sobre la crisi migratòria a Ceuta.
7: El president del govern havia registrat aquest matí una petició de compareixença i la Moncloa apuntava com a data el 9 de setembre, però la pressió de partits com el PP, Sumar o el PNB per obtenir explicacions immediates ha fet avançar la data gairebé una setmana. Volen saber si l'executiu tenia informació prèvia sobre la intenció dels immigrants abans d'entrar massivament a Ceuta, un extrem que el govern nega. A banda de Sánchez, 8 ministres donaran informació al Congrés sobre la gestió d'aquesta crisi.
4: Encara el Congrés, avui Junts, ha tornat a registrar la petició per delegar les competències en immigració a la Generalitat.
7: Es tracta d'un text pràcticament calcat al que ja va registrar de la mà del PSOE ara fa un any i que va caure pel rebuig frontal de Podem al preàmbul, que va qualificar de racista. Per esquivar aquest veto, els juntaires han reduït el preàmbul i han deixat una redacció tècnica que ja no parla de la immigració com un risc per a la cohesió social. En aquesta ocasió, Junts ha registrat el text en solitari, sense el PSOE, i ho ha fet en plena crisi migratòria a Ceuta. La formació rebutja que Catalunya rebi part dels menors migrants que han entrat recentment a la ciutat autònoma. Podem ja ha expressat la seva oposició a la nova petició.
4: De tornada a Catalunya, la Generalitat destinarà prop de 580.000 euros més a respondre a les conseqüències dels terratrèmols a Veneçuela i a Colòmbia.
7: En el cas de Veneçuela, ha activat 2 convenis d'acció humanitària per valor de 430.000 euros que implementaran Oxfam Intermón i Acció contra la Fam en diferents poblacions veneçolanes afectades pels terratrèmols. A Colòmbia, el govern destinarà 150.000 euros més a atendre les necessitats bàsiques d'aigua, sanejament i higiene de les persones afectades, que se sumen als 250.000 euros ja anunciats per a la protecció a la infància. El conseller d'Acció Social, Jaume Duch, ha remarcat que Catalunya vol ser present en la segona fase de la reconstrucció.
17: Nosaltres el que volíem era ser presents en la primera, però també en aquesta segona etapa. I per això aquestes últimes setmanes doncs, hem treballat amb aquestes organitzacions o ONGs internacionals doncs, per veure de quina manera podíem utilitzar uns convenis que ja existeixen, però que volíem que en part doncs, poguessin ser útils tant a Veneçuela com a Colòmbia.
7: Duc ha explicat que Catalunya vol mostrar així, de manera molt pràctica, la seva solidaritat amb 2 països afectats pels sismes.
12: Notícies en xarxa.
4: Un bessó digital permetrà gestionar i preveure incidències a la xarxa viària a més de 300 quilòmetres de carreteres de l'entorn de l'àrea metropolitana de Barcelona. La rèplica de la infraestructura serà una realitat abans del 2029 i es podrà estendre a la resta de carreteres catalanes en el futur. David Navarro, bon dia.
18: Bon dia. El bessó digital serà una rèplica exacta del que estigui passant en cada moment a una xarxa que inclourà la Ronda de Dalt de Barcelona i trams de la C31 i la C32. Unes vies per les que cada dia passen 800.000 vehicles, 90.000 de pesants. Una eina que permetrà que els gestors de la infraestructura, com ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, puguin prevenir incidències, optimitzar la capacitat de resposta davant les problemàtiques que puguin sorgir i fins i tot millorar la fluïdesa i el manteniment de la xarxa viària.
19: Per primera vegada, en un sol model, s'integren tots els sistemes de control, com deia la consellera. Comptadors, càmeres, simuladors, gestió d'incidències, amb capacitat d'autoavaluar-se i també d'ajustar-se contínuament a la realitat física de la pròpia via, de la pròpia carretera.
18: El projecte, que es va començar a desenvolupar el passat mes de maig i que es preveu que estigui finalitzat l'any 2029, té un cost de 7 milions d'euros, el 40% dels quals pagats amb fons europeus. El bessó digital està pensat perquè en el futur pugui créixer fins a assolir la totalitat de la xarxa viària catalana, més de 12.000 quilòmetres.
4: Creix la desigualtat entre els beneficis dels empresaris i els dels treballadors. Els ingressos de l'empresariat augmenten 3 vegades més que els de les persones assalariades els darrers 5 anys. Ho alerta un informe de la UGT, que reclama un repartiment millor dels guanys. Esther Minguell, bon dia.
20: Bon dia. Des de la pandèmia, la diferència d'ingressos entre empresaris i assalariats ha passat dels 7.000 euros anuals als més de 12.000. L'anàlisi de la UGT especifica que el 10% de les persones amb salaris més elevats guanyen fins a 4 vegades més que el 10% dels treballadors amb salaris més baixos. El sindicat fa un toc d'atenció a l'empresariat i demana millores en el repartiment dels beneficis i en les condicions laborals. Òscar Riu és secretari de Política Sindical de la UGT de Catalunya.
9: Nosaltres no ens oposem, que les empreses tinguin beneficis. Nosaltres ens oposem a com s'estan distribuint aquests beneficis a les empreses del nostre país i a la nostra societat, que cada vegada és d'una forma més desigual. El nostre país està repetint patrons que s'estan reproduint en tot l'àmbit del sistema capitalista més desenfrenat, més salvatge, i anem cap a una societat més dual.
20: El sindicat aposta per reforçar la negociació col·lectiva com a eina per repartir més equilibradament els guanys empresarials i generalitzar les clàusules de revisió salarial. Incita també les empreses a invertir en recerca i desenvolupament.
4: Gairebé 3:45 a Barcelona, l'Ajuntament ha anunciat la construcció de 4 noves residències públiques per a la gent gran. S'ubicaran a l'entorn de Glòries, a l'esquerra de l'Eixample, a la Marina del Port Vermell i a les casernes de Sant Andreu. En total han de beneficiar uns 500 usuaris potencials.
7: Com a novetat, les licitacions i execucions dels equipaments les farà el mateix Ajuntament un cop la Generalitat hagi transferit els fons necessaris. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha detallat aquest reforç per atendre la nova realitat social com una, amb una població cada cop més envellida.
21: És el dret a quedar-se, en aquest cas, traslladat al dret a envellir a la ciutat amb dignitat i amb condicions. I això vol dir tenir les infraestructures que la ciutadania mereix i que, a més, el canvi demogràfic de la nostra ciutat i del nostre país està patint, que és, efectivament, un envelliment.
4: Compte enrere perquè Badia del Vallès acabi rematant una reivindicació històrica tant dels veïns com de l'administració. Al setembre començaran els treballs per retirar l'amiant de 127 comunitats, un material contaminant que l'Ajuntament vol erradicar totalment del municipi en una segona fase. Televisió de Sabadell, Josep Pullell.
22: Una fase que constarà en la retirada d'amiant en galeries i canonades. Això suposarà que hi haurà 3 grans empreses treballant a la ciutat. A finals del mes de setembre es començarà l'explicació a les diferents comunitats de veïns per saber com s'haurà de fer el confinament de l'espai, però que a banda de tancar el lloc en qüestió no tindrà més afectació per al veïnat. Ara simplement el consistori es troba en espera de l'autoritat legal per iniciar el procés d'un fet històric. Així ho explicava Josep Martínez, alcalde de Badia del Vallès.
23: D'alguna forma el que fem és canviar tot el passat, no un passat que hem heredat amb amiant i encarem el futur amb una ciutat molt més saludable i sobretot amb l'orgull de poder dir doncs, que comencem a ser la primera ciutat d'Europa lliure d'amiant.
22: Una vegada acabada la fase 1, començarà la 2, en la que hi ha 38 comunitats de veïns on, a part de retirar l'amiant, també s'haurà de reposar amb un altre material. Una fase que serà més complexa, doncs hi ha teulades que també són d'amiant, per la qual cosa s'haurà de reposar amb velocitat. Martínez no ha volgut donar dades, però està clar que veure una Badia del Vallès lliure d'amiant cada vegada està més a prop.
4: A Vic, després de 4 anys de la incorporació del Deltacar a la unitat de la Guàrdia Urbana, el nombre d'infraccions s'ha anat reduint. Es tracta d'una eina encarregada de vetllar pel compliment de la normativa de trànsit, la mobilitat i l'ús correcte de l'espai públic. De mitjana, durant l'any es posen unes 20 multes diàries, unes 5.000 al llarg de tot l'any. El 9FM, Caral Tarissa.
0: El Deltacar és una eina que disposa la unitat d'indisciplina viària de la Guàrdia Urbana de Vic. Per tal de facilitar la feina als agents, el Deltacar prioritza una sèrie de vigilàncies per tal d'evitar accidents de trànsit, com són els passos de vianants, voreres i zones prohibides que dificulten la visibilitat dels conductors i vianants. Des de la incorporació del Deltacar ara fa 4 anys, el nombre d'infraccions ha anat baixant, tot i que continua sent molt elevat. Ho detalla l'Elisabet Franquesa, regidora de Convivència i Seguretat de l'Ajuntament de Vic.
1: En un any hem acabat reduint unes 3.000 multes. O sigui, hi hem començat molt més forts i ara anem notant doncs, aquesta baixada. Sí que és veritat que desgraciadament la ciutat ens creix i per tant també a vegades no, aquest incivisme també creix o es manté i per tant hem de ser molt constants.
0: L'ús d'aquestes noves tecnologies permet fer una vigilància de les infraccions estàtiques de manera més eficient, ja que els recursos humans són més limitats.
4: Repassem altres notícies destacades d'avui. 6 universitats catalanes se situen entre les 1.000 millors del món, segons el rànquing acadèmic mundial.
7: La Universitat de Barcelona és la institució catalana més ben posicionada i encapçala el rànquing a escala estatal. Per la seva banda, la Universitat Autònoma de Barcelona escala posicions i se situa entre les 300 millors del món. La Pompeu Fabra, la Rovira Virgili i la Politècnica i la de Girona contemplen la representació catalana en el rànquing.
4: L'Autoritat del Transport Metropolità prepara la licitació del sistema que permetrà pagar directament amb targeta de crèdit o dèbit al transport públic de l'àrea de Barcelona.
7: El projecte permetrà als usuaris de metro, bus i tren accedir a la xarxa de transport sense haver de comprar prèviament un bitllet senzill, sinó validant directament el viatge amb una targeta bancària o un dispositiu compatible. L'objectiu és que la licitació es resolgui a finals d'any i que el sistema estigui operatiu durant el 2027.
4: I tenim encara més actualitat local. Notícies que avui ens arriben des de la Ràdio Municipal de Terrassa i Ona Malgrat.
2: La Cambra de Comerç de Terrassa ha premiat les polseres Hèrix com a millor iniciativa emprenedora. Han estat ideades per la infermera santcugatenca Pilar Moreno. Identifiquen al·lèrgies alimentàries en infants. Cadascuna porta un identificador del tipus d'al·lèrgia i incorpora un codi QR que enllaça amb un vídeo sobre com injectar adrenalina en cas de reacció. Escoltem Moreno.
3: Sí que és veritat que hi ha un pla d'acció en paper que l'al·lergòleg dona a la família, però aquell paper no sempre està a mà i és una manera ràpida d'aplicar la solució en el moment.
2: Aquestes polseres ja es poden trobar a les farmàcies.
24: L'Àrea Integrada de Salut de la Baixa Tordera implementarà el projecte Finestra Única per combatre la dispersió territorial. La proposta, gestionada per l'equip de suport domiciliari, centralitzarà i valorarà totes les peticions per derivar el pacient al recurs més adequat. També implicarà una reorganització dels serveis hospitalaris de Calella i Planes per millorar l'accessibilitat, reduir la variabilitat i reforçar la qualitat assistencial. S'incorporaran, a més, eines d'intel·ligència artificial generativa per al triatge de patologies de l'aparell locomotor i l'ús de plataformes de monitoratge remot per a pacients amb insuficiència cardíaca o malalties pulmonars obstructives cròniques. El projecte preveu finalment la creació d'una xarxa territorial d'acció comunitària que integri els 14 ajuntaments del territori, serveis socials i agents sanitaris.
4: És moment per a la cultura. L'espectacle Nits de Circ es presenta aquesta nit per primera vegada a Palamós, al Baix Empordà. Es tracta d'un circ a l'aire lliure, amb capacitat per a 1.300 espectadors i que reuneix 8 atraccions internacionals de primer nivell. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
25: Nits de Circ és una iniciativa de la Circus Arts Foundation que fins ara es feia a Besalú i a Roses, però que ara ha trobat un tercer vèrtex a Palamós. El seu director és Genís Matabosc.
26: Feia 5 anys que cercàvem que aquest projecte de Nits de Circ, que va arrencar el 2021, tingués una tercera pota. Sobretot perquè d'aquesta manera els nostres espectadors ja habituals d'altres produccions de la Fundació no quedés lluny aquest circ de les seves vacances.
25: Nits de Circ ha venut 11.300 localitats a Besalú i a Roses. Ara farà 5 funcions a Palamós fins diumenge vinent, la primera aquesta nit a 9:45. Són 8 atraccions internacionals amb 29 artistes de 8 nacionalitats diferents i on destaca el número dels americans de Flying Caballero, considerats uns dels millors trapezistes del món.
4: I atenció, perquè Horrorland, que està considerat com el millor parc de terror d'Europa, busca personal per a una nova temporada a Vilassar de Dalt, al Maresme. El parc ha obert el procés de selecció per reclutar els millors espantadors i que puguin treballar en les seves atraccions. Premià Mèdia, Manel Ferrer.
5: En el càsting artístic es busquen especialment espantadors i actors amb perfils de totes les estatures, característiques físiques i edats. Horrorland assegura que valorarà especialment les habilitats especials i els perfils únics, extrems i fora del comú. La convocatòria també inclou llocs de treball en àrees com la restauració, la botiga, els jocs, la fotografia i la neteja. Les persones interessades poden inscriure's a través del web d'Horrorland fins al dimarts 8 de setembre a les 11 del vespre. Horrorland tornarà a obrir aquesta tardor a l'Illa Fantasia a Vilassar de Dalt, on tornarà a convertir el recinte en un gran escenari de terror.
4: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Arribes amb novetats perquè Joan Laporta referma que volen fitxar el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez.
6: Bon dia, Marta. El president del Barça ha estat molt clar en declaracions als mitjans del club sobre el davanter de l'Atlètic de Madrid, que per cert avui no s'ha presentat a l'entrenament amb el seu actual club. Escoltem Joan Laporta.
10: La veritat és que estem, doncs, molt interessats amb el jugador, ens agradaria, doncs, que la nostra oferta fos acceptada, i ho fem amb tots els respectes per l'Atlètic de Madrid, i que sàpiguen que si estan en disposició de vendre dins d'aquest període del mercat d'estiu, doncs que nosaltres estaríem disposats a comprar el jugador de conformitat amb l'oferta que els hi hem fet.
6: Minuts abans que s'hagin fet públiques les paraules de Laporta, el tècnic blaugrana Hansi Flick ha reconegut que si no poden fitxar el davanter argentí no buscaran una alternativa, almenys en aquest mercat d'estiu.
11: For me it's like that. Veure, I don't want to speak about...
13: Jo no vull parlar del Julián. Jo només vull parlar de la situació del club. Nosaltres hem fet fitxatges molt bons durant aquest mercat. El nostre objectiu és ben clar, però al final el club també ha de pensar en el futur, no només en el present. Clar, com a entrenador jo diré, doneu-me, porteu-me el millor que tingueu, i més, i més, i més. Potser funciona, potser no.
6: Demà el Barça rep la visita de l'Atlètic Club en partit pendent de la primera jornada de Lliga a primera divisió. Avui el Real Madrid juga contra la Real Societat. I ja està en marxa la cinquena etapa, l'única que es disputi en territori català, de la Vuelta Ciclista a Espanya. La sortida ha tingut lloc fa una estona, després de 2:45 des de Falset. L'arribada està prevista a 5:45 de la tarda a Roquetes, a les Terres de l'Ebre. Ens informa des d'Ona la Torre Josep Sánchez.
14: La capital del Priorat ha acollit amb gran expectació l'inici d'aquesta cinquena etapa de la Vuelta, que cobrirà un recorregut de poc més de 173 quilòmetres. La línia de sortida s'ha situat a pocs metres del celler cooperatiu de Falset, on s'han aplegat centenars d'aficionats que volien veure de prop els grans noms del pilot internacional que participen en aquesta edició de la cursa. El més aclamat ha estat Tadej Pogacar, líder de la prova, després de l'exhibició que va oferir ahir a Andorra. També hi ha altres noms, com Enric Mas, Mikel Landa o Primoz Roglic. També hi ha el català Marc Brustenga, que avui corre a casa. El ciclista del Kern Pharma explica que serà una etapa especial i que intentarà lluitar per la victòria.
15: Sí, sempre és especial córrer a casa. Sempre és una emoció, un sentiment que és molt bonic, i espero que, bueno, que ens van pugui donar un plus més d'energia per poder afrontar l'etapa d'avui, poder estar allà al davant i a veure si disputa la victòria.
14: L'etapa passarà per localitats com Móra la Nova, Amposta o Tortosa. Les principals dificultats estaran a la zona del Delta de l'Ebre, pel vent, i la pujada al port de Paüls, de tercera categoria, situat a 25 quilòmetres de meta.
6: Gràcies, la capital del Pri... la Torre Josep Sánchez. En bàsquet, l'Espart Girona ha anunciat el fitxatge de la pivot Adut Bulgak. Per cert, aquest divendres, partit de l'Espart Uni Girona contra el Manresa femení, un duel a partir de les 8 del vespre que podeu seguir en directe a la xarxa Més. I tornant al futbol, avui es juguen diferents amistosos. A les 7 de la tarda, Barça Atlètic Reus i Terrassa Vilanova. A 8:15, Vic Europa B. I a 9:15, Singerlin Martinenc.
4: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu bona tarda.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Estabilitzat el foc que crema al parc de Collserola des d'ahir a la tarda. Ha cremat en moment 52 hectàrees de terreny. Ja han pogut tornar a casa la trentena de veïns que havien estat desallotjats per la proximitat dels seus domicilis. Amb les flames, un helicòpter bombarder està fent descàrregues des de primera hora, mentre que hi ha 23 dotacions que donen suport als bombers de Barcelona sobre el terreny. També s'ha aixecat el confinament dels barris de Torreperó i Ciutat Meridiana. Els bombers treballen també per cert, a hores d'ara, en un incendi de vegetació forestal i agrícola al Serral, a prop de la C-241D, un foc que, per cert, ha quedat estabilitzat fa una hora. I l'Ajuntament de Roda de Berà ha decretat 2 dies de dol per la mort de la mare i la filla que van quedar atrapades sota un mur durant la intensa tempesta de dissabte. Aquesta tarda hi haurà un minut de silenci recorda les víctimes. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha expressat el seu condol.
2: Traslladar en nom del govern el condol i companyia cap a les famílies i amics de les dues víctimes mortals i també doncs, a l'Ajuntament de Roda de Berà doncs, per aquestes dues morts tràgiques.
1: I la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha defensat que no s'emetés un SAlert durant els aiguats el passat cap de setmana. Ha explicat que la gestió d'un incident com els aiguats que van afectar localitats, com parlaven de Roda de Berà, va més enllà de l'enviament d'un missatge al telèfon. Segons la consellera, no sempre és l'eina dient.
3: En situacions en les quals et trobes en que potser les instruccions que has de donar són diferents i poden arribar a ser contradictòries, no pots basar la protecció de les persones exclusivament en les alert. Si nosaltres hem de donar un missatge d'evacuació d'un càmping i alhora hem de donar un missatge de confinament, potser l'instrument més útil no és les alert.
1: I Pedro Sánchez compareixerà al Congrés el dia 3 de setembre per informar de la crisi migratòria a Ceuta. El president ha registrat aquest matí la petició i la Moncloa apuntava com a data el 9, però la pressió del PP Sumar o el PNB per obtenir explicacions immediates han fet avançar la data gairebé una setmana. Paral·lelament, per cert, Junts ha tornat a registrar al Congrés la petició per delegar les competències en immigració a la Generalitat. I la Policia Nacional ha detingut a Tarragona un fugitiu al qual li constava una ordre europea de detenció i entrega dictada per la justícia italiana per un delicte contra l'ordre i la seguretat. L'home és conegut com el mestre de les fugues, ja que s'havia escapat fins a 4 ocasions diferents de presons. L'últim cop va ser en una presó de màxima seguretat a Itàlia, d'on va fugir i estava fugit, de fet, des del desembre de 2025.
0: Notícies en xarxa.
4: And now for my next number, I'd like to return to the

0: per Josep Maria Jurado.
1: Aixetem una nova edició de Hot Dance 80 i ho fem com sempre, començant amb la història de la música disco. Avui ens acompanyaran Ashford & Simpson.

Quan es parla de la prodigiosa nòmina de compositors i productors que varen embellir el catàleg de Motown, sol deixar-se en un discret segon pla a una de les parelles claus del soul sofisticat i elegant de Hitsville. La integrada per Nicholas Ashford, nascut en 1948 i va morir el 2011, i Valerie Simpson, que va néixer el 1946.

també varen ser essencials fora de Motown en el desenvolupament del funk i la música disco, tant en la seva faceta de compositors per altres artistes com Chaka Khan, Quincy Jones, Gladys Knight and the Pips, Teddy Pendergrass, entre d'altres. And for love's sake, each mistake, oh, you

per la pantalla de la televisió. Aquesta és la música de Heart on My Dream. I en aquesta ocasió és la versió de Gazzino.

Follow My Dream és la música de Silver Pozzoli amb aquesta versió de Gazzino que estem sintonitzant aquí a Hot Dance 80 a l'estació Feliç.

La música original de Fan Fan, Roberta i Francesca, des del Països Baixos, ens arribava ara en aquesta versió que feia Cardeda. I anem a escoltar una cançó que és un tema que ens porta Paul Parker.

Paul Parker i Patrick Cole, Right of Target. Està sintonitzant el programa més marxós de Catalunya. Això és Hot Dance 80. La marxa, la música dels 80, te la presentem aquí cada setmana, Hot Dance 80.

Singing in the Rain, la música de Sheila B. Devotion. Va ser la protagonista de la sintonia de la Volta Ciclista a Espanya. Com aquest tema de Johann Strauss.

I seguim amb més ritme. Aquesta també va ser sintonia de Voltes i Lista Espanya. És la música de Patrick Hernández i això és Born to be Alive. Era el 1978.

En aquesta ocasió és la música de Wings. Això és Hot Dance 80, el teu programa de música dance dels 80, repassant històries com avui, que repassem la Volta Ciclista a Espanya. Quan siguem un estat independent, muntarem la Volta Ciclista a Catalunya amb sintonies. A veure si ho fem a la nostra televisió.

la música del Paul McCartney amb Wings. Good night tonight. Això sonava el 1979. I començant als 80, començàvem així de potents. És la música de Lip Sync i el seu Funky Town, la ciutat del funky.

la ciutat del funky, del funky de la ciutat. Amb Lipsing anem a les estrelles a 45. Sabeu que és un single? Doncs un single era un disc petit amb una cançó per cara. Tenia dues cares i tenies de posar una peça al mig del tocadiscos. Després els LPs eren 33 revolucions i els maxi singles també eren uns discos que avui tornen a estar de moda, que també anaven a 45. Doncs els Stars on 45 van fer això, van agafar els singles i amb aquestes cançons van fer aquest recopilatori. Un cop més tard va ser el Mega Mix, Max Mix i totes aquestes històries van començar amb Stars on 45.

Era el 1982 quan em tornava boig amb Azul y Negro. Van fer història a la Volta Ciclista a Espanya perquè va ser sintonia dos anys seguits. El 82, amb Me Estoy Volviendo Loco, i el 83, No Tengo Tiempo.

tengo tiempo de programar, no tengo tiempo. Això és Hot Dance 80 i això és No Tengo Tiempo amb Azul i Negro. I seguim amb més històries. I és que val la pena recordar la música que sonava als anys 80 al davant de la televisió, que no hi havia comandaments a distàncies, la tele era en blanc i negre, ja potser aquesta època ja començaven a haver-hi algunes teles en color, però no s'assemblaven a les d'avui en dia, que tenen 4K, 8K i no sé quants K. Escoltem a Tino Casal amb Pánico en el Edén. A la recta final de Hot Dance 80.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Les línies R11 i RGU de Rodalies circulen per via única entre Riells i Caldes de Malavella aquesta tarda a causa dels treballs per retirar un arbre de la zona de les vies, segons informa Rodalies. La incidència pot provocar que els trens quedin aturats més temps a l'habitual i que incrementin el temps de recorregut quan s'apropen al punt afectat. Rodalies ha comunicat l'afectació poc després d'un quart de 4 d'aquesta tarda. Més temes. El govern impulsa un bessó digital de la xarxa d'autopistes a Barcelona per anticipar incidències i millorar el trànsit. L'eina permetrà gestionar més de 300 quilòmetres de carreteres de l'entorn de l'àrea metropolitana de Barcelona. Serà una realitat abans de 2029 i es podrà estendre la resta de carreteres catalanes. Sílvia Paneque és la consellera de Territori.
2: Per primera vegada, en un sol model, s'integren tots els sistemes de control, com deia la consellera, comptadors, càmeres, simuladors, gestió d'incidències, amb capacitat d'autoavaluar-se i també d'ajustar-se contínuament a la realitat física de la pròpia via, de la pròpia carretera.
1: I creix la desigualtat entre els beneficis dels empresaris i els assalariats. Els ingressos de l'empresariat augmenten 3 vegades més que els de les persones assalariades els darrers 5 anys. És el que alerta un informe de la UGT. Òscar Riu n'és el secretari de Política Sindical.
3: Nosaltres no ens oposem que les empreses tinguin beneficis. Nosaltres ens oposem a com s'estan distribuint aquests beneficis a les empreses del nostre país i a la nostra societat, que cada vegada és d'una forma més desigual. El nostre país està repetint patrons que s'estan reproduint en tot l'àmbit del sistema capitalista més desenfrenat, més salvatge, i anem cap a una societat més dual.
1: I el Futbol Club Barcelona ha decidit suspendre l'homenatge als jugadors blaugranes que s'han proclamat campions del món amb la selecció espanyola. S'havia de fer aquest dijous coincidint amb el primer partit de Lliga al Camp Nou, però s'ha anul·lat després de l'actuació policial a Elx contra un aficionat blaugrana que portava l'estelada. Des de la NC i Òmnium han fet una crida, per cert, a omplir demà dijous el camp d'estelades, i l'assemblea també critica que s'hagués fet aquest homenatge a una selecció, diu, d'opressors. I l'autoritat del transport metropolità, l'ATM, prepara la licitació del sistema que permetrà pagar directament amb targeta de crèdit o de dèbit el transport públic de l'àrea de Barcelona. El projecte permetrà als usuaris de metro, de bus o de tren accedir a la xarxa de transport sense haver de comprar prèviament un bitllet senzill de transport, sinó validant directament el viatge amb la targeta bancària o un dispositiu que sigui compatible.
0: 107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant. La teva ràdio.
4: Sons de guitarra per començar a gaudir d'aquesta proposta musical de Dasha amb aquest Memo.

0: Ruta 66. Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
1: En el 107.3 de la FM trobaràs la música que et fa vibrar. Aquí a Ràdio Vilafant a l'Empordà. La música no s'atura.

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del Circ Internacional d'Alta Qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: El teu futur comença amb una bona decisió.
2: A la Salle Figueres t'oferim dos cicles formatius de grau mitjà amb una gran projecció professional, activitats comercials i atenció a les persones en situació de dependència.
1: Una formació pràctica, innovadora i orientada al món laboral amb professorat que t'acompanya en cada pas.
2: Si vols aprendre, créixer i preparar-te per una professió en futur, aquest és el teu moment. La Salle Figueres. Formem persones. Preparem professionals.
1: Vine a conèixer-nos i descobreix tot el que podem oferir-te. Més informació a figueres.lasalle.cat.
3: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
4: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 26 d'agost tens el pit de pollastre filetejat Carrefour format estalvi a un preu imbatible de 5,99 € al quilo. La safata de 900 grams aproximadament et surt a 5,39 €. Sempre les millors promos. Carrefour.

0: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
1: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
0: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
1: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
0: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
1: Ajuntament de Vilafant.
2: I més música, més emoció, més sensacions. Tot això sota una sola freqüència, el 107.3.

0: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
1: Tot i les plataformes que avui dia pots escoltar tot tipus de música, si no saps què escoltar, deixa't portar per la nostra emissora. Nosaltres ja ho tenim tot preparat.
2: This will be take 37,000. 1, 2, 3...

0: was a lovely feel. That's exactly how...
1: Notícies, magazines, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
2: Dios és un stalker, així és com es titula aquesta propera proposta musical de la Rosalía.

0: l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de l'Hora del Conte.
1: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
0: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
1: 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
0: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes amb família.
2: I mentre ens escoltes, tu pots continuar fent la teva, eh? Pots estar treballant, pots estar a casa relaxant-te, però sense deixar d'escoltar-nos.

0: ritme a la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
1: I ara a continuació, Guille Toledano ens aporta unes quantes mariposes, concretament 1.000 mariposes, la seva proposta musical.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.
2: Ja saps que Ràdio Vilafant et canvia l'estat d'ànim perquè nosaltres, dona igual com estiguem, nosaltres intentem sempre portar-te la millor selecció musical perquè estiguis passant el dia de la millor manera possible, que et passi ràpid i amb...

0: Aquest estiu, les nits tenen nom propi.
1: Reset, el restaurant del Club de Torremirona, t'ha preparat una programació especial perquè gaudeixis de les nits d'estiu com mai.
0: Fins al 20 d'agost, cada dijous, vine a sopar i de 10 de la nit a 12, deixa't sorprendre amb la música en viu i els nostres deliciosos còctels.
1: I els divendres, la festa continua amb les sessions del nostre DJ perquè allarguis la nit amb la millor música i el millor ambient.
0: Reset, el restaurant del Club de Torremirona.
1: Aquest estiu, els dijous són de música en viu.
0: I els divendres, de DJ.
1: T'hi esperem!
2: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
3: Diumenge 6 de setembre, trobar la motela de Ve de Gust de Figueres. A les 9 del matí esmorzar i tot seguit ruta per l'Empordà per arribar a Terrades. Al migdia pica-pica i dinar amb carn a la brasa. Recordeu, diumenge 6 de setembre, trobar la motela a la cafeteria Ve de Gust de Figueres. Oberta a tot tipus de motos i trails. Per més informació, truqueu al 606-33-71-41 o al 972-50-07-51. Trobada motera de Cafeteria Ve de Gust de Figueres. Estem al carrer Empordà 74 de Figueres.
4: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
5: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 26 d'agost tens el pit de pollastre filetejat Carrefour format estalvi a un preu imbatible de 5,99 € al quilo. La safata de 900 grams aproximadament et surt a 5,39 €. Sempre les millors promos. Carrefour.
6: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijuan.
7: Si t'agrada la música d'Embalat i de Festa Major, no deixis que t'ho expliquin. Sintonitza'ns a Ràdio Vilafant tots els dissabtes de 3 a 4 de la tarda i diumenges amb selecció de programes de 10 a 12. T'hi esperem.
0: Hi ha moltes emissores a la freqüència, però només una que sap exactament quin tema et ve de gust escoltar en aquest instant. Aquesta és la teva, Ràdio Vilafant.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: Festa Major de Sant Cebrià 2026 a Vilafant. El divendres 18 de setembre, 6:15 de la tarda, proclamació de l'acció de la pubilla i l'hereu a l'Ajuntament de Vilafant. A la mateixa hora, concentració de capgrossos casolans, també a l'Ajuntament de Vilafant. A 7:45, cercavila de gegants i capgrossos i pregó. Sortida de la plaça de l'Ajuntament fins a l'aparcament de l'Església, al nucli antic, amb la colla gegantera i grellera als Rajolers. A 8:45 del vespre, tronada de festa major, a l'aparcament de l'Església. I a 9:00, Vilafant Fest 2026, a l'aparcament de l'Església, al nucli antic. Concert d'Ernest Prana, concert de versions amb el Nen del Barri, Digi Alegre, anys 90-2000, Digi Atco, any 2010 fins a l'actualitat, amb Revolució Jove de Vilafant. Recorda, divendres 18, dissabte 19 i diumenge 20 de setembre, Festa Major de Sant Cebrià 2026 a Vilafant. Ei, no hi falteu, us esperem.
1: Si estàs buscant el millor ritme, ja saps que amb nosaltres el trobaràs. El millor ambient i també la millor selecció. T'has quedat al lloc correcte, eh?

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. L'incendi que crema des d'ahir dimarts al migdia al parc de Collserola està estabilitzat i això permet aixecar el confinament de barris, dels barris de Torreberó i Ciutat Meridiana, que es va decretar per la presència de fum. També han pogut tornar a casa ahir la trentena de veïns que van ser desallotjats per la proximitat amb les flames. Els bombers preveuen que l'incendi es pugui donar per controlat les properes hores, tot i això es mostren molt prudents per les possibles represes que es puguin tenir. Perquè faci més calor. El cos d'agents rurals eleva 54 les hectàrees cremades al parc de Collserola. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha defensat que no s'emetés un alert durant els aiguats del passat cap de setmana. Parlon ha explicat que la gestió d'un incident com els aiguats que va afectar les localitats de Roda de Barà, per exemple, va anar més enllà de l'enviament d'un missatge al telèfon. Segons la consellera, les alerts no sempre és l'eina adient.
2: En situacions en les quals et trobes en que potser les instruccions que has de donar són diferents i poden arribar a ser contradictòries, no pots basar la protecció de les persones exclusivament en les alert. Si nosaltres hem de donar un missatge d'evacuació d'un càmping i alhora hem de donar un missatge de confinament, potser l'instrument més útil no és les alert.
1: Precisament l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, ha anunciat la construcció d'un dipòsit d'aigües pluvials de 3.500 metres cúbics de capacitat sota el parc dels Enamorats a l'avinguda Brisamar de Coma-ruga per fer front a les inundacions com la del passat cap de setmana. Martínez ha apostat per la millora i ampliació de la xarxa de pluvials i sistemes de drenatge actuals a la zona baixa de Coma-ruga per fer front als efectes del canvi climàtic. Ha recordat que els 130 litres per metre quadrat recollits al nucli urbà, els 100 litres a Coma-ruga i els 200 als masos de Coma-ruga són valors històrics, però que previsiblement poden anar a més. I la Cambra de Comerç de Terrassa ha premiat les polseres Erics com la millor iniciativa emprenedora. Han estat ideades i creades per la infermera santcugatenca Pilar Moreno. Identifiquen al·lèrgies alimentàries en infants. Cadascuna porta un identificador del tipus d'al·lèrgia. Incorpora també un codi QR que enllaça amb un vídeo sobre com injectar adrenalina en cas d'una reacció. I el govern dels Estats Units ha suspès temporalment totes les cites per sol·licitar visats en ambaixades i consulats de tot el món. Un portaveu del Departament d'Estat ha indicat que els ha aturat perquè s'ha posat en marxa un programa de formació a escala mundial obligatori per a tot el personal consular. L'objectiu és endurir els criteris de filtratge per assegurar que es descartin alguns sol·licitants.
3: Atenció, joves de Vilafant! Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
4: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
3: Inscripcions a www.vilafant.cat.
5: Recorda que tots els continguts que compartim des de la ràdio els pots recuperar a través de la nostra plana web radiovilafant.net i a xarxes socials. De moment et deixem amb bona música.

0: 107.3 FM.
1: Doncs vinga, anem a navegar amb música de la mà de Robbie Williams des de Ràdio Vilafant amb el Pretty Face.

0: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
1: I és que Ràdio Vilafant no només escoltes música, la vius, la sents i la portes amb tu a cada moment del dia.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 26 d'agost tens el pit de pollastre filetejat Carrefour format estalvi a un preu imbatible de 5,99 € al quilo. La safata de 900 grams aproximadament et surt a 5,39 €. Sempre les millors promos. Carrefour.

0: I aquí tenim doncs a Carlota Giró, que ens ha acompanyat amb aquest Port Interès. Música de quilòmetre zero, música 100%, amb segell empordanès, amb Port Interès.
1: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.
0: La música sempre és la principal protagonista aquí a la ràdio. Notem, doncs, amb tota aquesta bona selecció de música d'actualitat i de grans èxits.

0: Déu-n'hi-do, quina bona combinació que hem escoltat, eh? Banda Neon, Guos i Mon DJ, plegats amb una de les cançons que aquest estiu 2026 ens ha acompanyat, El Ventilador.
1: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre, però evitar-ne la proliferació és a les nostres mans.
2: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canal embossada poden convertir-se en un focus de cria.
1: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
2: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
1: Ajuntament de Vilafant.
0: I sí que ho tenim compartint més música des de Ràdio Vilafant i fem encantats de que estiguis a l'altre costat del transistor o a l'altre costat de l'ordinador també, que ens pots escoltar, ja ho saps, a través de les xarxes socials.

0: FM.
1: News, aquí amb la nostra sintonia i amb aquesta varietat musical que estem compartint des de Ràdio Vilafant amb el Hush.

0: Dissabte 19 de setembre continua la Festa Major de Vilafant amb un dia ple d'activitats per a tothom. Bàsquet, jocs de taula, matinal esportiva, visita teatralitzada i torneig popular de vòlei platja. A la tarda, baixada de carretons, tarda infantil i a les 8 del vespre, concert de tarda amb la Baravella a la plaça Major. I per acabar la jornada, sopar popular i a les 11 de la nit, gran ball amb l'orquestra Maravella també a la plaça Major. Dissabte 19 de setembre, viu la Festa Major de Vilafant.
1: Ràdio Vilafant, ja saps que és més que música. També tenim informació. És aquell fil invisible que et connecta amb cada moment del teu dia i aquí coneixeràs tot el que passa a la comarca.

0: Vilafant fa la festa major més solidària. Aquest setembre, la festa major de Vilafant també tindrà una causa solidària i tu pots decidir quina serà. Del 12 al 31 d'agost, les persones majors de 16 anys empadronades a Vilafant podran votar entre aquestes quatre entitats: MIFES, TEAL Empordà, l'Associació Tramuntana Després del Suïcidi i l'Associació de Malalts d'Alzheimer de Figueres. L'entitat més votada rebrà els diners que recullin a les guardioles solidàries durant els actes de la festa major. Pots votar fàcilment a través de l'app Vilafant o presencialment a les urnes de l'Ajuntament i el pavelló municipal. Participa, tria la teva causa i fem entre tots i totes una festa major encara més solidària.
1: Aquesta freqüència, el 107.3, és un millor pas al temps, perquè sempre hi ha bona música sonant i els millors continguts.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Diumenge 6 de setembre, trobar la motera de Ve de Gust de Figueres. A les 9 del matí esmorzar i tot seguit ruta per l'Empordà per arribar a Terrades. Al migdia pica-pica i dinar amb carn a la brasa. Recordeu, diumenge 6 de setembre, trobar la motera a la cafeteria Ve de Gust de Figueres. Oberta a tot tipus de motos i trails. Per més informació, truqueu al 606-33-71-41 o al 972-50-07-51. Trobada motera de cafeteria Ve de Gust de Figueres. Estem al carrer Empordà 74 de Figueres.
2: Aquest estiu refresca't amb el 107.3 de Ràdio Vilafant.
3: Continuem amb la Ràdio Fórmula Stargirl, Jaylee, amb aquesta producció de Roots. Es diu No pensa.

Tots els estils de música que et pots trobar actualment a les llistes principals, doncs, del país, nosaltres també la tenim aquí i te la punxem cada dia.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Oh, yeah, baby.
0: La ràdio que ens uneix.
2: Dime que vamos a inventar, porque vamos a aparentar.
3: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Aló, aquí Jennifer López. Escoltem ara el Everything Fine.

0: si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues.
1: Des de primera hora del matí fins a l'últim minut del dia, la música que vols escoltar sempre sona aquí en el 107.3 de la FM.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Que solo intento decir, la ràdio que ens uneix. Bla, bla, bla, bla. Te miro y solo escucho bla, bla, bla, bla.
1: La teva companyia diària.

0: un món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. L'Ajuntament de Tarragona reobre els parcs de la ciutat després de la tempesta de dilluns a la tarda. Els serveis municipals han inspeccionat els espais per garantir que es troben en bon estat i en condicions de seguretat. Segons ha informat alguns històries, fins a 25 equips han treballat des de dilluns a la tarda per retirar de la via al voltant d'uns 300 arbres i branques grans. Unes tasques que encara segueixen arreu de la ciutat. Pel que fa als busos, la EMT només en manté una afectació, és a la línia 13, que encara no pot circular dintre Pins en direcció Escorpí a causa de l'ocupació de la via precisament per part d'arbres i branques caigudes. I no deixem les conseqüències d'aquells aiguats i els de la setmana passada. L'Ajuntament de Roda de Berà ha decretat 2 dies de dol per la mort de la mare i la filla, que van quedar atrapades sota un mur durant la intensa tempesta de dissabte. La força de l'aigua va tombar el mur que separava el carrer d'una finca privada i va caure sobre d'elles. Aquesta tarda hi haurà un minut de silenci en record de les víctimes a les 7. El govern, la portaveu del govern, en aquest cas Sílvia Paneque, ha expressat el seu condol.
3: Traslladar en nom del govern el condol i companyia cap a les famílies i amics de les dues víctimes mortals i també doncs, a l'Ajuntament de Roda de Berà doncs, per aquestes dues morts tràgiques.
2: Pedro Sánchez compareixerà al Congrés el dia 3 de setembre per informar sobre la crisi migratòria a Ceuta. El president ha registrat aquest matí la petició i la Moncloa apuntava com a data el 9 de setembre, però la pressió del PP sumar o el PNB per obtenir explicacions immediates han fet avançar la data gairebé una setmana. Per cert que Junts ha tornat a registrar al Congrés la petició per delegar les competències en immigració a la Generalitat. La formació rebutja que Catalunya rebi part dels menors migrants que han entrat recentment a Ceuta. Podem ja ha expressat la seva oposició a la nova petició dels juntaires. I una riuada sobtada al Nepal, que també ha afectat a la Xina, ha deixat almenys 100 morts i més de 500 desapareguts, molts d'ells estrangers. També s'ha confirmat que almenys hi ha 2 desapareguts que són de nacionalitat espanyola. L'enorme riuada ha arrossegat pobles, mercats, carreteres i centrals elèctriques al districte nepalès de Rasuawa, a fronterer amb la regió autònoma del Tíbet, on viuen 50.000 persones. El torrent d'aigua ha baixat d'una zona de 2.000 metres. Les autoritats adverteixen que podria produir-se una segona inundació. I el president del Barça, Joan Laporta, referma que volen fitxar el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez. Laporta ha estat molt clar en declaracions als mitjans del club sobre el davanter de l'Atlètic de Madrid, que avui, per cert, no s'ha presentat a l'entrenament del seu club actual.
0: Hi veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
4: El teu futur comença amb una bona decisió.
5: A la Salle Figueres t'oferim 2 cicles formatius de grau mitjà amb una gran projecció professional, activitats comercials i atenció a les persones en situació de dependència.
4: Una formació pràctica, innovadora i orientada al món laboral amb professorat que t'acompanya en cada pas.
5: Si vols aprendre, créixer i preparar-te per una professió en futur, aquest és el teu moment. La Salle Figueres. Formem persones. Preparem professionals.
4: Vine a conèixer-nos i descobreix tot el que podem oferir-te. Més informació a figueres.lasalle.cat.
6: Ruta 66.
7: Hola família, benvinguts a la Ruta 66. Avui us portem un especial monogràfic de la millor banda de punk de la història, segons la revista Rolling Stone. 2 dècades porten els Green Day amb milers de concerts i més de 100 milions de discos venuts. Comencem a repassar la seva discografia amb l'àlbum Dookie, de l'any 94, i l'exitós single Basket Case. Però abans rep una salutació de part de l'equip del programa. Marc de los Santos a les vies de so i qui us parla, en Pitu dos Santos.

Green Day són Billy Joe Armstrong com a veu i guitarra, Mike Dirk al baix i corista i Trickle a la bateria. Ells van fer d'aquest Basket Case un clàssic que encara avui dia és tot un himne als seus concerts. I també del mateix àlbum, Dookie, del 94, hem triat un altre hit, When I Come Around.

Acabem d'escoltar Brian Stew, track del disc Insomniac del 95, que va tenir un so similar a l'anterior, però amb més distorsió a la guitarra, una proposta més fosca i menys melòdica. Continuem viatjant en el temps. Ara arribem al 1997 amb l'àlbum Nimrod. D'aquest treball hem triat Good Riddance, The Time of Your Life, el seu primer èxit en forma de balada acústica.

Minority va ser el primer senzill i gran èxit extret de Warning, publicat l'any 2000. Un àlbum més relaxat i experimental incorporant elements del folk nord-americà. Un altre track destacat d'aquest disc és la cançó que obre i li dona nom, Warning, tema que, com pràcticament totes les cançons d'aquest treball, qüestiona l'autoritat i l'estil de vida del ciutadà mitjà nord-americà.

American Idiot, primer single del setè àlbum dels Green Day, un àlbum conceptual, la primera òpera punk de la història. Ara ja, mundialment populars, tornen a qüestionar el sistema, i és potser el disc preferit dels seus fans. I també d'aquest treball, del 2004, hem triat un altre que encara sona força a un munt de radioemissores d'arreu del món. Parlem de Boulevard of Broken Dreams.

0: Ruta 66. Els concerts. Música en directe.
1: Leather Bump és un altre track destacat d'aquest American Idiot. Aquesta versió en directe formava part de l'àlbum anomenat Absent as Fuck, enregistrat a concerts arreu del món pels Green Day. Concretament, aquesta versió que escoltarem sonava així a Califòrnia.

Ruta 66 a internet. Visita la web del programa i escolta'l quan tu vulguis. Ruta 66 Ràdio.cat

20 Guns és una de les peces més destacables del disc 21st Century del 2009, cançó antiguerra i a favor de la pau. I ara arribem al 2012. En aquell any es van aventurar a publicar una trilogia d'àlbums. 1, 2, 3. Cada disc reflexava la personalitat d'un dels integrants. El primer, Uno, pertany a Billy Joe Armstrong i destaca aquest Stray Heart.

Continuem repassant la discografia dels Green Day. Ens trobem a l'any 2012. El 12 de novembre sortia 2. Aquest disc està orientat cap al garage rock a càrrec del baixista Mike Dirn. I el tercer disc de la trilogia a càrrec del baterista Tricool conté la cançó que acabem d'escoltar, és que l'any 2016 tornaven a la càrrega amb Revolution Radio. Un dels singles extrets i amb un gran èxit mundial és aquest, Still Breathing.

0: Aquest estiu, les nits tenen nom propi.
1: Reset, el restaurant del Club de Torremirona, t'ha preparat una programació especial perquè gaudeixis de les nits d'estiu com mai.
0: Fins al 20 d'agost, cada dijous, vine a sopar i de 10 de la nit a 12, deixa't sorprendre amb la música en viu i els nostres deliciosos còctels.
1: I els divendres, la festa continua amb les sessions del nostre DJ perquè allarguis la nit amb la millor música i el millor ambient.
0: Reset, el restaurant del Club de Torremirona.
1: Aquest estiu, els dijous són de música en viu.
0: I els divendres, de DJ.
1: T'hi esperem!
2: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
3: Musiccat, el teu programa de referència del panorama musical en català. Tots els diumenges de 6 a 7 de la tarda i tots els dilluns de 8 a 9 del vespre. Musiccat amb Joan Antoni Blanco.
0: I aquí continua el ritme. Segueix la millor música. Segueix aquí amb nosaltres, a Ràdio Vilafant.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. Un bessó digital permetrà gestionar i per veure incidències de la xarxa viària a més de 300 quilòmetres de carreteres de l'entorn de l'àrea metropolitana de Barcelona. La rèplica de la infraestructura, serà una realitat abans de 2029 i es podrà estendre la resta de carreteres catalanes de fins a 12.000 quilòmetres. Serà una rèplica exacta del que s'estigui passant a cada moment a la xarxa, que inclourà la ronda de dalt a Barcelona i trams a la C31 i C32, unes vies per les que cada dia passen 80.000 vehicles, 90.000 de pesants. El projecte té un cost de 7.000 milions d'euros, el 40% seran finançats per fons europeus. Sílvia Paneque és consellera de Territori.
2: Per primera vegada, en un sol model, s'integren tots els sistemes de control, com deia la consellera, comptadors, càmeres, simuladors, gestió d'incidències, amb capacitat d'autoavaluar-se i també d'ajustar-se contínuament a la realitat física de la pròpia via, de la pròpia carretera.
1: I l'Ajuntament de Barcelona ha anunciat la construcció de 4 noves residències públiques per la gent gran de la ciutat. S'ubicaran a l'entorn de Glòries, a l'esquerra de l'Eixample, la Marina del Port Vermell, i les casernes de Sant Andreu. En total, han de beneficiar uns 500 usuaris. A més, les licitacions, execucions, els equipaments les farà el mateix Ajuntament. Escoltem l'alcalde Jaume Collboni.
3: És el dret a quedar-se, en aquest cas, traslladat al dret a envellir a la ciutat amb dignitat i amb condicions. I això vol dir tenir les infraestructures que la ciutadania mereix i que, a més, el canvi demogràfic de la nostra ciutat i del nostre país està patint, que és, efectivament, d'un envelliment.
1: Els treballadors de la Brigada Municipal de Pineda de Mar han finalitzat avui les jornades de vaga convocades. Ho fan amb una nova manifestació pel centre del municipi. L'aturada ha tingut un impacte directe als serveis bàsics de recollida de residus, al manteniment dels espais i al muntatge d'infraestructures de la Festa Major, que comença demà dijous. Tot i haver desactivat els actes de protesta, el conflicte continua obert a l'espera d'una nova reunió. I un altre conflicte. Els treballadors del Consorci de Biblioteques de Barcelona decidiran la setmana vinent en assemblea les noves accions i la vaga indefinida que mantenen des del maig. La representació sindical denuncia que la negociació amb el Consorci continua bloquejada i assegura que bona part de les 13 reunions mantingudes han estat merament informatives. En aquests moments no hi ha cap nova reunió programada.
0: Notícies en xarxa. Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Ese moreno quiere ser mi loba. Si no le doy mi corazón.
0: La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: All right. Death wish.

0: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
1: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
2: Ruta 66. Oh, yeah! Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
3: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
4: Els dimecres al vespre, de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 30.

0: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
1: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972-54-63-02.
2: El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

0: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
1: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
2: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
3: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
4: Ruta 66. Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
5: Els dimecres al vespre, de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 30.

0: el Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida.
1: La nit més fosca. Pànic a la ciutat.
2: Com ja hem dit en algunes ocasions, la frontera que separa una secta d'una simple entitat que es dedica a fer accions concretes és molt fina. El que sí que està clar és que si a les trobades del teu grup et dediques a imposar els teus ideals i dius que allò que creus, allò que fas i que ets l'únic en solucionar certs problemes que els teus seguidors tenen, ara sí que estem davant d'un grup sectari. I no cal anar gaire lluny per trobar un grup així. Dolça Revolució i el seu exlíder Josep Pàmies van voler fer creure als seus seguidors que només a través de les seves idees, els seus remeis i les seves indicacions era capaç de curar qualsevol tipus de mal. A continuació us ho expliquem, perquè a l'estiu la nit més fosca és Pànic a la ciutat.
1: La nit més fosca. Pànic a la ciutat.
2: Bones, benvinguts un dia més a la versió estiu del programa de True Crime, la nit més fosca. Benvinguts a Pànic a la ciutat. Avui ja estem gairebé a la recta final d'aquest programa d'estiu, d'aquests 10 programes on parlem de sectes i intentem doncs, explicar-vos la manera o fer-vos un petit tutorial per a dummies de com crear la vostra secta. I avui, nouè programa, com dèiem, recta final, i ens anem a una secta o a un grup, jo crec que molta gent creu que és secta, fundada, creada i ideada a casa nostra, per tant, a Catalunya. I és que avui parlarem d'un grup sectari, o d'un grup, diguem-ho així de moment, després ja li ficarem el cognom que toqui, que es diu Dolça Revolució, que és un moviment creat per Josep Pàmies i que en els darrers anys ha generat força controvèrsia fins al punt de que el seu creador, pel que sembla, ha hagut d'abandonar el mateix grup. Per tant, el problema, diguem que és latent dintre de les files d'aquest moviment, diguem-ho així. I per parlar de Dolça Revolució, com sempre, tenim en el nostre professor preferit de la Universitat de l'AMA, en Francesc Morales. Molt bones, Francesc.
3: Hola, bon dia, i ara més que mai des de la Universitat d'Alabama.
2: Estàs ja a l'exili.
3: Parlant des de... ja estic, torno a estar a l'exili. Us estic parlant des del campus de la Universitat d'Alabama i gaudint d'un clima una mica més suau pel que sembla en comparació amb la calor que tòrrida de Girona.
2: S'està millor, o sigui, s'està millor a nivell climàtic i també a nivell... a nivell està, diguem, tens al costat a Beta Pi Gamma i a Alpha Centauri 3, no?
3: Alpha Centauri, sí. Xiu-xiu. Sí, les tinc aquí molt a prop.
2: Home, avui, ens han ensenyat avui per WhatsApp un que era crema de tomata de Paul Newman.
3: Ah, sí, no és crema de tomata, és salsa de tomàquet. Salsa
2: de tomàquet.
3: Sí, de Paul Newman, que té una empresa de...
2: Bueno.
3: Té... Bueno, fa servir la seva imatge, no sé si la té ell, però... o cedeix la seva imatge, però sí, la té. Com Francis Ford Coppola té vins i tal.
2: O sigui, reclamem una salsa de tomata de Joel Joan, per exemple.
3: Sí, no, fins que això no passi... O sigui, tu saps que Catalunya no és independent perquè no hi ha un vi que es digui Quim Monzó.
2: Ah, sí.
3: Que com a nom de vi queda de puta mare.
2: Sí, estaria bé. Sí, jo crec que el senyor també... És idu consumidor de vins, segurament.
3: Doncs millor però, no poses. Fins que no sé, això no passi, no sé. Catalunya no serà res més que una gestoria.
2: Doncs bé, per seguir, no sé si té algun gestor, jo crec que sí, perquè maneja força calés aquest noi. Expert en Experiente X, tot i que ara sembla que li ha sortit algun competidor, algú que puntualitza coses que ell no fa. Jacint Casademont, molt bones. Tens gestor?
4: Tinc gestor. Sí, podríem dir que sí, sí. Mm-hmm. Jo li utilitzo un altre nom, però sí.
2: Camell. No, no, no.
4: Fontanero.
2: Però ja en té aquí, ets bé, no?
4: Bé, sí. Val. Està allà mateix. Val. No s'ha mogut d'on estava.
2: No han fet més capítols ni res.
4: Bé, hi ha el rumor que diuen que la Fox, que ara està dins de Disney, sí que vol fer una nova sèrie, però veurem, hem d'esperar una mica.
2: Amb gent nova? O amb els mateixos?
4: Amb gent nova, sí, nous actors i a més, però bé.
2: No funciona.
4: Hem d'esperar. I una mica trist d'això, que avui estem sols.
2: Que avui estem, sí.
4: No tenim companyia, com l'anterior programa, que va ser molt divertit. Però bé, intentarem tirar endavant sense ningú.
2: Sí. Bueno, és que clar, podem estar convidant gent a cada programa.
4: Jo ho faria.
2: És que ningú es presta.
4: La temporada que ve segur que es presta.
2: Sí. Un convidat a cada programa.
4: Va, sí.
3: Sí, però després ja passaria una mica com a Polònia, no? Que les cançons estava bé quan en feien una de tant en tant. I ara s'ha convertit en un musical.
4: A veure,
3: non-stop.
4: Però el meu exemple és, com es diu, El Hormiguero, i a cada programa té un convidat, i gràcies a això El Hormiguero funciona i s'ha convertit en un programa que imiten des dels Estats Units. Tu, Francesc, ho saps, a qui no en parleu, no, de El Hormiguero?
3: De El Hormiguero se n'ha parlat als Estats Units, això és cert, però no en positiu. Els exemples que jo conec, no en positiu. Sí, però és que això que facin bromes sexuals i infantils la mateixa franja horària durant els mateixos 5 minuts és molt estrany per la mentalitat americana. O parles de caca quan toca, o parles de polles en un altre moment. Però per tenir un home que també hi ha un late night, que no sé si encara el fan, que el dirigeix un comediant, crec que és d'origen escocès, ara no recordo el seu nom, que part del seu show, quan venen noies, perquè normalment són dones les que venen, és que hi ha un flirteig, però elles ja van a aquest joc, no? El que passa que Pablo Motos no avisa, em temo, en aquest... Sí, fa com de president de la Federació Espanyola de Futbol i es llança de seguida. Vull dir, o saps a què vas, o sorpreses sexuals i escatològiques, les justes.
4: Tu creus que Pablo Motos, només sentar la convidada, li tindria que dir prepara que et vinc a magrejar?
3: No, això s'hauria... Home, magrejar tampoc, tot i que a vegades sí que he vist coses aquí a la televisió americana, però això ja està decidit per endavant.
4: Per tant,
3: moltes vegades són elles les que prenen la iniciativa, no? Que sexy que ets, no sé què...
4: Clar, però en Pablo Motos no poden prendre la iniciativa i dir que sexy ets, saps?
3: Sí, però vull dir que el programa ja està dedicat a això, al late night. Ja us buscaré després el nom, que no m'està sortint.
2: Bueno, vale. Doncs, si us sembla, ja que tu estàs allà i clar, tens impunitat perquè no et vindran a buscar la gent aquesta de Dolça Revolució a Alabama, espero que no hagis tirat el tema per això, per sortir impune de tot. Però primer de tot, explica'ns, perquè no sé si últimament Josep Pàmia, si és una persona que ha sortit bastant als mitjans de comunicació i no per res positiu, però diguem que no és un grup, diguem-li secta grup, ja que estan en aquest programa, per tant li direm secta, gaire conegut, la gent normal segurament s'extranyarà, no la coneixerà, però explica'ns una miqueta què és això de Dolça Revolució i qui és Josep Pàmies.
3: En primer lloc, no confondre Dolça Revolució amb Dolça Catalunya, que és el conegut blog escrit en llengua bilingüe que existeix des del 2013-2012 i que, vaja, crec que és bastant conegut, que es dedica a estendre el que en diríem catalanofòbia, no?
2: Sí, un coll de fatxes,
3: per fer-ho ràpid. Tot i que podria haver estat el cas, perquè els seus membres estan vinculats amb l'Opus Dei, professorat de la Universitat Abat Oliva, o sigui, no seria difícil fer-lo colar en un programa com el nostre sobre sectes, en el sentit de perillositat dintre d'una escissió d'un grup religiós, etc, etc. No és el cas el de Dolça Revolució, tot i que també hi existeix la dificultat de la definició. Per això he triat Dolça Revolució, perquè m'agrada, ja es nota en els darrers programes, no, que des del principi, de fet, que m'agrada jugar amb aquesta idea de què exactament és el que defineix una secta. I en el cas de Dolça Revolució ens trobem en un cas similar al de la dona aquella alemanya de les Canàries, no recordo si va ser el tercer o quart programa, que al cap i a la fira la premsa, la que es va inventar que era un grup perillós que estava a punt de suïcidar-se, que potser sí que era el cas, però com que no es va poder mai demostrar i no va passar, potser sí que sembla, no?, que fos la premsa que més o menys ho inventés. I si busqueu, de fet, a Google, Josep Pàmies, Dolça Revolució, us sortiran notícies del tipus la secta d'en Jordi, d'en Josep Pàmies, la secta de Dolça Revolució, la secta de l'MMS, ara explicarem què és, fan servir la paraula secta, tot i que seria molt fàcil no considerar-ho secta. És de nou, és un d'aquests una d'aquestes situacions difícils perquè no encaixa amb la idea aquesta americana d'un grup de gent que es reuneix, es rapa el cap, adora un alienígena i es suïcida.
2: O sigui, estan a la frontera, diguem, encaixa entre el que pot ser secta i el que no.
3: Podríem dir-ho d'aquesta manera. Com que no tenen un element teològic fort, tot i que ara veurem que sí que hi ha elements d'aquests que creuen en àngels i en éssers superiors, potser no en Pàmies però el seu fill, doncs sí, seria fàcil caure-hi en aquest sentit. Però anem per parts. Qui és aquest en Josep Pàmies? Pàmies Breu és un agricultor, un pagès, com apareix descrit en alguns llocs, nascut a Balaguer a la final de la dècada dels 40, el 1948, crec que no estic equivocat, i també és un curandero. Clar, aquí ja molts considerarien que és una secta per al simple fet de que fa servir allò que es coneix com a pseudociència. El problema és que la pseudociència és molt més complexa per de seguida titllar algú de sectari o que forma part d'una secta religiosa perillosa perquè practica la pseudociència, tot i que hi ha una part de veritat en tot això. És a dir, la pseudociència existeix perquè el component de creença és molt superior al component de racionalitat o d'investigació científica. En altres paraules, a l'Institut de la Nova Història també se'l podria considerar una secta religiosa, perquè bona part del que diuen és jo crec això. Quan el comportament de creença és massa elevat en un investigador, tu no estàs davant d'un investigador, estàs davant d'un sacerdot o d'algun tipus de líder pastoral, no? D'algun tipus d'idea. Doncs això és aquest és el motiu pel qual es considera normalment a Pàmies com a membre d'una secta o líder d'una secta, perquè practica la pseudociència. Quina pseudociència ell practica? La de la curació. Ell forma part d'aquest ampli espectre de personatges que ja fa molts anys que existeixen, que prometen curació a partir d'elements bàsics que existeixen. Ells en diuen orgànics i naturals i no químics, però això és una absoluta bestiesa, perquè allò que és natural també és químic. O sigui, quan anem a cagar també és química, no cal considerar química allò una barrita de Twix, no? Tot és absolutament químic, el que passa que ells evidentment no estan per hòsties i de seguida tillen com a natural allò que ells consideren que és bo i que està al marge de les farmacèutiques. Bàsicament aquest és el comportament de Pàmies. Us en recordeu d'una època de TV3 no fa gaires anys d'això? O potser sí, no ho sé, que et convidaven de tant en tant algú per explicar maneres de viure bé o viure millor, que sortia sí. Una dona que recomanava beure aigua de mar.
4: Sí.
3: Però no us hi vau fixar que tots eren del pal? Tots eren així, que els que sortien? Que algú, no sé qui va fer una broma a les xarxes socials dient que TV3 ens volia matar a tots amb aquest tipus de recomanacions. Aquí TV3 estava donant ales a gent molt perillosa, perquè és aquest tipus de gent que creu que un càncer et surt perquè abans tens un trauma d'infantesa que no resolt. Doncs, en el cas aquest de TV3, s'estava donant ales a personatges bastant perillosets que tots junts formen part d'una aproximació als problemes de l'ésser humà que el que busquen és resoldre problemes molt grossos. Mai es dediquen a malalties del tipus un refredat o em fa mal la panxa i ja està, no, tot és esclerosi múltiple, sida, autisme, etc. Es dediquen a vendre com a solucions fàcils allò que és molt difícil. Per això té tant d'èxit, al cap i a la fi. O sigui, si realment venguessin solucions fàcils per problemes fàcils, no passaria absolutament res, perquè tots sabem problemes fàcils per resoldre situacions que són fàcils. La clau està en com resoldre els problemes difícils sense gaire esforç i sense gaire trauma al respecte. Doncs això és el que es dedica Dolça Revolució, Pàmies sabem que avui en dia no en forma part des de fa poc, se n'ha separat, no sabem bé quin ha estat el motiu perquè facturaven 1 milió d'euros cada any. Sí, home, clar, perquè clar, la idea és molt fàcil, o sigui, jo ell creu que existeixen certes propietats relacionades amb certes plantes que aconsegueixen fer no sé què, i el truc està en això, el truc és que aquestes plantes qualsevol hi pot arribar, vull dir, no és que ell hagi inventat...
5: I llavors com guanya diners, o sigui, diu, oh, planta frigola i et curaràs de lo que sigui, llavors...
3: Aquesta és la part en la que jo sí que considero que Dolça Revolució és una secta des del punt de vista religiós, perquè ha d'existir aquesta purificació o transferència en la qual ell hi ha de participar.
5: Ah, o sigui, no és la teva frigola, sinó que és la que cultivo jo, la bona.
3: Exacte. I l'important és que hi hagi gent que s'ho cregui. Per això jo sóc dels que creu que sí, Dolça Revolució és una secta en el sentit teològic de la paraula. I va haver una xerrada...
4: Pregunta, ell qui argumenta per què les seves plantes són millors que les que tu pots cultivar?
3: Doncs ell fa servir l'argument que els altres t'enganyen. És a dir, les farmacèutiques... El que et venen en realitat és tot és una enganyifa.
4: No, jo vull dir, tu pots plantar la teva frígola a casa.
3: Sí, exacte.
4: Perquè la teva no és bona i la que jo et puc vendre sí.
3: És una pregunta magnífica, però per què la gent no s'aixeca en armes contra Endesa, no? Per exemple. Bueno, i comencen a tenir electricitat autogestionada.
4: Jo puc arribar a entendre per això, per mantenir l'estatus social, però una planta és la mateixa planta si la plantes al teu prat o al meu.
5: Que per ell l'ha de purificar, no? Ell potser li dona la seva energia.
4: Perquè beneix.
3: No, aquesta és l'expressió que jo faig servir, és a dir, no és que ell ho digui que fa un fiu-fiu i la purifica.
4: Ja, però
3: ho vesteix d'una manera que tu acabes creient que no hi ha cap altra manera d'adquirir aquell producte si no és a través d'ell.
4: Que agafa gent molt desesperada, vamos.
3: Exacte, és un senyor que manipula. És com la teletienda, o sigui, el que ven a la teletienda ja ho trobes a altres llocs, que no és... però la gent ho compra a teletienda. Anunciado en televisió, no? No sé si encara existeixen aquestes botigues. Aquí a Amèrica sí, que venen allò que s'anuncia en televisió. I venen només aquelles coses...
5: Aquí no n'hi ha, sí.
3: No sé si n'hi ha hagut mai.
4: Aquí en els basars xinesos hi ha infinitat de productes d'ell anunciant en televisió.
5: Ah, és que jo ja miro ara, jo miro per les nits, que per la nit abans d'anar a dormir fico la que s'avecina a la tele, no? I surt un anunci de Mejor Pregúntale a Kiko o algo així, que és un tio, un Kiko, un senyor d'aquests del Sálvame o algo així, que el tio ven coses. O sigui, és la típica teletienda, però amb un personatge famós del món Telecinco. I ven ven un ventilador, que viu.
4: Xavi, un dia t'hem de fer una programació i mirar només la programació que et diem, perquè acabaràs amb el cervell fregit,
3: Doncs jo em refereixo a botigues que venen només productes, només això, especialitzats, estan especialitzades en els productes que es venen per televisió. Us posaré un exemple encara més sagnant. Ell ven un producte d'aquests d'evitar que et caigui el cabell, no només d'evitar-ho, sinó que et creixi.
5: Hòstia, en sèrio, el Pàmies, això?
3: Sí, el conegut com a Crecepelo en castellà. Però és que clar, ell i el seu fill estan com una bola de billar, i ningú se n'adona. És que quan algú no
5: perquè vam somriure, ara estic mirant fotos, però jo sempre vam barret de palla.
3: Sempre porta barret de palla.
5: És calvo.
3: I
4: com el protagonista de One Piece.
5: És calvo?
4: No, però porta barret de palla.
3: Ah, barret de palla. Doncs, clar, quan algú no és capaç de veure, de respondre a nivells de lògica tan bàsics, ja te n'adones que estàs davant de gent molt aprofitada i a l'altra banda gent que està molt desesperada. També, perquè els que cauen en aquest tipus de pseudociència no estem parlant de el lumpen de la societat, no? Normalment, de fet, és el contrari. Hi ha gent que simplement està desesperada i al mateix temps tenen un doctorat en física quàntica. Vull dir, lo cortés no quita lo valiente, no? Com es diria en castellà. Us posaré un altre exemple relacionat amb això, una xerrada que va fer ell fa uns anys, a no sé on, de la província de Valladolid, i hi ha un moment que ell està donant arguments de per què funcionen els seus productes i que les farmacèutiques ens enganyen, les vacunes són falses i creen autisme, el SIDA no existeix, etc. Això forma part de l'hepatitis C, tampoc existeix, em penso que...
5: El Covid tampoc existia, no?
3: D'aquesta corda.

0: doctor Pàmies, doctor, ell no és doctor, però és igual, doctor Pàmies, no hace falta que nos demuestre nada, nosotros le creemos. El, clar, aquest és el nivell de seguidors que té al seu voltant. L'altre motiu pel qual es pot arribar a considerar que això de Dolça Revolució és una secta és perquè són uns grans adalits d'allò que es coneix com a MMS, la solució mineral mestra. MMS és per les sigles en anglès Miracle Mineral Solution, que és bàsicament una d'aquestes solucions de clorit de sodi i no sé quantes històries més. És bàsicament un dels components bàsics de la lleixiu que tu prens i ell t'ho ven com un producte miraculós que serveix per infinitat de coses. O sigui, cura la malària. De fet, crec que tot comença amb un tal Jim Humble, un americà, a principis del segle XXI, i ho comença a vendre com que això cura la malària. El Covid, el VIH, perquè clar, ell creu que el SIDA no existeix. Crec que, o sigui, el que passa que sí que creu que hi ha un component que sí que és cert i que aquesta és la part que es pot curar, suposo, perquè si no ja la lògica, la poca que n'hi ha, no s'aguanta per allò.
1: Clar, però si, a veure, si no existeix, com ho pots curar, ja. Alguna cosa? No té sentit.
0: A veure, és que el negacionisme del SIDA també és molt ampli, eh? Hi ha de tot, eh? El tema de les llegendes urbanes i negacionismes relacionats amb el SIDA dona per volums.
2: Però clar, això no és contradictori amb el seu discurs plenament, no? O sigui, estic venguent que venc solucions per coses que no existeixen. Jo crec que si ets un timador tindries que dir no, aquesta malaltia existeix i gràcies a Déu jo he inventat això.
0: Clar, és que les contradiccions són inaparcables. Vull dir, si ell realment ho fes això per ajudar la gent, si ell trobés, per exemple, que la farigola cura, jo què sé, l'èbola, doncs, home, el que hauria de fer, en lloc de vendre-ho a la gent, hauria de posar-ho en disposició de les autoritats i jo què sé, o crear una mena de crowdfunding a nivell mundial.
2: Home, no, però no li acceptaríem mai, perquè les farmacèutiques...
0: Les farmacèutiques, exacte. Això ajuda aquest discurs, no? Els altres són dolents i, per tant, heu de venir a mi. Per exemple, l'autisme, que per ell és una malaltia. L'autisme no és una malaltia, no és un refredat comú que es cura amb paracetamol, que el paracetamol tampoc cura, però és igual. O sigui, l'autisme és una condició neurològica, no es pot curar amb MMS, no? amb clorit de sodi barrejat amb no sé què, no sé quin àcid cítric. Però segur que tots heu sentit alguna vegada històries de gent que ha pres lleixiu
1: i de Donald Trump.
0: Exacte. Gent d'aquesta calanya. I llavors no sé què ha fet amb un suc de llimona i coses. No fa gaire una amiga d'aquí de la nostra província de Girona em parlava del cas d'algú que havia fet això, no? I ningú ajunta 2 + 2 = 4. O sigui, ningú se n'adona que tot prové de gent com la Dolça Revolució, que no són els únics que estan en la corda aquesta i que promouen aquest tipus de pràctiques hiperperilloses. Però tornem al motiu pel qual considero que l'MMS forma part d'una secta, o és un element sectari, o és un element que es pot fer servir per part de sectes. Quin és el problema? Quan aquest producte es comença a intentar difondre en països com Estats Units, per exemple, però també africans, és molt fàcil que et persegueixin. Perquè, clar, al cap i a la fi estàs recomanant que la gent es begui lleixiu per curar la malària o per curar l'autisme o el que sigui, no? O el càncer. Llavors, el truc és el següent. Fixeu-vos que en la paraula miracle és la primera paraula, de fet, a la descripció que es fa en anglès. Perquè el truc és que jo no venc això com a medicina, sinó que ho venc com un producte religiós a feligresos. I llavors les autoritats sanitàries no em poden perseguir. Jo crec que sí que haurien de fer-ho, però ho tenen més difícil a l'hora de perseguir-te. Perquè al cap i a la fi estàs venent aigua de Lourdes, per exemple, o aigua del Carme. Clar, jo no m'imagino els Mossos d'Esquadra arrestant a gent, alto, aigua del Carme, i llavors disparant al cap a la gent i sortint corrents, no? Com veig que...
2: Però per aquesta regla de 3 jo puc vendre drogues i dir que són un miracle, també.
0: Jo et compelo des d'aquí que ho intentis, a veure què passa.
2: Clar, és que
0: podria ser l'heroi

0: És que ell també recomana fer servir cannabinoides i coses per l'estil per curar autismes.
1: Ah, no. Curar autisme no crec que serveixi gaire, però...
0: Cosa que el tema del cannabis, el tema del cannabis és on ell també, un altre element d'aquests que podríem caure dintre del que es coneix com a qüestió sectària religiosa, ell considera que la planta del cannabis té un esperit curatiu. I no fa servir esperit en el sentit metafòric o figuratiu de la paraula. Ell és de la corda, sobretot el seu fill, que també està calb, el que es coneix com a bioneuroemoció, que és aquesta combinació de... Sí, els metges et poden trobar un càncer, però i si hi ha una altra explicació per trobar càncer, que no li fem cas, però que hi és? No? Perquè, clar, perquè tots tenim anècdotes, comentaris... un amic d'un amic d'un amic que m'ha dit... el tema aquest de la malària comença així. Amb l'MMS es fan estudis de malària, entre cometes, i es considera que hi ha una coincidència entre que gent que es pren això i que és immune a la malària. Em penso que no curava, sinó que et feia immune. Però, clar, això pot ser una absoluta coincidència, perquè al cap i a la fi és una aigua que es fa servir per netejar piscines i tractar l'acné i coses per l'estil, netejar ulleres, no sé... no, vull dir, pot passar, no? Si no tens un grup de control, si no tens un grup mínim de... una població estadística mínima, si no tens un recorregut estadístic, tu no pots assegurar que allò serveixi per allò altre. És com si et dic que ara la grapadora que tinc sobre la meva taula és un no sé, un repel·lent de tigres, no? Perquè clar, no hi ha tigres ara al meu voltant. És un problema hiperbàsic, però hi caiem constantment en aquest tipus de gent. El més divertit de tot és que en Pàmies prové, això és molt poc conegut, ell havia treballat per Monsanto.
1: Què és Monsanto?
0: Ell és el típic... Monsanto és una d'aquestes empreses multinacionals que ara es fiquen al tant de transgènics, que bàsicament controlen el mercat dels aliments. Doncs la revolució també està en contra de l'ús de transgènics per a l'alimentació. Bàsicament el menjar està controlat per un grup d'empreses molt petites, vull dir, molt concret, no que siguin empreses petites, sinó que són poques, i ell prové d'una d'aquestes.
2: Monsanto, per molt que sembli que és una empresa espanyola, és nord-americana.
0: Sí, és nord-americana.
1: Però ell és pagès. I de pagès ja aquesta època, o que...
2: Bueno, aquesta empresa el 2000, es va dissoldre el 2018 i es va fundar es va fundar fa molts anys.
1: Que és científica per treballar en una empresa així, o...
0: No sé ben bé, això de fet ho he trobat només en un podcast d'investigació sobre el tema i en algun article que també s'ha dedicat a estudiar-ho a fons, però no hi ha molts detalls al respecte.
2: Que és agricultor, no diguem?
0: Exacte. Tal com jo ho veig, és el típic cas en el que una persona ha sortit rebotada, digue-li, de l'Església Catòlica, per exemple, i em monto el meu propi xiringuito, que és la paraula no normativa en català, no sé qui, ara no me'n recordo quin era, en contra d'allò que m'ha rebutjat, Guingueta, exacte, en contra d'allò que m'ha rebutjat fa relativament poc, que això és un cas dels molts que per exemple, el Vissarion, aquell que es pensa que és un Jesús ressuscitat, clar, ho fa perquè és rebutjat d'alguna manera pel sistema mainstream estàndard ortodox eclesiàstic rus, i a més es queda sense feina de policia, per tant formava part del sistema. Doncs ara monto el meu propi grup antisistema o contrasistema o subsistema dintre de la Federació Russa. De fet, és un típic comportament dintre de les sectes. Doncs és per això que us he portat aquest exemple avui de Dolça Revolució i de com el podríem considerar secta o no. No sé si què en penseu vosaltres.
2: Que està dient aquest senyor, en aquest grup, diguem, el Dolça Revolució, la Generalitat li va ficar una multa de 600.000 euros. Perquè, per el que parlaves tu abans, que a una conferència van dir que ells podien curar l'autisme amb un...
0: Sí. Bueno,
2: amb un invent.
0: Sí, això és del 2018 o 2019?
2: Això és 2018. I va ser aquí que quan, segons va dir, és que això ho he buscat en un article de l'Ara, que sí. Pàmies marxa de l'entitat, per, segons ell diu, per no perjudicar-los, i crea un altre grup, una altra secta o entitat, o digue-li com vulguis.
0: Exacte, sí, sí, sí. Però aquesta és la multa més grossa i la més recent, crec, però n'ha anat acumulat unes quantes de, per l'autisme, aquesta i una altra de gairebé 100.000 euros, llavors 30.000 euros per si curava el càncer i la leucèmia, també. El grup també es va fer molt famós durant la pandèmia. Eren aquesta gent que sortia i es feia abraçades i petons, sí. que desafiant les lleis de quarantena en relació, i s'anaven tirant així com amb esprai a l'MMS per protegir-se del Covid.
1: Doncs, així existeix el Covid.
0: Sí, o sigui, és com una mica com el SIDA, o sigui, hi ha alguna cosa allà, però no és exactament el que la gent es pensa que és. Per exemple, amb el tema del SIDA, un negacionisme habitual és el pensar que sí, que hi ha gent que està malalta, o sigui, és a dir, té el síndrome d'immunodeficiència adquirida, però això no està provocat per el virus del VIH. Això està provocat per una altra cosa.
1: I aquesta altra cosa la tenen definida o és una cosa etèria que simplement...
0: Això ja depèn això s'assemblarà molt al tema de la cienciologia, de la teva pròpia ruïna, no? Això pot ser un trauma que has tingut. El seu fill, per exemple, amb aquesta bioneuroemoció, recorre àngels a l'hora de curar a la gent. El pare no, potser no fa servir la paraula àngel, però alguna cosa semblant sí que hi arriba. I aquí, si us fixeu, estem en el cas estàndard d'estafa, és a dir, la gent truca per telèfon per demanar ajuda als de Dolça Revolució perquè un amic d'un amic m'ha dit que les flors de Bach no serveixen, que el bo és la MMS, i llavors et posen en contacte de seguida amb algú que t'ajuda. Ells, de fet, li deien a les autoritats sanitàries durant la pandèmia que estaven desbordats de la gent que els demanava ajuda per al tema del Covid, no? que la gent estava desesperada, que en realitat no estava funcionant res del que feia l'Estat, i que ells sí que tenien la solució, però clar, l'Estat no ajudava i no estava per el que havia d'estar, i ells necessitaven voluntaris, fins i tot, per gestionar totes les trucades que rebien, cosa que m'ho crec perfectament.
2: S'ha de dir que ara estava mirant info d'aquest senyor, i en Tamayo, Carles Tamayo, té un vídeo d'aquesta investigació que fa, diu desmontant a Josep Pàmies i su cura del coronavirus.
0: Sí, jo crec que he llegit alguna cosa, no del podcast, però alguna cosa d'ell, potser, de Tamayo, no sé si tenia un blog abans.
2: Sí, segurament, no ho sé, però pot ser que sí. I que, bueno, diguem que estava mirant-ho, no sé si l'ha investigat bastant, diguem.
0: Sí, jo recomano, per aquest tipus de coses, recomano un podcast que es diu La Zona Crítica. Crec que aquest és el títol, no em voldria equivocar, i que normalment doncs, el que fan és tocar aquesta mena de temes en el que es contrasta racionalitat amb pseudociències, teosofies i aquesta mena de coses que ens passen al voltant.
2: Per tant, el grup aquest, la secta aquesta creada per Josep Pàmies, Dolça Revolució, podríem dir que és una, o sigui, no és una secta destructiva del tot, però sí que té tocs, diguem, de manipuladors, i sí que et pot acabar destruint si segueixes els preceptes i no segueixes el que et diu, jo què sé, un expert en la matèria que et passi.
0: Home, ells indirectament donen ales a idees que sí que han acabat matant a la gent. Coses del tipus, hi ha un producte, ara no recordo el nom, que el promocionen, és que no recordo si és Dolça Revolució o Gent de l'Estil, perquè clar, Dolça Revolució no és la primera ni l'última en aquest tipus de pràctiques pseudomèdiques. És un tipus de planta que sí, és cert que es fa servir per tractar la malària. El problema que ells et diuen, però això en realitat les pastilles és perquè les farmacèutiques volen que ho compris d'aquesta manera. Si vas a la planta bàsica, però clar, el problema és que la planta bàsica no té aquest potencial curatiu. I llavors, és més, si tu prens, el que fas és entrenar el virus de la malària perquè sigui més resistent al medicament. I sí, llavors acaba tenint resultats nefastos. I evidentment, ja coneixem casos de gent que ha cregut en certes històries que en lloc de seguir el tractament contra el càncer, posaré un cas molt conegut, el de Steve Jobs. Steve Jobs podria haver aturat el seu tumor a temps, però l'intentava curar a base de dietes.
2: O sigui, feia sucs i herbes i coses.
0: Exacte. Que això és el primer que te recomanen. He escoltat vídeos d'aquests de gent que truca a Dolça Revolució i diuen, és que tinc autisme. Diu, tu, el que has de fer és tenir una dieta vegetariana. Això, el primer. Això, el primer que s'ha de fer. Clar, és fascinant, no? Que no hi hagi... Vull dir, ja, no els vull posar al mateix sac, però sí que ho farem, perquè ningú em podrà venir a buscar a l'Alabama, no? Però o sigui, les persegueix gent que ven cocaïna i no se'ls persegueix amb el mateix fervor, no? A altres tipus de personatges.
2: Aquí podem dir això, que el programa no responsabilitza el que diuen els seus col·laboradors.
0: Això ho tenim escrit?
2: Però no ens vinguin a buscar nosaltres, eh?
1: Pues jo estic a la pàgina web del senyor aquest, el Pamias Vitae, i estic veient productes que em compraria, eh? Bueno, és més, bona part dels productes que estic veient en tinc on he tingut a casa.
0: Són macos, eh? Són macos.
2: Home, clar, hi ha les infusiones, sí, clar. Tothom, però...
1: Les
2: sí.
1: infusions, les llavors, què més, el tajín...
0: Sí.
1: El que no tinc és l'elixir aquest que m'està tentant molt, que és l'elixir amarg suec. Aquest té pinta fort, eh? Té pinta de sortir a la discoteca amb la petaca i dos lingotazos.
0: Té pinta de curar més que els altres, aquest.
1: Sí, i t'ho diu, eh?
0: Ah, t'ho diu.
1: Que han millorat la recepta i ara té el doble de força.
0: El doble de força, sí. Al cap i a la fi, a veure, la indústria alimentària ens enganya de forma semblant amb això des de fa moltíssim temps, perquè la revolució agrícola dels anys 60, a veure, les llavors surten de fàbriques, però és així des de fa dècades. Ha estat tot ultracontrolat, ultraprocessat, no existeix pràcticament res que sigui 100% natural, i el nivell de màrqueting és immens, és a dir, tot és... que mejora tu nivell de calcio, i clar... Si comences a pensar-ho i tal, sí que el millora, però en realitat és que abans no t'afectava gens i ara ha millorat, però és que segueix sense afectar-te gens al nivell de calci. Al cap i a la fi, servia tècniques de màrqueting que altres empreses i institucions fan servir diàriament. El que passa que, clar, ho fan un camp molt delicat com el de la medicina. O sigui, jo no crec, per exemple, que s'hagin de vendre productes alimentaris amb animals de dibuixos animats.
2: Per què?
0: Perquè llavors els nens s'acostumen a consumir un determinat tipus de producte. Hi ha determinats tipus de productes que els consumim de forma normal.
2: Ja, però això ho dius ara, però quan tenies 8 anys no em diguis que no t'agradava els Smacks amb la granota aquella.
0: Eren els meus preferits, per la granota.
2: Veus?
0: Doncs clar, si ara fem servir de forma natural productes que si es descobrissin ara, si l'ésser humà els descobrís ara, segurament estarien allò com la cocaïna o una cosa per l'estil, el sucre, per exemple, sense anar més lluny, no? O el tabac, si es descobrís ara també seria un gran problema. El que passa que està culturalment interioritzat, com el consum d'alcohol, no? Que de tant en tant surten allò, una copa de vez en cuando mejora la salud o no sé què.
2: Clar, però això surt una copa de vez en cuando mejora la salud, però després et surt al cap de 6 mesos dient el contrari.
0: Clar.
1: No, a veure...
0: Home, donar missatges contraris és bàsic, eh?
1: Però a veure, que una copa de vi no et matarà. A veure, tinguem-ho clar.
0: Sí, però el problema és que el missatge no et diuen... Home, si una copa de vi no et matarà tampoc. No et diuen... És que una copa de vi fa salut... Però el problema és que no t'ho diu la teva àvia a la taula. El problema és que hi ha autoritats sanitàries que fan servir aquest tipus de fraseologia.
1: Bueno, que sí, que no seria les paraules adequades, però sí que és cert que el vi afavoreix certes coses, en perjudica d'altres. Però no hi ha cap aliment que afavoreixim tot ni perjudiquem tot.
0: La llet de la mama de les mares.
1: Què vols dir?
0: És l'únic aliment que amb la qual l'ésser humà pot subsistir de forma sana.
2: En sèrio?
0: Sí. Oh. Sí.
2: Aquestes,
1: bueno, i ja està. Cultivem mares, ja doncs. I em compro una mare que m'alimenti
2: estàs abogant per alguna cosa?
1: Anys.
0: Jo només he posat una dada sobre la taula completament objectiva i científicament comprovada.
2: Vale.
1: Hòstia, però...
0: I tradicionalment comprovada. Clar, no però sé. El problema és aquest. El problema és que quan fem una piràmide d'aliments a la dieta mediterrània i afegim vi... Això no aporta res saludable en absolut.
1: En absolut no.
0: No, en absolut. És tot mentida. És absolutament mentida.
1: Però per ja, què es manté?
2: Bueno, acaben de despedir els possibles anunciants i patrocinadors que tinguin empreses vinícoles de l'Empordà.
0: No, no, ja sé que estàs molt sorprès, Jacint, però és que és absolutament fals. O sigui, no aporta absolutament res saludable. És tot mentida. Nutritiu, zero. O sigui,
1: només per ser un líquid ja t'aporta alguna cosa, que és líquid al cos. O sigui, no és dolent de per si.
0: La hidratació que et dona es contrarresta.
1: És minsa, segurament, però no pot ser que el vi sigui tot dolent.
0: No, jo no estic dient que sigui perjudicial per la salut, que ho és. T'estic dient que no aporta res nutritiu per posar-ho en advertisements, en anuncis, en recomanacions sanitàries. Estic parlant de recomanacions sanitàries.
1: No, clar, el problema és aquest, que t'ho recomanin expressament com a cosa saludable, però no estic segur que...
0: Aquí als Estats Units es va posar molt de moda, i encara està molt de moda. Segurament heu vist a les sèries americanes que es posen a la gent davant de la tele amb un plat, que el plat no és pla, està dividit com en, en porcions i beuen llet.
2: Sí.
0: Això són les recomanacions que encara avui en dia dona el govern, el Departament d'Agricultura les dona, i sabem, però és que sabem des del principi que és així perquè la indústria lletera li va donar diners al Departament d'Agricultura perquè digues, no, s'ha de beure llet cada nit. I llet amb galetes, i llet no sé què, i llet amb el sopar. El consum excessiu de lactis tampoc és perjudicial, de fet.
2: Ja que estem en coses americanes, sobta molt que quan tu veus una pel·lícula, sobretot pel·lícula d'institut americà, una pel·lícula americana on hi ha nens que es queden allà a l'institut, tenen un cartró de llet, d'aquells individuals.
0: El cartró de llet individual.
2: Dius, això, sí, jo sí. Quedava dins a la meva escola i em donaven un got d'aigua, no em donaven un cartró de llet, no fotis.
0: És per això, és per les recomanacions del Departament d'Agricultura. I la partició en 3 o 4 parts és perquè hi ha d'haver una tercera part de verdura, una tercera part de no sé què i tal. Clar, el problema és que fan servir el concepte verdura de forma molt, molt àmplia. Per exemple, les patates botànicament són verdures, però és un tubercle que entra dintre del grup dels carbohidrats, que és el part que no t'expliquen. Per això va haver de sortir la Harvard University a crear el seu propi sistema de plat saludable ja fa una colla d'anys, però encara mana molt la idea aquesta, és que el govern m'està dient que la llet és bona perquè em reforça els ossos i no sé quines... La majoria del planeta no consum llet, no consumeix llet després de l'estat de bebè. Vull dir, perquè el lactis, això t'ho trobes el calci te'l trobes en moltes verdures. Vull dir, els animals enormes que coneixem com a herbívors no consumeixen carn i llet, les girafes i els búfals. Llavors, estaré fort com un toro, mengen verdures. Però els missatges tenen moltíssima força, sobretot si són contradictoris. I Dolça Revolució forma part d'aquest món. Jo estic dient que el Departament de Salut i Agricultura sigui una secta, ara. Que no es triguin, no es tanquin la guingueta.
1: És que acabarem anant a viure a Andorra, ho sabeu. Sí,
2: però no per diners, sinó Andorra sota un pont d'Andorra. No per res, sinó que
1: farem fora de Catalunya. Per amagar-nos de tothom.
2: Amagar-nos de Pere Aragonès.
1: Perquè ja no queda ningú per enfadar, crec.
2: I t'he de dir que la meva relació amb el conseller d'Agricultura actual del país no és bona. I fins aquí ho deixo.
0: Qui és el conseller d'Agricultura?
2: Un senyor de Girona. Bueno, no es diu agricultura.
0: No es diu, ara t'anava a dir, siguem seriosos, no es diu agricultura perquè hem de crear confusió amb la gent. Què es diu? Agenda rural, alimentació i tonteries d'aquestes, no? És, clar, són aquests, el naming, perquè la gent estigui confosa, allò... És com els immigrants, em treuen la feina i són ganduls, no? L'immigrant és Rödinger.
1: Mira, Messi li va treure la feina en Bojan.
2: Sí, serà això. Aquí no et treu la feina, Jacint, tot i que a vegades tu mereixes, és a tu a la última part del programa, on de moment no ens has interromput per parlar d'Expediente X. No sé si Mulder i Scully bevien llet al mig del programa. Jo sé que hi havia un senyor que fumava.
1: M'he quedat tan flipat amb tot això que ni he buscat cap referència, no m'ha vingut cap referència al cap.
2: Home, és que dubto que hi hagi una referència a Pàmies a Expediente X.
1: Però sí que tenim diversos capítols on es parla del tema de la fumigació als camps per tenir controlada la gent a través dels aliments i tot això, i també del tractament que es fa a les abelles perquè puguin escampar virus i demés, que no és exactament el que estem parlant, però sí que està bastant relacionat, que a través de l'alimentació ens poden arribar a controlar. que això, un gran exemple, és la mateixa pel·lícula on t'expliquen tot el tractament que fa amb les abelles per inocular el virus, sigui el bo o el dolent, o a través de la picar les abelles. I això, la primera pel·lícula, la del 99, t'ho expliquen bastant bé.
2: Piquen abelles, al Mulder li piquen abelles?
1: Sí, a l'Scully concretament, quan s'estan fent un petó. No te'n recordes?
0: Sí, sí, hombre.
2: Però al final hi ha rotllo entre ells?
1: Bueno, sí, això passa a la setena temporada, el rotllo.
0: Al final tenen un fill, però...
1: Sí. És un fill... Bueno, clar, ja abans havien tingut un fill, però que no era en Mulder, era l'Scully.
2: Ui, bueno.
1: Sí. Clar, és que si comencem a remenar...
0: Jo volia dir que no hi ha un episodi on potser més d'un, el que es toca també el tema de la medicina aquesta nadiu americana i tal.
1: Hòstia, sí que li fan el curen a ell una vegada?
0: Del càncer, que tenia un tumor, que hi ha alguna cosa, un ritual que li fan, que crec que se'l mengen i el vomiten per curant-li el càncer.
2: Tot molt normal, eh?
0: És un d'aquests episodis de quan David Duchovny ja no hi era a la sèrie.
1: Però tu estàs parlant d'ell o estàs parlant del fumador?
0: Perquè el fumador
1: sí que fa tractament, crec.
0: No, d'ell. Però que repeteixo, és un d'aquests episodis en els que en Mulder no hi és.
1: Hòstia,
0: parlen d'ell, però ell no hi és. És allò que el van seguint.
1: Sí.
0: Hòstia, em sembla recordar que és això.
2: Bueno.
1: M'estàs dient que en Pàmia es menja...
2: menja gent per l'escup.
1: Programa passat va menjar placentes, ara mengen càncers, que és el pròxim...
0: Però està relacionat perquè també forma part d'aquesta idea de que todo tiempo pasado fue mejor, no? I que si els xamans del no sé quin any ja feien a no sé quina cultura, a no sé quin lloc, ja ho feien així, les farmacèutiques han vingut a robar-los... No, simplement era perquè són els mecanismes que hi havia en aquella cultura determinada.
1: Bueno, i recordem que la gent abans anava drogada i borratxa absolutament tothom. O sigui que tampoc fem cas del que es feia abans. No, que és una cosa que jo cada vegada que penso...
0: No com ara, que la gent va treballar finíssima bevent aigua.
1: Actualment anem molt menys borratxos i molt menys drogats que abans.
2: Bueno, sí, perquè abans els paletes els deien, va passar calor, toma-te un carajillo.
1: No, els paletes i els periodistes bevien a la sala de redacció, a tothom prenia cocaïna...
2: Bueno, tothom.
1: Home, sí? Si hi havia ungüents a cocaïna.
0: És que, Xavi, ens tancaran això, eh?
2: Sí. Jo crec que anem a construir...
0: És que només li falta donar noms, eh?
2: Sí, exacte.
1: Vols noms?
2: Tal que treballava a l'avantguàrdia... Qui és la secta? De què parles avui, va?
1: Bé, el que hem de parlar és d'un tema que a tu, Xavi, t'agradarà molt, que és la relació que tenen les sectes amb la música.
2: No, ja entenen. Bueno, la setmana passada vam acabar el programa amb una cançó, el programa sobre la sensiologia, amb una cançó feta per la mateixa sensiologia, on feien propaganda de la seva, del seu grup, diguem. Per tant,
1: era un rap?
2: No, era algo així, era com un We Are The World, però
1: això sí que era una secta. Bé, parlem de quines possibles relacions podem tenir entre les sectes i la música. Primer de tot, i el més evident, són els himnes i els cants religiosos, que moltes sectes ja sabeu que tenen els seus propis himnes, cants, que formen part integral de les seves pràctiques espirituals. Aquests himnes poden ser compostos pels propis membres de la secta i utilitzats en les seves cerimònies i ritus. Això quan veieu una pel·lícula d'aquelles de sèrie B que tan negra en Xavi, que acaben fent un ritual rodejats de pedres, amb un altar de pedra, i comencen això seria això. Que després en tenim els New Age, que són més macos, no? Que són més com el que tu deies, We Are The World i merdes aquestes.
2: Bueno, aquells, això, és una imatge que cada estiu a Twitter es repeteix, no? Que són una colla de gent així potentada, no, nois i noies maques, diguem, en una platja a Eivissa, sí, veient la posta de sol mentre toquen la guitarra i fan càntics així
1: tribals. Sí, però sembla que no són tan organitzats.
2: Com? Francesc, què apuntaves?
0: Ah, no, res. Què has sentit?
2: No, per això pregunto, no he sentit res.
0: Ah, no, he dit el nom d'una coneguda marca de cervesa de fons. Perquè,
2: ah, Estrella Damm, has dit.
0: Bueno, clar, jo ho he dit perquè no se sentís mentre parlàveu. Però
2: bueno, ja total, sí. Hem perdut el patrocini de les empreses de llet, de les empreses vinícoles, doncs total, hi ha cerveses i
1: altres... No, de l'Estat, perquè també ens hem carregat l'Estat.
0: O el videoclip de l'Aitana, que també és molt d'això que acabes de dir.
1: Quin de l'Aitana?
0: Aquella que fa un plagi d'una altra cançó.
1: La de Saturday Night.
0: Exacte. Tot és molt així com una estrella d'am, la joia de viure, la gent ballant i tal.
1: Bueno, però és que, Francesc, tu vols música per gent que s'aprimeixi. Tota cançó alegre no t'agrada. No,
0: jo era per perdre-la a ella per fer-nos l'entradeta, l'opening, amb la seva veu.
2: Ah, doncs ja no ho farà.
1: Vale. Bueno, que tindrem búhos l'any que ve.
2: Bueno, podríem.
1: Podríem?
2: Vinga. Podríem. Poder, podríem.
1: L'ús com a eina de persuasió. Algunes sectes fan ús de la música com a eina de persuasió i captació de membres. Poden utilitzar cançons o música en els seus actes públics o vídeos promocionals per crear un ambient emocional i transmetre missatges específics per atraure i influir en les persones. En qui esteu pensant?
2: No,
1: Flors Mariae. Flors Mariae està fent videoclips,
2: sí, i separat,
1: de més. Bueno, ara hi ha dos grups. Hi ha Flors Mariae i l'Excisió.
2: Sí.
1: Que no sé si hem de votar a quin bàndol ens quedem.
2: No, si també ho feien aquells tarats d'Estats Units, aquells que tenien la iglesia aquella que feien manifestacions contra els gais i contra els... quan venien tots els militars assassinats.
0: Sí.
2: Que...
0: sí, sí, ja sé quina vols dir, sí. Perquè a Florida en teníem una branca d'això. Sí, però bueno, la música està present a la litúrgia humana des de des de d'ara, no? I des de sempre. No, però estava pensant en algunes que haguessin tractat aquí a Pànic a la Ciutat. Crec que Heaven's Gate feia servir cançons, però cançons ja fetes, o sigui...
2: Sí, feien versions d'una, jo què sé, del No One, No Cry.
0: Em sona.
1: Això en parlarem, també. Després tenim festivals i concerts. Algunes sectes s'organitzen festivals o concerts propis en els quals la música té un paper destacat. Aquests esdeveniments poden servir per reunir els membres de la secta i fomentar un sentiment de comunitat, així com per difondre el seu missatge i creences a un públic més ampli. Jo sé que hi ha hagut joventuts polítiques que han organitzat festivals.
2: I que organitzen,
1: no sé si
2: encara
1: estem parlant d'això.
2: Jo he participat en algun, però allò no es pot considerar secta, eh?
1: No?
2: No, jo crec que vas allà per una altra cosa.
1: Ah, bueno, i a les sectes també.
2: Sí, Xavi, però no, tu, no. No vas per la doctrina política. És
0: una mena. Les versions que han fet diferents partits polítics de conegudes cançons o versions merengue o salsa o el que sigui dels seus himnes de partit.
1: Oh, que bo va ser jo.
0: Sí. Estic pensant en el Partit Popular.
1: Sí. Què va fer? Una versió bachata? Una cosa
0: era, crec que era una bachata del seu himne. Sí. I l'afegia en lletra.
1: És que això em sembla genial. Després tenim música com a teràpia. Algunes sectes utilitzen la música com a part d'un enfocament terapèutic o de creixement personal. Poden oferir classes de música, tallers o sessions de cant com a mitjà per expressió emocional i exploració espiritual. Tots els conservatoris i escoles de música que hi ha a la vostra ciutat, tingueu presents què és això. O sigui, no apunteu mai els nens a música, per favor, mai.
2: Bueno, ho deia, la direcció del programa no es fa responsable del que diuen.
0: I això, en Xavi darrere té 30.000 guitarres i 200 o 300 pianos ara mateix mentre...
2: que estic muntant la meva secta, potser.
0: Sí, sí.
1: I ja per acabar, un tema que ja heu tractat abans, que és influència a la música popular. Algunes sectes poden utilitzar... poden adoptar música popular existent i reinterpretar-la amb lletres o contingut relacionat amb les seves pròpies creences i ideologia. Això pot servir per apropar-se a un públic més jove o per transmetre el seu missatge de manera més accessible, tal com apuntava en Francesc del PP, que va intentar innovar adaptant el seu himne a una cosa més que arribés als joves, no? Perquè els joves...
2: Bueno, hi ha la versió electrònica de l'himne del PP també.
1: Ah, però que hi mola molt, eh?
2: Sí, allò està guapo.
1: Més que els segadors, perquè el segadors electrònic queda...
2: Queda molt quillo, però ja està bé. Queda quillo d'Olot. Està molt bé.
1: Quillo d'Olot.
0: Hi ha la versió en anglès metal dels segadors.
2: Ah, sí, és veritat, el grup
1: aquell. Sí, els...
0: The Reapers.
1: I ja per acabar, si voleu, us comento la pel·lícula que us volia portar aquesta setmana.
2: Sí.
1: Que és ni més ni menys que una pel·lícula mítica, que és Lo sin nombre, El sense nom, que és una pel·lícula de terror, podríem dir que espanyola, tot i que quasi tots els seus components són catalans, de l'any 1999, dirigida per el gran Jaume Balagueró. Recordem que va ser la primera pel·lícula, o de les primeres pel·lícules, que va estar just fora del Fantastic Factory, que és la Filmax, que va treure una subdivisió a l'empresa que era per crear productes de terror que anés més enllà. No, va ser just abans, just abans. I aquí tenim la Imma Viladesau, que li has aparegut al fill, i junt amb el seu exmarit, que l'interpreta a Carrera L. Halle, comença a investigar i descobreixen que hi ha altres nens que també han desaparegut en circumstàncies misterioses i semblants al seu cas, i descobreixen que tot això es tracta d'una secta que té relacions amb el mal. I bé, la pel·lícula, si no l'heu vist, tot i que té uns anys, s'aguanta bastant bé. És una d'aquelles pel·lícules de l'any 1999, recordeu que és el millor any de la història del cinema, casualitat o no, i que és una pel·lícula que va marcar una tendència, que després va repetir la fórmula el senyor, com es diu, el valencià, que també va dirigir Recamell
0: en Vigues Luna. Uns...
1: Què?
2: Vigues Luna és valencià.
0: El valencià,
1: sí, no sé. És valencià, però no és aquest.
2: Era el del senyor Juani, no? Vigues Luna.
1: El de Segundo Nombre, que també adaptava, sí, una novel·la de Joseph Campbell, em sembla que es diu, no, Ramsey Campbell, perdó, i que va fer una explosió al cinema de terror espanyol, que després va fructiferar en altres pel·lícules com El Orfanato, Los Otros, però tot comença amb aquesta pel·lícula, on te destaca sobretot la fotografia, que era bastant diferent al que estàvem acostumats i bevia directament de pel·lícules americanes. També tenim un personatge secundari que és el de la Silke, que és bastant impactant. Sí, és una pel·lícula que, si no la coneixeu, si us plau, mireu-la, perquè està molt i molt bé. És el que alguns diuen, ah, no és la típica espanyolada. Doncs ens podem aferrar a aquest concepte una mica ja trillat, però que sí, que val molt, molt, molt la pena.
2: Per cert, has parlat de Silke. Silke surt també a una gran pel·lícula espanyola que es diu Turo Negro.
0: Turo Negro. Uh-huh. És que jo recordo quan vaig anar al cinema per el Sense Nom. Clar, tu quan sorties deies, ostres, no sembla una pel·li espanyola. Precisament per això, no? Perquè és una pel·li que es podria fer. De fet, crec que part del cast són belgues, alemanys i coses així, que són els membres d'aquesta secta. Et vull corregir perquè has dit fill, crec que és filla. Bueno, no, estic segur, és filla. És una nena la que la segresten. I en Carrera L. Halle no és la d'exmarit, és un policia que està per allà. Fa de policia americà d'aquell...
1: I en Carrera L. Halle quin paper feia, doncs?
0: Era el policia que descobreix el cos de la nena quan al principi de la peli.
1: Hòstia, i que viu turmentat,
0: viu turmentat per això. No, l'exmarit, que clar, tampoc vull fer un spoiler aquí brutal. L'exmarit hi surt al final.
2: No, és l'any 99, la pel·lícula. Jo què sé, si no l'has vist ja, doncs noi.
0: És que és un plot twist d'aquests. Diguem que l'exmarit és estranger i surt al final de la peli.
2: Vale, doncs deixem-ho així i ja.
1: Te lo digo todo y no te digo nada.
0: Sí. Però Carrera L. Halle fa de policia tipus americà d'aquest... de Humphrey Bogartià, no? De gabardina i beu alcohol i sona el telèfon i no l'agafa perquè, no? Perquè està turmentat, no agafa el telèfon.
1: Bueno, cap i a la fi la novel·la, l'autor, Ramsey Campbell, em sembla que és americà, no?
0: Crec, vamos,
2: sí. Té pinta de pel nom?
0: No, però podria ser australià.
1: Anglès perfectament, sí. També.
2: Però bueno, però doncs, és el mateix.
0: Que sí, que és americà.
1: Bueno, sigui com sigui, a part no, de la pel·lícula... No, és anglès. Ah, veus?
2: Va deixar el Liverpool, més concretament.
1: Pues aquest tio, si no n'heu llegit, té infinitat de novel·les i solen estar bastant bé, eh? Jo me n'he llegit unes quantes i m'han agradat. N'hi ha una, sobretot, que no recordo com es diu, que tracta d'una pel·lícula que és maleïda i és boníssima.
2: Mm-hmm. Bé, novel·la. Doncs amb aquest apunt cultural, si pots afegir alguna cosa més.
1: No, això que... Mireu pel·lícules espanyoles, encara que siguin una mica velles, que solen ser bones.
2: Però és el que dic jo sempre i no se'n foteu de mi.
1: Les de gènere, eh?
2: Ah, Torrente no serveix.
1: No, la primera... No, estan bé les de Torrent, sí, jo tampoc les criticaria. Vale.
2: Doncs molt bé, doncs moltes gràcies a tots dos per aquest apunt. Esperem que ningú ens denunciï, la Generalitat tampoc ho faci.
1: Bueno, aquesta setmana ja pots preparar, perquè comentaris a iVoox... Treu els comentaris ja.
2: Sí, en aquest ho borrem directament, no deixarem que comenti ningú. O, si volen comentar, que ens donin 5 euros.
1: Oh!
2: Això estaria bé, comentaris de pago.
1: Exercir la democràcia pagant, m'encanta.
2: Sí. Em vols insultar? Insulta'm, però... Val 5 euros.
0: Crec que acabes de resoldre internet, Xavi.
2: És que...
0: Com a problema filosòfic.
2: Sí, sí. És que és una cosa que jo porto pensant sempre. Tu vols comentar, hòstia, i vols dir les teves coses? Paga.
0: Hauries de pagar per enviar un correu electrònic. L'spam s'acaba...
2: Bueno, el dia següent. Això em sembla que trucaré Elon Musk i diré, a veure, Elon, que sé com salvar Twitter. Ens fem milionaris. Va, doncs si us sembla ho deixem aquí... Però abans d'acabar el programa, com sempre, aquest diguem que és el penúltim programa d'aquesta temporada d'estiu i durant aquests 8 programes anteriors, sense comptar aquest, el que hem fet al final del programa, us fèiem una pregunta de com volíeu que fos la secta que nosaltres estem creant i que en el programa de la setmana que ve, en el darrer programa d'aquesta temporada, doncs acabaríem de muntar, diguem, no la tenim desmuntada i l'acabem de muntar. Si us en recordeu, en el primer programa us vam preguntar que ens donéssiu el nom de la secta, quin nom volia que tingués la secta, i molta gent, bueno, gent en general, va donar els seus noms, va dir, doncs jo vull que es digui tal, jo vull que es digui qual. Doncs bé, en aquest programa, si us sembla, el que farem és ficar a les nostres xarxes socials, en concret a Instagram, aquests noms, i vosaltres, com que som extremadament democràtics, farem que les voteu, i el nom més votat doncs serà el nom que tindrà la nostra secta. Per fer

Molt bones, família. Benvinguts. Acabem aquesta, la darrera setmana del mes d'agost d'aquest 2026. Benvinguts a la repassada que fem habitualment a la llista del Top 30 de Vilafant FM. Com sempre, com de costum, com cada setmana, dues horetes amb la millor música i el més actual del moment. Seran 120 minuts per gaudir-ne, per disfrutar, per passar-ho d'allò més bé. Qui us parla, aquí estarà amb vosaltres, en Lluís Guerrero. Molt benvinguts un cop més. I com sempre, començarem parlant de les novetats de la setmana. Aquestes propostes que volen formar part de la llista. I després repassarem la llista completa, del 30 fins al número 1. I com deia aquell, here we go, comencem.

0: Comencem amb les novetats de la setmana.
1: Novetats de la setmana.
0: Primera novetat, la porta Ariana Grande del seu darrer 33, Like I Do.

Ariana Grande, que ha tret un nou 33, un nou llarg aturada carregadíssim de bones propostes. I aquesta és la primera que s'ha tret en format senzill. Canviem d'estil i ens anem a escoltar la nova de Alesso. Smoke Machine. Lights low and they turn green. Give it to me now.

música més forta, més pujeteta de revolucions, aquesta nova d'Alesso, Smoke Machine. I la tercera novetat de la setmana arriba automàticament d'abans de Becky G.

0: La BXG, que també estrena novetats, ja ha tret un pilot, i aquesta és la principal, Automático. Les novetats de la setmana. I de la setmana, també, com no, els que se'n van.
1: Surten de la llista.
0: Dues sortides aquesta setmana. La primera...

David Guetta a la producció i amb la veu la Sia i la música d'Afrojack. Awake Tonight, 18 setmanes a la llista, marxen des del 30. I nova proposta que també marxa és aquesta altra, Ozuna, una aventura.

0: Al límite de la locura, marxant des del lloc número 25, aquesta proposta d'Ozona. Esclar que sí, sonem a la ràdio, sonem a Vilafant FM, la teva música. Hem repassat les novetats, hem escoltat les dues propostes que ens abandonen i ara què queda? Pues repassar la llista del top 30. I com és ben normal, començarem des del 30.
1: Número 30.
0: Chica 305.

0: l'estiu a Ràdio Vilafant.
1: Número 29.
2: I ells amb el 29 hem pujat un esgraonet i ens anem a escoltar a Chainsmokers All the Time.

0: Top 30 amb Lluís Guerrero.
1: Número 28.
2: Seguim escoltant bona música i canviem d'estil perquè arriba el Zizi, la proposta de Omar Kurz. Novetat a la llista.

0: La pregunta, hi ha flow o no hi ha flow? Ozuna o Marc Curts, novetat a la llista, el Zizi. A veure les votacions que decideixen, però de moment ha entrat amb força bon peu des del lloc número 28 de la llista.
1: Número 27.
0: Aquesta la coneixes, que té ritme i enganxa moltíssim. La Graciosa és la proposta que porta 15 setmanes a la llista de Quevedo i Elvis Crespo.

0: gracias a la vida más sabrosa.
1: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
2: Número 26.
3: Des del 26 comença a sonar Silver Panda, potser el nom no te diu res. Si te dic que ve acompanyat amb la producció d'Armin van Vuuren, la cosa comença a millorar. I si a sobre te dic que la cançó versionada és l'Enjoy the Silence, què et sembla? Pot ser tota una canya, no?

0: És el track, és la música, és el so estrepidant de Silver Panda i Armin von Buuren amb aquesta nova remescla de l'Enjoy the Silence. Com dèiem, això arribava al lloc número 26 de la llista del Top 30. Vinga, som-hi cap al 25 amb una que també fa tremolar.
1: Número 25.
2: Shout out to my man, Mother Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

0: Maluma i Ryan Castro, Pala Seca, sonant a la llista del Top 30, lloc número 24 aquesta setmana. És una peça musical que porta 17 setmanes a la llista i la setmana passada estava el 19, baixa en picat, doncs, aquesta setmana. Continuem cap al 23.
1: Número 23.
0: I en el 23 continuem amb molt d'amor, molt de carinyo. Nicky Jam, con amor, li acompanya Isaac.

0: La proposta de Maisa, Kiniki Jam, Con Amor, con molt de carinyo, arribant aquesta setmana i col·locant-se directament al lloc número 23 de la llista. I ens anem fins al 22 perquè aquest el reconeixes segur que segur.
1: Número 22.
0: Es tracta de Shakira, amb Burna Boy, el Dai Dai.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

0: Let's go! La cançoneta de Shakira Burnaboy, Dai Dai, cançó que quedarà per a la posteritat d'aquest passat i darrer mundial de futbol. Cap al 21!
1: Número 21!
0: Joel Corry entrava en llista la passada setmana. El seu track s'anomena Whisper, segona setmana que ens fa costat.

0: Non-stop music, music, music.
1: Estàs escoltant Top 30 amb Lluís Guerrero.
2: Número 20.
3: Vinga, som-hi, la música comença a desfilar, ja ets al lloc número 20 amb un bizarrap de My Towers.

0: Així és aquest Bizarrap de My Towers que ens acompanya directament des del lloc número 20 de la llista del Top 30 i ens arriba una novetat molt canyera a la llista.
1: Top 30 amb Lluís Guerrero. Novetat a la llista.
2: Número 19.
0: Sona fort, sona el Down to You.

0: Molt bon ritme, aquest el Tuyu, que ens acompanya per primera setmana, entra com a novetat en el lloc número 19 de la llista, aquí a Vilafant FM. I continuem amb més canya de la bona. Saltem fins al 18.
1: Número 18.
0: I arriba Jason Derulo amb el Mi Chico.

0: Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio. 107.3 FM.
1: Top 30 amb Lluís Guerrero.
2: Aquí estem per oferir-te la millor música de l'Empordà, la millor música del món, sonant i repassant la llista del Top 30. Gaudíem de la música de Jason Derulo i de Melody amb el seu Michiko, i ens anem un escalonet més en l'aire, fins al 17.
3: Número 17.
2: És My Mind, la nova proposta de Tujamo. Número 17.

0: No em diguis que això no sona fort, tu, I'm on my mind. Va camí de pujar-hi més en l'aire encara la llista. Aquesta és la seva novena setmana que ens fa costat. I ens aixequem ara mateix per gaudir de la música d'Estiu 22.
1: Número 16.
0: Amb el Xiringo.

0: Així és com sona l'estiu 22, Enrique Méndez, el seu El Xiringo. I ens anem a una de les cançons que va entrar en llista la passada setmana, justament en el 15.
1: Número 15.
0: A la meitat, El Baifo, Quevedo.

0: En el Atlántico, Quevedo cantant a la seva terra. El Baifo sona des del lloc número 15, justament a la meitat de la llista aquí a Vilafant FM. I saltem fins al 14.
1: Número 14.
0: Amb aquesta posició número 14 ens arriba la Maria Becerra. Que ganes de comerte.

0: Amb aquesta veu, Maria Becerra, que convida a ballar i fer-li costat, i ens diu que tiene ganes de comer-nos. És com un peix. Ens anem a la posició següent de la llista.
1: Platja, piscina, sol i Ràdio Vilafant. La combinació perfecta.
0: La bona música acompanyant-te amb aquest estiu carregadíssim de calor. Sort que les temperatures han baixat una mica, però hi tornen a pujar. Això no pararà.
2: Número 13.
0: Jay Weller, de Lejitos.

0: Jay Weller, que sorprèn amb aquesta de Lejitos, una proposta que quasi va arribar a ser número 1 de la llista i que aquesta setmana ja ens acompanya des del 13, fa 12 setmanes que ens acompanya, i al tanto que baixa des del 2. Lejitos s'ha quedat. I ja ens anem fins al 12.
1: Número 12.
0: Reels B, ¿quién te ve? ¿Quién está a tu lado y quién te quiere de verdad?

0: Reels B amb el seu Quien TV sona directament aquesta setmana molt ben col·locat, tot sigui dit, i ho fa des del lloc 12. Ens anem un xic més en l'aire al lloc número 11.
1: Número 11.
0: El ritme, la música de Quevedo, el golpito.

0: Vale.
1: Ese golpito, Casona de Quevedo y nueva línea al golpito. Base número de la llista de mica a mica. Va a perder en posicions i aquesta setmana, post 8, es col·loca directament en el 11. Cap al 10.
2: Número 10.
1: Siderland, de mica en mica, com aquell que no vol la cosa, va pujar en posicions i es va acostar més al número 1 de la llista.

Tu, la proposta que sona directament de Cedarland des d'aquest lloc número 10 aquí a Vilafant FM.

0: Top 30 amb Lluís Guerrero.
1: Número 9.
2: I ahí som en el nou amb J Balvin, que sona amb aquesta meravella, Una a la vegada.

0: teva vida.
1: La teva vida.
0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
2: Continuem, ens acostem cada vegada més al nostre número 1, ja hi som en el lloc número 6, portem una hora i 28 minutets al programa i ara mateix comença a sonar La Setmana, una de les meravelles de Manuel Turizo i Elena Rose, que darrerament està triomfant moltíssim, està pujant molt ràpid i s'acosta cada vegada més al número 1. Porta 18 setmanes a la llista i és aquí com sona.

0: Que setmanita! La darrera d'aquest mes d'agost, que ha sigut molt, molt calent, i amb aquesta temperatura tan alta ens ha acompanyat. Ja s'acaba l'agost, comença el setembre com aquell que diu d'aquí no res, però tranquils que diuen que encara continuem patint més calor. Això sonava directament, com dèiem, en el lloc número 7 de la llista del top 30, l'Arena Rose, que deixa pas en el 6.
1: Número 6.
0: I què arriba en el 6? Loco Loco, de Gordo.

0: Tú me tienes loco, roco, loco, loco. La música i el ritme de Gordo. Déu-n'hi-do com ha triomfat aquesta cançoneta en 8 setmanes. S'ha col·locat en el lloc número 6 i té tendència a continuar amb aquesta posició almenys uns dies més, perquè les votacions l'estan deixant clavat.
1: Número 5.
0: My Towers, una de més. Aquesta sí, aquesta ha pujat força aquesta setmana.

0: track de My Towers, una de més que deixa pas a l'antic número de la llista. Sí, sí, diguem antic perquè estava la setmana passada capdavanter i ara cau fins a aquell lloc, número 4.
1: Número 4.
0: Sabrina Carpenter, Madonna, Bring Your Love.

0: Continua siguent la reina del pop, la Madonna. Aquesta vegada es fa acompanyar per Sabrina Carpenter amb el seu Bring Your Love, que cau des del lloc número 1 i es col·loca en el 4. 12 setmanes fa que ens acompanya.
1: Número 3.
0: Anna Mena, Lola Indigo, Petit Oa.

0: Un amunt, pujant del 4 fins al 3, Anna Mena i Lola Índigo, el seu Petitó, que en 8 setmanes es col·loca número 3 de la llista.
1: Número 2.
0: Lucho, Lola Índigo, El Bachatón.

0: Bachatón Lucho, en companyia de Lola Índigos, col·loquen en el lloc número 2, pugen des de l'11, 5 setmanes a la llista del Top 30. I és el moment, arriba el nostre número 1 de la setmana, el capdavanter de la llista. Tot preparat per conèixer, desvetllar qui ocupa aquesta setmana aquesta posició?
1: Aquest és el número 1 de la setmana.
0: Molt fàcil, 5 setmanes enrere estava a punt d'aconseguir-ho. Porta 12 setmanes a la llista, puja des del 5, és Hagel.

0: I com de costum, després de conèixer el nostre número 1, anem a fer la repassada de les 10 primeres posicions. I en aquest lloc número 10 es troba Sutherland amb el seu tu-tu-ru-tu-ru-tu-ru. Porta 9 setmanes a la llista i repeteix la mateixa posició. En el lloc número 9, Omar Kurz amb el seu Coco va estar número 1 de la llista. Ara ja que fa 13 setmanes que ens acompanya, arriba al lloc número 9. En el 8, J Balvin, Ryan Castro, un a la vez, 14 setmanes a la llista. Amb una miqueta més, en 18 setmanes, en el lloc número 7 de la llista, Manuel Turizo, en el Rose, la setmana. Loco Loco, des del lloc número 6, Gordo, 8 setmanes a la llista. Des del lloc número 13, saltant fins a aquesta posició, número 5, My Towers, un a la más. En el 4, baixant, caiguent des del lloc número 1, Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love. 12 setmanes a la llista. Amb 8 setmanes a la llista, Patitoa, Ana Mena, Lola Índigo, quin duet. Pujant de l'11 fins a aquesta posició, número 2, Lucho i Lola Índigo, El Bachatón. I en el número 1, capdavanter de la llista, acaba de sonar i el coneixes, és Hagel, 12 setmanes, pujant des del 5, Moving to the Sun. Tens un moment de parlar ara de les novetats a la llista, les noves incorporacions al Top 30.
1: Novetat a la llista.
0: La primera incorporació sona directament des del lloc número 28.
2: Número 28.
0: I es tracta de la proposta que ens fa Ozuna i Omar Kurz. És el seu Fizzy.

0: L'altra novetat, una mica més en l'aire, lloc número 19.
1: Número 19.
0: És la peça, la proposta que sona des del lloc número 19 de la llista. El Talk to You.

0: dues noves incorporacions a la llista del Top 30. I d'aquestes dues incorporacions a la llista del Top 30 també hem de parlar de les novetats de la setmana.
1: Novetats de la setmana.
0: Primera novetat, Ariana Grande, I Like I Do.

I la tercera novetat de les setmanes de la Becky G. I amb això marxem, recordant el nostre número de la setmana, que és Hagel amb el Mood Interessant. Tornem d'aquí 7 dies, amb més canya, més música, més ritme, al vostre costat, des d'aquí, des de Vilafant FM. Ha sigut tot un plaer. Salutacions de Lluís Guerrero. A passeu!

0: per Josep Maria Jurado.
1: Benvinguts i benvingudes a una nova edició de Hot Dance 80. Serà el darrer programa de la temporada número 15. Durant l'estiu ens dedicarem, doncs, a preparar coses per la temporada 16. Farem coses que fem fetes de diferent forma, farem coses noves, però sempre relacionat amb la música dance dels 70, 80 i 90. I farem, doncs, una secció, encara no sabem si la farem setmanalment o com serà, en la que ens dedicarem, doncs, a repassar coses que es feien als anys 80 que avui en dia no es fan. Per exemple, els aparells electrònics que teníem als anys 80, el que menjàvem, el que esmorzàvem, el que berenàvem. El cas, intentarem que Hot Dance 80 sigui una mica més amè, perquè, és clar, ja portarem 16 temporades en antena. O sigui que benvinguts i benvingudes a la història de la música dance. Avui el protagonista de la història de la música dance serà Morella, Maurizio Morella, que va néixer a Monza, Itàlia, el 6 de novembre de 1964. És DJ i productor musical italià que va començar als 14 anys a realitzar mescles de cintes de casset pels amics. Després de graduar-se com a dibuixant mecànic, s'estrena com a locutor en una petita ràdio de Muglia, Radio Country. Des de 1984 com a DJ en diversos clubs de Milà, fins que el 1986 fou descobert durant una nit per Daniel Stucci, gerent de l'estació dels anys 80, i va arribar a Radio DJ, on va debutar com a director. Amb Jovanotti va començar una col·laboració que el portaria a la televisió amb la gira del 88, fent-li, doncs, que fos un DJ molt popular a Itàlia en el sector del house i el hip-hop. El seu primer disc el va editar el 1990 i és el que anem a escoltar ara. La cançó és Jibwa.

Benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80, el darrer programa de la temporada 15. Hem començat aquesta edició escoltant el Run to Me de W, que hi ha moltíssims acords d'una cançó dels Yazoo. Ho veieu? Escolteu això? Això és d'una cançó dels Yazoo. I en aquesta ocasió van utilitzar aquests acords per aquest single, els W. I seguim amb més històries a Hot Dance 80. Ara ho farem amb els Two Brothers on the 40th floor.

Brothers, on the Fortiflor. És una banda neerlandesa creada el 1990 pels germans Merten i Bobby Boer. Van tenir èxit a la dècada dels 90 quan varen integrar Desray, el rapper de rock, i varen tocar Eurodance.

Aquesta és la música de Desiree amb Solitari. I seguim escoltant molt més Eurodance en aquesta edició. Abans d'escoltar el número de la Billboard Hot 100 del 1985, en aquesta ocasió ens anirem cap a Suècia. Abans, però, escoltem els Culture Beat i quelcom més. Ara, amb Anything...

La música dance als 70s, 80s i 90s a Hot Dance 80. Ara estem escoltant música dels 90s i anem a escoltar un gran èxit dels Tour Unlimited.

I els propers a trepitjar l'escenari a Hot Dance 80 seran La Bouche. Tot i que el nom és en francès, són de Frankfurt, Alemanya. Una formació creada per Frank Farian, productor, entre altres bandes, com Bonnie M, Le Click, alguns temes de Meat Loaf i el polèmic grup de Milli Vanilli.

diuen que la tercera va a la vençuda, i això va passar amb aquest tema. Originalment la varen publicar com a senzill a Europa el 1984, sense incloure-la en cap àlbum, i va tenir una recepció comercial discreta. Després la varen incloure a l'àlbum debut del grup, Hunting High and Low, a l'abril del 1985, però tampoc va tenir èxit. No obstant, un tercer i darrer llançament al setembre del 85, acompanyat d'un vídeo, va augmentar les vendes i la popularitat de la banda fins a aconseguir el número 1 a les llistes dels Estats Units, Noruega i altres 12 països.

final. El 19 d'octubre de 1985 va arribar al número 1 de la llista Billboard.

I de la dansa segura ens anem cap a un continent, cap a Àfrica. Una cançó de Toto que ara ens han fet amb Bacol Malo. I segons he estat cercant informació aquests dies, doncs diuen que és la millor...

Fontaine's 80 és una producció d'HDMR. Des de la producció, la Susi Bautista i Navarro. Des de la coordinació tècnica i musical en Barbarroja Show, que ja al segle XXI ja no és Barbarroja, és Barbacana. I és que comencem a tenir una data a sobre. I aquí un servidor, Josep Maria Jurado i Escobar.

I acabem aquesta edició i us desitgem doncs que passeu un bon estiu i ens retrobem a la temporada número 16 de Hot Dance 80. Que us vagi molt bé.

0: Emboliques.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

right. I can't go wrong trying to make things right.

0: caps de setmana dedicat són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
1: El sona nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9. Nota de veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
1: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
2: M'estan pagant per fer-se.
0: FM, app i 3K.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.